Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advent per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella monocapa a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Al llarg d'aquesta nit i matinada hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu i també en punts de les comarques de l'interior de Barcelona i Girona. Un nucli especialment intens ha afectat la zona del Pallars. Ara ja ha perdut força, però continua plovent en aquella zona i també a la Vall d'Aran. I ja es comença a contemplar un primer front de pluges que afecta o que s'ha situat a la part central del litoral català. Són el preàmbul del canvi de temps que s'ha anunciat i que es farà evident al llarg d'aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. En aquestes comarques, el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Per això el govern ha suspès tota l'activitat educativa i també tota l'activitat sanitària no urgent. També demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, i Eugènia Prados, advocada laboralista, en declaracions al Catalunya Nit.
2: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís i no acudir en el lloc de treball.
3: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
1: Es preveuen xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que al llarg del matí poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure avui al Congrés. Serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot als estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com la Llei de Nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els retira la posició possibilitat de votar quan falta menys d'un any per a les eleccions generals. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
4: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: A 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Club Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de l'espai cultural Nervi, ara presentat per Clara Molins. El dramaturg català Joan Llago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
4: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cèrvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Llago, cofundador de la companyia La Calòrica, explica que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
5: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: Esports, el Barça arranca avui la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció i Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta competició.
4: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: I acabem dient que s'han jugat també aquest dimecres en aquesta competició, la Champions, aquests partits. I amb aquests resultats, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
0: Fins aquí les notícies.
6: A veure, ja us aviso una cosa. Avui vinc molt despert. Perquè no sé si he perdut 5 anys de vida o m'he despertat de cop perquè he estat a punt d'atropellar un porc senglar.
7: A on te l'has trobat?
6: Al litoral de la... al lateral de la ronda litoral. M'ha vingut de 20 centímetres. M'he despertat.
7: Pobre porc.
6: No, escolta'm, no, pobre cotxe, pobre cotxe.
8: I el senglar...
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners, que avui comencem amb extra de comentari de Maiol Roger als matiners d'aquest dimecres 9 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que avui, ja ho sabeu, ens espera un dia amb un canvi de temps contundent. Durant la matinada han caigut alguns primers ruixats localment intensos. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems i descens molt marcat de la temperatura. També suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. El govern també demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball o ajornar l'activitat sanitària no urgent, així com restringir també la mobilitat que no sigui essencial. Al llarg d'aquesta hora, si hi ha alguna novetat important, com sempre, connectats a la ràdio pública i nacional, que us anirem explicant tot el que passa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cunit, al Baix Penedès. El sol sortirà a les 7:28 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 45 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Bon molt dimecres. Bon dia, molt bon dia, matiners. Avui obrim el dia amb un titular que ens ha cridat l'atenció. Ens l'ha deixat Penélope Cruz al Festival de Cinema de Venècia, on ha dit: tinc la impressió de que els que manen el món els manca el gen de l'empatia.
0: Contundent, també, Penélope Cruz. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, avui suposo que pendents d'aquestes pluges i d'aquest canvi de temps, entre moltes altres coses.
2: Ah, exacte, però ja saps que quan plou i si plou com ens avisen que ha de ploure amb aquestes alertes, estarem des de primera hora i ja des dels matiners explicant-vos què està passant. De moment ja ho deies, pluges moderades, però s'espera que el patac caigui fort en les properes hores. Farem això i farem moltes més coses. Mira, te'n dic una, Carlos Sobera, a la secció de tele a les 11.
0: Però per favor, divertit. Sempre dóna joc, Carlos Sobera.
2: Ui, tant.
0: Després m'ho amplies una miqueta millor.
2: Després t'explico.
0: Bé, aquest dimecres, us ho estem dient des de primera hora, des de que hem començat, també al llarg de la matinada, estarà marcat per un canvi de temps, amb una clara davallada de les temperatures, i això vol dir, estava pensant que, entre altres coses, les fantàstiques cales del país, aquestes que visitem a l'estiu, respiraran una mica més tranquil·les després de rebre milers de visitants durant tot l'estiu. Imagineu-vos, per exemple, una cala buida, la que més us agradi, i poseu-hi música. Per exemple, una habanera moderna.

0: La memòria de les mans, una cançó bonica perquè sí, forma part del disc de Benny Ales de Charango. I amb aquesta delícia us acompanyarem fent el primer cafè del dia i vés a saber si amb una mica de sort l'esteu fent en una cala deserta.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: De habitant de Sant Joan de les Abadesses a habitant de Sant Joan de les Abadesses. Acabem d'escoltar l'Auger Miquel.
2: Exacte.
0: Doncs tot queda a casa, però això sí, que ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs mira, Aitana.
0: Oh!
2: Ha sortit en defensa del català.
0: Pensava que deies Aitana, ha anat a Sant Joan de les Abadesses.
2: No, ja ens agradaria. Escolta'm, ha sortit en defensa del català en el seu últim concert que feia al Sant Jordi.
0: Sí.
2: No hauria de sorprendre ningú, entre altres coses, perquè ella és de Sant Climent de Llobregat, però és que no és gens habitual sentir-la parlar en català, i ella avui ha aprofitat el seu últim concert al Palau, n'ha fet quatre, per explicar això.
3: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant, però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català, i m'agrada dir...
2: M'agradaria poder practicar més, eh? Aitana ha reconegut que encara ha de millorar la llengua i ha explicat que aquests dies ha demanat a les seves amigues que li parlin en català per practicar, tot i que ha admès que no li parlen mai en català. Ella fa temps que no viu a Catalunya, en tot cas, eh? Però sobretot ha reivindicat la importància de mantenir-lo. Un missatge molt important en un tipus de concert
0: tant,
2: com el seu, eh? Ho ha dit així.
3: I m'agradaria tornar a fer clars de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Aprovadíssima, aprovadíssima.
4: Molt bé.
2: I també ha animat a consumir cultura en català, encara que no es parli a casa, i ha posat com a exemple que diu que ella és una gran admiradora de la sèrie Crims. La gent l'ha aplaudit molt, eh?
0: Ah, veus?
2: Ha dit això, eh? Les paraules d'Aitana han acabat provocant aplaudiments titulars al Sant Jordi i molts missatges de suport a les xarxes.
0: Importantíssim els missatges de les estrelles de la música i més quan moltes vegades patim per mantenir la nostra llengua.
2: Doncs bé, això t'he portat.
0: Doncs escolta'm, quina meravella. Ja m'ha passat això del port senglar.
2: Va.
0: Veus? Gràcies, Àlex. D'aquí uns moments també escoltarem un jugador del Barça B en relació també al que ens està comentant o el que ens acaba d'explicar ara l'Àlex Bosch. Avui, per això, el món és un lloc una mica millor per l'existència de col·lectius com l'Aifari. Andreu Merino.
5: És una entitat sense ànim de lucre que busca la inclusió i normalització social de les persones sordes. El 18 de setembre organitza una taula rodona al centre LGTBI de Barcelona per abordar la invisibilitat de les persones sordes homosexuals. Volen crear un espai de diàleg per compartir experiències, vivències i reflexions sobre què significa viure i conviure amb aquestes dues identitats. A més, aprofitaran l'espai per presentar el glossari LGTBI en llengua de signes catalana. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada serà gratuïta.
0: Les 5 i 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest, això sí, s'han unit per redescobrir el vessant cinèfil del pintor empordanès. Marta.
6: Sí, ja sabem que Dalí sempre va tenir una estreta relació amb el cinema, no només per l'atracció que el pintor tenia per les càmeres, sinó també per les col·laboracions que va fer-hi amb Luis Buñuel o, per exemple, les incursions a Hollywood de la mà de Walt Disney o Alfred Hitchcock. Dalí era un geni, un artista o, com ell s'autodefinia, una real catàstrofe.
7: Encuentro que soy una real catàstrofe.
6: En aquesta nova edició, que començarà a l'octubre, s'hi projectarà, per exemple, el documental La vida secreta de Port Lligat, la casa de Salvador Dalí.
7: I Catalunya tendria la hegemonia no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero.
0: Àlex Bosch ens comentava el missatge importantíssim i potent d'Aitana defensant el català, i ara toca parlar d'un jugador del Barça B que precisament manté el català fins al final. Pot Serra.
8: És Ignasi Kerr, ha revolucionat les xarxes i no només perquè marqués 4 gols aquest cap de setmana amb el filial barcelonista. Aquest jove jugador de GURB va sorprendre la zona mixta quan un periodista li va preguntar per la seva actuació.
9: Hola Ignasi, Héctor Camps de Punto Deportivo. Hoy me imagino debut inmejorable. ¿Cuáles son tus expectativas individuales para esta temporada, tu primera en el Barça?
10: Bueno, vinc de la tercera, de la categoria de sota,
4: i va ser un any super top a nivell de números.
8: El reporter treballa per Punto Deportivo, un mitjà digital que ha volgut deixar clar que no està en contra que Ignasi Kerr respongués en català i argumenta que utilitzen el castellà per arribar a tots els aficionats culers que no entenen la nostra llengua.
0: Un quart de cinc del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Ha nascut un nou buscador públic de pisos de lloguer assequible amb un centenar d'opcions a Catalunya. Lara.
6: El govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de pisos de lloguer. Es diu Casa 47 i arrencarà amb una oferta de 800 habitatges que s'ampliarà pròximament amb 1.500 més repartits per tot l'Estat. Els habitatges que s'hi anunciaran oferiran contractes amb una durada inicial de 14 anys, prorrogable fins a 75 i un preu que no supera en principi el 30% de la renda mitjana del territori on es trobin. De moment a Catalunya n'hi haurà 93 de disponibles.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Ready, set, go, man, go.
0: I gotta get it, I love so. Tal dia com avui, Elvis Presley actuava a The Ed Sullivan Show.
6: Era la primera vegada que ho feia. De fet, només tenia 21 anys. Allà va cantar temes com aquest que sentim, Ready Teddy. Van veure-ho, aquella actuació, 60 milions d'espectadors. Això és un 82,6% dels espectadors de televisió. En aquell moment, sí. Una actuació que va aconseguir les millors audiències del programa en 2 anys i que es va convertir, atenció, en la transmissió televisiva més vista de la dècada del 1950. Una actuació, per cert, que es va a fer els estudis de televisió CBS de Los Ángeles.

0: doncs amb la música d'Elvis Presley a passant ja 2:15 del matí i seguim, que tenim més coses. Mireu, matiners, ara és un bon moment de repassar alguns vídeos de TikTok que ens han cridat l'atenció.
1: Al compte de TikTok d'Eva hem trobat la història del Julián, un noi adorable que explica la seva gran passió, treballar al mercat.
2: Hola, em dic Julián i treballo en el mercat.
3: Com va ser quan vas començar a explicar a les xarxes que feies mercat?
2: Quan me començaven a preguntar de què treballava, em feia vergonya explicar que treballava al mercat, però perquè des de petit se'n reien de mi. Deia la professora, de què treballen els vostres pares? I cada un sortia a la pissarra i deia, el meu és policia, el meu és metge. I clar, jo deia, el meu pare treballa en el mercat, i se'n reien. Des que jo treballo en aquesta feina, pues, m'estic superorgullós.
3: Què és el millor de treballar en un mercat?
2: Les clientes m'adoren. Sempre els dic, mi reina, reina, i se'n van ben contentes.
3: Hi ha el tòpic de que les persones joves no volen continuar els negocis familiars. En el teu cas?
2: En el meu cas sí que vull seguir continuant el negoci familiar. Sempre diuen que tens que trobar una feina que t'agradi, no? Pues a mi m'agrada la meva feina. Sí, jo estic content. Jo dormo tranquil. Els meus pares, saps quina broma em fan sempre? Perquè el meu pare es diu Julián, pues que el meu avi també. Doncs el meu pare sempre m'ha dit que m'ha ficat Julián perquè així no té que canviar el nom de les bosses.
0: Julián, meravellós, per favor. A més, un bon missatge que és igual del que treballis sempre i quan t'agradi i el que diu el Julián, que dormis tranquil, que em sembla
4: totalment
0: un missatge boníssim. I del Julián, el compte de TikTok d'Uri Jiménez.
5: És un usuari que impulsa el català amb històries com aquesta.
6: Sabies que l'expressió tocar el dos no té res a veure amb el número? Antigament, la gent, quan viatjava amb els carruatges tirats per cavalls, per arrencar-los, tocaven el dors, que és l'esquena del cavall. Per tant, abans quan deien toquem el dos, volia dir marxar. Amb el temps, dors acaba transformant-se en dos. I així ens ha quedat aquesta expressió. Així que la pròxima vegada que diguis toquem el dos, en realitat recorda que estaràs dient toquem l'esquena del cavall i marxem. Si vols aprendre més coses ben parides del català, segueix-me.
0: Interessant, Uri Jiménez, amb les històries que explica a través del seu compte de TikTok, com aquesta, que jo no en tenia ni idea, i es veu que no és tocar el dos, sinó tocar el dors per marxar.
5: Sí.
0: I una mica de cultura general mai va malament.
5: I això és el que fa a través del seu compte de TikTok, Univers Tomeu, on parla d'històries, cultura i curiositats de Catalunya, com aquesta dels panots de Barcelona.
7: Sabies que el panot que trepitges cada dia té una història curiosa? Quan plovia, els carrers de l'Eixample es convertien en autèntics fangars. Per això Barcelona era coneguda com a Camp Fanga. I poc després, els carrers es van començar a pavimentar amb panots, fins a arribar al famós panot de flor que encara trepitges avui. I tu, ho sabies? Et llegeixo els comentaris.
0: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí en emissió conjunta, com cada matí Pericat també, i per Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners i avui comencem parlant de la germana de Dolly Parton, que ha demanat que deixin d'enviar-los vídeos, enviar, que això és horrorós, evidentment, de la seva germana després de la seva mort.
5: Publicació, ui, que m'ofego, a Instagram, ha demanat textualment que es deixi de publicar merda falsa feta amb IA.
0: A veure, torno a dir, Marta, que m'encanta com ho dius.
5: Merda falsa feta amb IA. IA. IA. I ha dit que tot ésser humà experimenta dolor en la pèrdua i que la seva família, evidentment, no és diferent. I ha afegit que espera que la vida de la seva germana serveixi com a exemple de tolerància.
0: Se t'ha mort un familiar, en aquest cas Dolly Parton, i no paren d'enviar-te imatges d'ella viva, feta mia.
5: És que la gent, no sé quina gràcia li fa això. No, s'ha de ser cutre, eh?
0: Sí.
5: És cutre, és cutre.
4: La paraula és cutre.
0: I a més, amb mira curta per entendre'ns,
5: sí,
0: perquè
5: sí,
0: és que se li ha mort, home. També ha parlat, per cert, Pamela Anderson, que precisament ha comentat el moment en què li van diagnosticar hepatitis C.
5: Ho ha fet al Festival de Cinema de Venècia. Anderson ha dit que li va canviar la vida perquè inicialment, als anys 90, quan li van detectar, va ser una sentència de mort.
8: Quan em van diagnosticar hepatitis C, no hi havia cura. Era una sentència de mort. Això és el que em va dir el meu metge, que probablement em quedaven uns 10 anys de vida. Tenia por, però no era por de la mort, sinó por del que els pogués passar als meus fills petits. Em va canviar la vida per complet.
0: Important també les paraules de Pamela Anderson. 9 minuts per arribar ja a 6:15 del matí. Us anem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia, pendents també aquesta primera hora del matí, de com evolucioni aquest canvi de temps i també de les pluges intenses que s'esperen, sobretot recordem-ho, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, ja ho diré bé, al Garraf i al Penedès. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio? Pot Serra?
4: Al Matí de Catalunya Ràdio van fer un ampli seguiment de la vaga dels docents arreu del país, tot i que alguns centres van rebre els infants amb la il·lusió del primer dia. Ens ho explicava Magda Martí, de l'Escola Cervantes de Barcelona.
9: Et va decidir no fer vaga doncs perquè el primer dia d'escola és un dia molt màgic, és un dia fantàstic pels nens, és un dia que l'esperen i ens va semblar que trencar aquesta màgia no s'ho mereixien.
4: L'endemà de l'entrevista, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ens va visitar el secretari general de Junts, Jordi Turull, molt crític amb la gestió educativa del govern.
10: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I el que no pot ser és que la incompetència sigui premiada. És a dir, quan hi ha un episodi com el de PISA, que realment et fa sentir vergonyeta de dir, home, com ens pot haver passat per això? Quan el govern intenta amagar primer la informació, després va apareixent tot, quan el govern al dematí, i ho sentia per aquesta emissora, només va amb anuncis d'aquells de, no, ara posarem 1.000 mestres més i no sé què, a les 8 del dematí, a les 2 fot el departament potes en l'aire perquè cessen el secretari general, diu que aniran a per 2 funcionaris, etc. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
4: I a la tarda, Francesc Garriga va parlar de l'univers dels figurants en el món del cinema. Va convidar David Torres, que apareixia en una sèrie mítica de TV3.
11: Plats bruts, 25 anys. Vas debutar de figurant fa 25 anys.
12: Era una escena que estava en el bar. En el...
11: Si tu eres client del bar.
12: Sí, estàvem una noia i estàvem darrere del Joel Joan i del...
11: Del Jordi Sánchez.
12: Jordi Sánchez. Jordi Sánchez.
11: Els espectadors us reconeixerien? O passeu sempre en planos que és molt difícil veure? Ah, mira, sí, és el David. Us ho diuen? Ai, t'he vist passant
12: sí,
11: per allà.
12: Alguna vegada, sí, sobretot sí. Amb la sèrie de, com, sí. Aquesta, de TV3.
11: O com si fos ell, sí.
12: A vegades et diuen, escolta, tu no sorties a la sèrie aquesta? M'ha semblat veure't. Dic, sí, sí.
4: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE continua amb la seva croada contra el govern espanyol per la situació de Ceuta i es desplaia parlant de les parts íntimes.
13: Sigue negando la responsabilidad de Marruecos en la avalancha, ¿eh? Y lo niegan porque aceptarlo les obligaría a actuar en consecuencia y no se atreven porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes que configuran el abrigo de lo que ustedes saben que se cuece en esa zona.
0: És que ara dic que estem parlant de l'escrot i sona aquesta cançó. Imagineu-vos un escrot amb aquesta sintonia.
5: Ai.
0: Carlos Herrera ha tornat, que ha descansat molt aquestes vacances, eh?
5: Massa, potser.
0: Ha descansat molt, eh? Mare de Déu. Tot per no dir ous, no?
5: Sí.
0: Que no sé
5: el abrigo,
0: que
5: no sé què, que
0: no sé què sona,
5: que
0: sona pitjor. El que sona molt bé és la nostra gent d'astrocat.cat, perquè cada dia ens expliquen quin dia ens espera enèrgicament parlant. Per tant, connectem amb els astres i saludem a la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 9 de setembre, la Lluna passarà de Lleó a Verge i començarà a preparar el terreny per la Lluna nova de divendres. Després d'uns dies de foc i expressivitat, toca baixar el volum, posar ordre i observar què podem millorar. Però compta amb voler fer-ho tot perfecte. El consell? Triar un sol hàbit, una tasca pendent o un petit desordre i posa-t'hi. En Verge, els grans canvis comencen sempre per un detall ben cuidat. Que passeu molt bon dia.
0: Lluna nova, jo a punt d'atropellar Port Senglars, és que ara ho entenc tot. Com tens?
5: A mi em va passar també al mateix punt de la ronda, la temporada passada.
0: Que...
5: No, no, i et fots un bon susto,
0: home,
5: eh?
0: Et juro que he envellit 5 anys.
5: Sí, sí, després de trobar...
0: cop. I ell?
5: Era petitet o gran?
0: No, era normalet, però allò el seu rotllo, eh? No m'ha mirat i m'ha dit, ai, gràcies per cedir-me el pas.
5: Jo l'altre dia, la màgia, sortint de casa, em vaig trobar 6 de Port Senglars.
0: A casa?
5: Sí, allà hi ha la rotonda.
0: Doncs també haurem d'anar en compte. Mentrestant, petonet des d'aquí tots els Ports Senglars, que
5: ens
0: estan escoltant. Clara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
5: Avui hi ha alguns noms coneguts que fan anys. El presentador de televisió Jesús Vázquez, que sembla que hagi fet un pacte amb el diable, sempre està igual,
0: sí,
5: en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, segur que, com predica en una de les seves cançons, avui serà un Beautiful Day, celebra el 51. Un actor que agrada a tothom, Hugh Grant, també va néixer un 9 de setembre, però de l'any 1960. Si fem càlculs, ens surt que avui en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa, avui li tocarà bufar 68 espelmes. Quina alegria poder-vos dir per molts anys.
0: I cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Alerta al d'avui.
15: Bon dia, matiners.
16: José Corbacho, actor, humorista i director. Sempre preparat per fer riure.
17: A mi hi ha una cançó que sempre em fa començar la jornada amb energia, content, feliç, alegre, rialler. Per què? Doncs perquè és una cançó amb una lletra molt bonica i d'una persona que forma part de la banda sonora de la meva vida i, suposo, que de la banda sonora de la vida d'alguns de vosaltres. Del mestre Joan Manel Serrat, recordeu que avui pot ser un gran dia.
16: Els més matiners.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 9 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pendents, us estem dient des de primera hora de l'arribada d'aquest canvi de temps que ens ha de portar una baixada general de les temperatures, però també tempestes que, atenció, poden ser torrencials.
2: Aquesta nit hi ha hagut ruixats aïllats, alguns de forts, al Pirineu i en punts a les comarques interiors de Barcelona i Girona. Són el preàmbul del gruix de les tempestes que afectaran sobretot el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. En aquestes comarques, el risc per inundacions serà de 5/6. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat les mesures que s'han decretat en aquestes comarques.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat i fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a aquestes comarques amb més risc. S'esperen ruixats que poden deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés.
2: Sí, serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I el govern espanyol té ara un nou front obert.
2: Ha demanat disculpes per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara el seu perfil ideològic, el mitjà on treballen o què opinen sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig i, segons el ministre Fernando Grande Marlaska, no es va fer, diu, amb cap intenció de censurar ni limitar la feina dels periodistes.
4: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la...

0: de pisos per viure-hi. I, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz.
2: L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli i el barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: Els Estats Units anuncien una nova etapa de cooperació sense precedents amb Colòmbia.
2: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, i ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials.
3: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
1: Denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major de Sabadell.
2: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Per això demanen que es depurin responsabilitats.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Ja sabeu que avui és un dia meteorològicament complicat. Ens esperen alguns temporals importants. Eloi Cordomí, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: De moment, hi ha prevista aquesta pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. Recordem també que el govern ha demanat a les empreses que, a la mesura del possible, també aquestes comarques optin pel teletreball, també ajornar algunes activitats sanitàries no urgents i restringir la mobilitat, aquella que no sigui essencial. Quina situació tenim ara mateix, Eloi?
4: Doncs mira, de moment tot va sota previst. És a dir, les precipitacions estan començant a aparèixer en punts del litoral, especialment entre Barcelona i Tarragona. Les precipitacions més fortes les tenim en aquests moments entre el Baix Llobregat i la zona del Garraf, tot i que a poc aniran guanyant extensió pel litoral. Per litoral, ràpidament s'estendran també la Catalunya central, durant el matí el Pirineu Oriental, comarques de Girona, a més d'alguns xàfecs que també que cauen en altres sectors del Pirineu. Per tant, de moment tot el que estava previst comença a passar i esperem doncs, que vagi evolucionant d'aquesta manera.
1: Molt bé, doncs d'aquí uns moments ens actualitzem també per aquelles persones que ara mateix estan a punt de sortir de casa. Fins ara, Eloi.
4: Fins ara, adéu-siau.
1: Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Avui amb l'informe PISA en totes i cadascuna de les portades.
5: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa.
6: Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa a La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La Razón, que es certifica el daltabaix educatiu espanyol. També en portada, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola.
5: Altres temes de portada, Ceuta. La fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC. Això mentre la crisi humanitària s'agreuja a Ceuta, titula La Vanguardia.
6: Acabem amb El Mundo, on hi veiem que el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. Escriuen nets entre cometes perquè es refereixen als nacionalitzats per la llei de nets.
1: Avui unanimitat als editorials dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
6: La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i recorda que són els pitjors resultats d'Espanya en un marc de retrocés global.
5: El diari del grup Godó assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol.
6: El diari Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional.
5: I demana que l'educació deixi de ser una arma política.
6: El periódico qüestiona que els paràmetres d'avaluació dels sistemes educatius a través de PISA hagin de ser els mateixos que quan les proves es van posar en marxa ara fa 26 anys.
5: El diari reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu.
6: El País assenyala que el declivi educatiu és global, no només d'Espanya, i que es posa en joc el futur de les nostres societats.
5: El diari de PRISA creu que el daltabaix hauria de provocar una sacsejada per evitar que continuï el deteriorament i poder capgirar la situació.
6: Per al Mundo, l'informe PISA certifica un fracàs educatiu que Espanya ja no pot dissimular rere les coartades, diu, de la pandèmia.
5: I afegeix que es tracta també d'un fracàs polític i que el govern espanyol ha de deixar de defensar la LOMLE, la llei educativa, i corregir una política que, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes.
1: Sílvia Solanàs,

0: Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Què es farà esperar?
1: Doncs mira, l'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari, no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten ja per no donar dates per al concert inaugural fins que estigui operatiu, per no haver d'anar ajornant la data. Ho recull el Regió 7.
0: Fins on hem arribat?
1: Doncs fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre.
0: No ho puc creure.
1: Com a humanitat.
0: Mare, anem cada dia millor. Déu meu, que s'acabi el 2006.
1: Ho llegim al diari.es, que afegeix que els experts en clima adverteixen que aquesta gamificació dels efectes del canvi climàtic suposen una deshumanització dels seus efectes i, a més, allunya la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, atenció, han crescut un 500% aquest any.
0: Ai, sí, sí.
1: Però te compenso.
0: Va, sí. Recte final per saber quin és el millor home esmorzar de Forquilla.
1: Dos restaurants de Barcelona es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreuenc i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona, d'aquesta que es diu Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els finalistes de Lleida, Girona i Tarragona, la final que es farà el 27 de setembre, que ja l'hem marcat en vermell.
0: I tant.
1: L'Andreuenc ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
0: Me la fotia ara, ja t'ho dic ara. I si sou més de pizza?
1: Doncs els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana. Oh. Més de la meitat són, això sí, pizzas de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5% amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periódico a partir de les dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
0: Mira que és fàcil fer una pizza, eh?
1: I una truita.
0: I una truita. Per favor, home, gastem 20 minuts de la nostra vida en cuidar-nos una miqueta. Gràcies, Sílvia. Va, que arribem a 5:45 del matí amb només 5 minuts. És que el temps en aquest programa passa volant. Escolta'm, és un programa de 5 a 6, pip-pip-pim, picadet. Comencem, o millor dit, continuem repassant ara alguns apunts culturals. Marta.
2: Sí, mireu, parlem de Joan Llago, que és el dramaturg de La Calòrica, que ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Ho ha fet per l'obra La Brama del Cérvol, una obra que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat.
3: Perquè és una obra que no sempre ha gaudit de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
2: Això és el que deia Joan Llago en declaracions a aquesta casa just després de conèixer aquest premi. I seguim parlant de premis.
0: Exactament, més premis.
2: Perquè el govern entrega la medalla d'or de la Generalitat al nostre estimadíssim Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari. Agraïen amb aquestes paraules el reconeixement.
4: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
5: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
0: Doncs clar que sí, moltíssimes felicitats a tots dos i parlem ara d'Aitana. És que si es tu és tan mal que me quedes presa,
2: tinguis natural que va con la honesa. Ahir va fer l'últim dels 4 concerts al Palau Sant Jordi i ens ho recordava l'Àlex Bosch quan començàvem el programa dels matiners, però t'he posat el trosset sencer perquè el sentis,
0: molt
2: perquè
0: bé.
2: Realment val molt la pena.
6: Faig moltes castellanades, jo ho sé, però quan estic tant a Banoles... Quan he crescut aquí, a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin català, veure pel·lícules en català, com una canta crims, no sé si em parlin crims, veure pel·lícules en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
2: Defensa ferma del català, no és habitual. Recordem que ella és castellano parlant i que aquests dies, doncs, el que ha fet mentre ha estat aquí a Barcelona ha estat demanant a les seves amigues que li parlessin en català per poder-lo practicar. I acabem amb una altra reina, en aquest cas, Shakira.

0: Vinga, va.
1: Queda poquíssim per la residència que farà a Madrid i ara ja hem sabut doncs, quins artistes l'acompanyaran amb aquesta residència i hi haurà noms com Amaia, Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Nati Peluso.

0: Dos minuts, tres quarts de sis. Hem d'anar una miqueta rapidet avui, que el temps ens està atropellant. Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Avui l'Anna Garcia puntual com un clau. Hola. Sembla que per fi l'hem reeducat perquè vingui a treballar com li toca.
1: Reformada.
0: Reformada i atenta. Maria, t'escoltem.
1: Avui és una dada facileta, crec, eh?
0: Sí, clar,
1: aviam,
0: com cada dia.
1: Informa PISA, que n'hem parlat molt.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ja sabeu que el retrocés ha estat generalitzat en aquest últim informe del 2025. Per això, avui us pregunto...
0: A veure...
1: Quants països participen en l'informe PISA?
0: No ho sé, em sento tonto a vegades. Els oients també podeu participar, perquè si també us sentiu una miqueta igual que nosaltres, que de cop us explota el cap, així fem comunitat.
2: Sí, fem companyia.
0: Quants països? Jo diria... No sé, és que ara quedaré fatal.
2: Clara, estàs fent
1: no, trampes. No.
0: Clara, estàs mirant?
2: No.
1: Té aquí l'ordinador.
0: No. Jo dic 40. No, és que no són tants. Diria 35.
2: 35 m'agrada, la veritat, és que m'agrada el número.
0: Jo dic 35, no en tinc ni idea, però m'hi dedico.
2: Pensava que eren més.
0: Vinga, hem d'avançar.
2: 50.
0: 50,
1: vinga,
0: diu la Lara.
1: Diana, 50.
0: Ai, la Marta.
2: 80.
0: Opa, t'has passat, Lara.
2: No sé.
0: I qui s'emporta avui la dada Maria és...
1: Lara Garcia! No s'ha passat, s'ha quedat curta. 91 països participen.
0: Mira, és que la Lara, a veure un moment, és que aquest top de sort que estàs tenint en aquesta secció...
2: M'estranya molt, aquí, Lara. L'any passat no n'encertava ni una, eh?
1: Per això, guapa.
2: Mira,
0: jo no sé què t'està passant.
2: La Maria i jo estem molt més connectades.
1: Sí, no sé per què.
2: Sí,
1: doncs vinga, una altra puntet
0: que s'apunta la Lara. Moltes gràcies, Maria.
1: Vinga, fins ara.
0: Jordi Daroca va ser cap d'informatius d'aquesta casa i també director de Catalunya Ràdio. I alerta, perquè va participar en el disseny del projecte radiofònic de Catalunya Ràdio en els seus inicis. Escolteu com ho explicava a Dies de Ràdio d'aquesta casa.
3: Quan jo arribo a director, jo amb el Cuní m'he passat moltes hores parlant. Hi havia moltes coincidències, moltes. Una d'elles, que la graella que tenia la casa no era suficient o no servia per fer créixer la presència de l'emissora entre la societat del país.
4: Per competir, vaja.
3: Per competir. I aleshores fem una cosa que pot semblar molt fàcil, però que no ho era gens, que és veure quins són els mòduls en què es mouen la resta d'emissores, les que van bé, i fer un plantejament bastant similar, però intentant que professionalment rendim molt més que ells, el qual es podia fer, i així va ser. I per sobre de tot... creure que podríem sortir endavant si conjuntàvem tota l'emissora.
0: 15 minuts, mira, ara 14 minuts i comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Explica'm coses.
5: Doncs mira, molt pendents d'aquest temporal. Ens deia ara l'Eloi, et deia que tot anava segons el previst. Per tant, el pitjor està per arribar. Parlarem amb Protecció Civil ja a les 6 del matí per saber com s'està preparant aquest matí. També parlarem amb famílies que no podran portar avui els nens a l'escola per aquesta recomanació de meteorològica, i estarem pendents d'allà on caigui la pluja, si és que en algun lloc hi ha desperfectes, que esperem que no n'hi hagi. També parlarem de la tardor climàtica que ens ve, perquè és un dels temes, no?, si aquests temporals seran cada cop més freqüents i cada cop més violents. Ho parlarem amb el catedràtic d'Ecologia de Narcís Prat. Anirem al País Valencià, on comença el curs amb la polèmica pel currículum que no inclou el de batxillerat ni autors catalans ni autors balears, perquè no escriuen en valencià, i hi ha hagut professors que s'han rebel·lat contra això. Igualment els explicaran. I després també a la secció de televisió i sèries parlarem amb Carlos Sobera,
0: que es traslladarà una bona conversa amb Carlos Sobera.
5: Aquest nou format, que si jo li dic passapalabra no serà exacte, no, però que perquè ens entenguem és això, bàsicament, i ha estrenat aquest nou format. I tot això i moltes coses més arribarem a les 12.
0: Doncs clar que sí, avui dimecres, amb una mica de regust a dijous, almenys aquí als matiners, que el divendres nosaltres no fem programa. 9-3-2-0-7-4-7-4, a partir de la mateixa, els matiners més desperts ens podeu trucar.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
8: Ho decidirà el Pau.
7: Pau.
8: Petonets, Pau.
9: Petonets?
7: No.
9: Ah, vale.
7: És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
9: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
6: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
9: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
6: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Vent, no ho sé, ruixats és el que s'espera avui. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
1: Bon dia, de tot, de tot.
0: Sí, perquè recordem
1: ruixats,
0: que
1: vent,
0: sí, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, també conjuntament amb els representants del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil recomanaven, entre d'altres, a les empreses de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, en la mesura del possible, que optin pel teletreball. Per tant, aquestes comarques ara mateix són les que es veuran més afectades inicialment, Eloi, per aquest temporal, eh?
1: Sí, sí, el que passa que també tenim avisos a taronges, per tant, un nivell molt respectable, a molts altres llocs de Catalunya, és a dir, tot el que seria comarques de Tarragona, sí, comarques de Barcelona, comarques de Girona, és a dir, Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i de Girona, són les que es veuran afectades, més afectades per aquest temporal. És veritat que els avisos vermells els tenim concentrats en aquestes zones que deies entre el litoral i prelitoral de Barcelona, entre Barcelona i Tarragona, però la resta també hi haurà pluges, xàfecs forts i fins i tot aquestes ventades que comentaves, ventades que poden afectar l'Empordà, a l'extrem sud de Catalunya. Aquí, per tant, les pluges arribaran en comptagotes i a la resta serà on tindrem els llocs que quedin arrasats del vent, serà on tindrem els xàfecs més forts. De fet, avui tenim aquests avisos de pluja de 90 litres en 3 hores, pluges de 40 litres en 30 minuts, ventades de més de 100 km per hora i, a més, d'estat de la mar. Així que tenim una mica de tot i, a més, en previsió que la temperatura avui baixi, no tot arreu, perquè, per exemple, a les comarques de Lleida, el Pla Lleida encara poden arribar als 30, també les Terres de l'Ebre podrien arribar als 30, però hi haurà molts llocs del nord-est, de l'interior de Girona, del nord de Barcelona, que avui no passaran dels 20. Per tant, la baixada serà brusca respecte a la d'ahir. En alguns llocs poden baixar 15 graus.
0: Estarem molt pendents també a partir de les 6 del matí d'aquests temporals també i d'aquest canvi de temps. Cordomí, moltes gràcies, que tinguis un bon dimecres.
1: Perfecte, fins ara, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu.
2: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
0: El que tenim claríssim aquesta temporada és que l'Eloi Cordomí és un matiner més. Parlem amb ell cada dia perquè ens expliqui quin temps ens espera. I ara és moment també de rebre les trucades dels oients, de tots vosaltres, els que ens escolteu cada dia de 5 a 6 del matí i ens truqueu al 93-201-7474. Deixeu-me que aquest matí parli amb en Roger. Roger, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Roger? Com va tot?
3: Bé, molt bé, mira, acabat de llevar.
0: Molt bé, a quina hora ens despertem, més o menys? A quina hora ens despertem?
3: Jo, a quarts de cinc, aquesta època.
0: A quarts de cinc, i he sentit, mentre jo trepitjava per sobre, alguna cosa de verema, no, Roger?
3: Exacte.
0: Explica'm a què et dediques.
3: Jo soc sommelier, he 25 anys treballant de sommelier, al celler de Can Roca, a l'Hotelom, en el seu moment quan existia el restaurant Mo.
0: Déu-n'hi-do.
3: Vaig tenir el restaurant de Plaça del Bisset a Girona, on
0: sí, tot
3: i venia... I venia habitualment.
0: I tant.
3: Tu no t'hi vist mai.
0: Algun cop, un parell de cops. Un parell de cops hi he anat, un parell de cops.
3: Vale. I ara doncs vaig deixar-ho farà dos anys i em dedico a fer vi. Tinc les meves vinyes, algunes vinyes llogades i estem en plena verema.
0: Roger, i a què és degut aquest canvi radical de vida?
3: Bueno, és degut a que sempre ho havia volgut ser. Sempre havia dit que a partir dels 50 volia estar fent vi, amb restaurant o sense, però la pandèmia ho va accelerar tot. I vaig fer un cop de cap a l'any el juny del 24 i em vaig decidir, perquè ja tenia el projecte a començar, ja tenia vi al mercat i vaig voler fer un canvi d'aires.
0: És a dir, que pràcticament portem 2 anys amb aquest nou projecte, eh?
3: Exacte.
0: I com ho portes? Com et sents, Roger? Va bé?
3: Va bé. Jo estic molt content, molt i molt content amb aquest canvi de vida. És molt il·lusionant. És una altra perspectiva de la vida i, a part de tot, doncs, a mi el món del vi, que és el part que m'apassiona, m'ho completa molt a nivell vital, no? Doncs el meu gran amor pel vi, doncs veure des de l'altre cantó, no? I veure l'invinoveritas, estar amb les mans brutes i tocant la terra. Mira, em sembla molt, molt interessant per tancar el cercle, no?
0: I tant, home! Escolta'm, diguem que com a final de trajecte a nivell professional, no?, de carrera professional, no està gens malament.
3: Exacte.
0: Tot i que no sé, Roger, si és molt dura aquesta època, sobretot de verema, pels que us dediqueu al món del vi.
3: Sí, és dura, és molt dura. La veritat és que sí, ara ja estem quasi al final, o estem al final, em queda aquesta setmana i prou, i ja anem carregats de son, de cansanci...
0: clar, tu diràs. A quina hora? Perquè m'has dit que et lleves a quarts de cinc, a quarts de sis?
3: Quarts de cinc, a les 4:30.
0: Ah, exactament. I fins a quina hora hi som?
3: Clar, a veure, anem nosaltres fins a les 12, o màxim la 1.
0: Del migdia, clar.
3: Els collidors se'n van, cadascú a casa seu, i després em quedo jo al celler i s'ha de servir, s'ha d'encubar tot això.
0: I escolta'm, Roger...
3: Hi ha tota l'elaboració i ho haig fins a les 8 del vespre. Fem moltes hores al dia.
0: Clar, no m'estranya, però pels oients que ens estan escoltant, quin vi fabriques, així quan el trobem a les superfícies on es pugui comprar, l'haurem de catar.
3: Doncs mira, el meu projecte es diu Roger Vius a Vinyataire,
0: sí.
3: El que està de sommelier, doncs em poso Vinyataire pel fet que la gent entengui que sóc jo allà, que em podo les vinyes, que me les llauro, que me les treballo i que m'ho faig tot jo. I ja, bueno, la sèrie comença amb un llibre que diu Fill d'un estirani i d'un pastor.
0: Sí.
3: Jo sóc de l'Alt Empordà, doncs l'himne de l'Empordà és dins del mar hi ha una sirena, a la mar hi ha un pastor. El meu pare era pagès i pastor, i la meva mare era família peixatera.
0: Caram.
3: Doncs Fill d'un estirani i un pastor, i després els vins de finca, els vins de vinya, es diuen Brillant amb llum, Estrep vermell, i tinc el born blanc i el born negre.
0: Doncs escolta'm, ens els apuntarem. Magnífica aquesta història que m'acabes d'explicar, totes aquestes arrels de família, no?, que segurament també t'han portat a tu, passats els 50, a començar aquesta nova trajectòria i vida professional. A més, m'han dit que ets oient habitual del programa, Roger?
3: Sí, des del primer dia que t'escolto.
0: Home,
3: sí.
0: És una meravella, doncs, ja està, jo ja estic content.
3: No tots els dies, a vegades intento estirar, depèn de quina època, però sí, molt habitualment.
0: Doncs esperem anar-te acompanyant també al llarg d'aquesta temporada. Roger, t'envio una forta abraçada des dels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé aquest tram final de la verema.
3: Igualment, moltes gràcies.
0: Una abraçada, Roger, adéu.
3: Igualment, abraçada, adéu. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Giren, dos cracs del món de la música, compartint aquesta cançó que es diu Bam Bam. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, bon dia, dimecres.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, escolta'm, tinc moltes ganes de veure aquest cara a cara entre Ostrell i Sobera, un dels noms d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobera?
0: Carlos Sobera, no el tens avui?
1: Sí.
0: Ah, per això. M'estaves espantant.
1: No, no, cara a cara, tampoc.
0: Cara a cara, una conversa.
1: Sí.
0: M'entens, home, que segur que té moltes coses a explicar-te.
1: Però seria més graciós amb Zapatero, no? Perquè movien la cella els dos. Seria un cara a cara més graciós. Escolta, molt bé això d'entrevistar el Roger, eh?
0: Sí, home, tu el coneixes, a més, el Roger.
1: Si ho sap, és un geni, és un geni.
0: Sí, a més, una ment inquieta, eh? Que de cop i volta ha tingut...
1: Va ser, no sé si ho heu dit, però va ser el segon millor sommelier del món.
0: No, no ens ho ha dit, això, mira.
1: Això va ser a principis del 2000. El 2007 o 8.
0: Una informació més. Us traiem tot teu, fills de...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, a tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, eh? Vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem, i va, molta sort amb la Rambla.
4: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
5: Sí, entenc que sí, una mica més.
4: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
5: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no, molt forta quan vaig cantar jo, però va remuntar molt i tot bé.
4: No, que ho has patat, com el Xavier, sí, a la redacció.
5: Igual.
4: Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona, i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant.
5: Allà,
4: un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol, de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però
5: sí,
4: el segon tan sols 24
5: passa.
4: Hores, no? Això sempre passa.
5: Sí.
4: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
5: sí,
4: em dius...
5: Sí, tal qual.
4: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
5: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
4: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
5: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
4: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
5: Digues.
4: Vaig arribar a casa i a la tarda-vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard, la gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel Departament de Digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
5: I l'has trucat per veure què ha passat?
4: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa. Ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adéu.
6: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen. M'imagino que era el primer dia i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada en la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
7: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidora ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome de Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, eh, Joan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna, hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
2: Si demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre, que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
2: I tant, mireu, Amunt ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire i Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, soc una, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal. I a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir que anar a treballar amb una vinya i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i sobre... és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no?, que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la taumetopea pitio campeshift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona i cap allà hi vaig fer el cap i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort. Això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: No. Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent. Això supero que no ho sento. Quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat. No anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió, ara. Sí, sí, ara... Ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que... Mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena verema, lo que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i, com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans...
3: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí, sí, sí. El nostre, la cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està ara, està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era... entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Va, bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir-ho d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos... Que nosaltres pensem que treballem amb una agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura... o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
3: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
3: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses. Una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna, una altra seria que això doni per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, una altra és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
3: Muricecs.
1: Muricecs, això en dieu així, a Lleida, muricecs.
3: Sí, sí, sí, sí. Al menar, com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
3: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabia.
1: Ah, aquesta també ens la apuntem, curiosa. Ah, curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
3: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest programa.
3: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats, i més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que, clar, tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees, hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, amb algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només és l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també, i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
3: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de lo bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps?, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
2: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
2: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
3: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor?
3: He deixat de fumar? Sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
3: Correcte, correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta, perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
3: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
1: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
2: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
4: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
5: No, a la meva ràdio local.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Crec que ja està, no?
7: No sé, tu mateixa.
8: Esteu escoltant Rambla 54...
1: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
9: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper, tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
9: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
9: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
9: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
10: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
10: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners, en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava. i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i en uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
9: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
10: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà. El puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5. No? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5 i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu. No? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant. ¿Vale? Mm. Mentre vas jugant, aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca. ¿Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau quatre dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
9: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
1: pensar-ho,
9: eh? Sí,
1: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
10: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu el teu contrincant.
1: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
10: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té un... Aquest joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastor. pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot, en, per a mi, en els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar, o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això era el joc en el qual jugàvem. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
1: Seria un joc de sector primari.
10: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
9: Bueno, fàcil, tal com ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge... Feu de tot.
10: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això, la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
9: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és el treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
10: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabine Pedros del Picat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i, al final, gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu o no, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte.
3: Abans
2: no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser... Per què? Com us hi vau presentar?

0: presentar això. Com, expliqueu com, veu, com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
1: Sí, sí. I el meu marit, el pare de la Nora, sí. Ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens vam fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies... El teu pare, Nora?
2: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que sabíem això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
1: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
3: Ostres,
1: en canvi de noies i adolescents a tope.
3: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo,
2: Sí, sí, sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicats, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
1: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
3: I la música, que és molt xula,
1: Música, sí.
2: Sí, m'agrada molt. Són molt originals, les cançons.
3: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
1: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
2: sí, ara...
1: a que ens tornin a trucar. Ens va agradar molt.
0: Per tant, voleu repetir-ho, i que ha anat bé l'experiència.
1: Sí,
2: si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria.
1: Sí,
2: sincerament,
1: sí.
2: I crec que la meva mare també.
1: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
0: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
1: Sí, sí. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència ja valia la pena.
3: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
1: Bueno, com es diu això? La Coronación, el nom posava Cor, no sé què, Cor Coronación i un altre nom, i anaven com... de noies del poble, doncs, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
3: Vaja, va tenir sort amb tot,
1: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però, noi, allà va trencar la pana. I nosaltres nosaltres, com que érem pues, de més a més. Només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
3: Ostres, que dur.
0: Perquè del que, del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodàvem, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
1: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
2: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
1: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han quatre de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
2: Sí.
1: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha alguna... Hi ha dos dobles, de fet, un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i, esclar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era... un noi que es diu Arturo, que, bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors, la decoració era molt igual que la pel·lícula, també.
3: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
2: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant l'escena del cavall, i també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble. I també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista,
1: pare, no?
2: Si jo... els horaris de nens pues, és bastant estricte. Teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar. Però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el Print Rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
1: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, està ben molt secret i no podies portar res, evidentment, ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una, em sembla que va fer-ho amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
2: Sí.
1: I bueno, ells són molt macos, es deixaven... Si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va...
3: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrena cap al març de l'any vinent.
1: Estarem... Del 2028, eh?
3: Del 2000... Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
1: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
3: doncs,
1: anant per llarg, em sembla.
3: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
1: Perfecte.
3: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
1: Gràcies.
0: Igualment, Anna.
2: Adéu.
1: Gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística i ara mateix el tenim, els estudis de la ràdio, amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Soy el Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudié el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què n'hem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60ena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo hem pensat des del nivell 1 i en aquest moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé. Si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs. Els profes, què tal? Els companys, què tal?
6: Tot ha sigut molt bé perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema y los companys, todos como somos de diferents països, entonces hemos parlat de les costumbres de cada país.
4: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
6: Llegir és més fàcil que llegir más fácil que porque la pronunciación de pronto faltan como diálogo más interacción con la gente para poder aprender bien el acento y la pronunciación del català.
4: Y a més m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
6: Acá en Tordera hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puc aportar per al mejorament de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escuchando a este moment.
7: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
8: Continguts en xarxa.
9: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
10: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
11: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
9: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la

0: Sabies que...
1: Una girafa pot passar moltes hores menjant fulles, especialment d'acàcies, i per aconseguir-les han de treure constantment la llengua fora de la boca. La seva llengua pot arribar a fer uns 45 centímetres de llarg, cosa que li permet envoltar branques i arrossegar les fulles cap a la boca. La part més curiosa és el seu color. Acostuma a ser blavós, morat o gairebé negre, sobretot a la zona que queda més exposada. Aquesta pigmentació es deu a una elevada concentració de melanina, el mateix pigment que contribueix a protegir la nostra pell dels efectes de la radiació ultraviolada. Com que les girafes poden passar bona part del dia alimentant-se i mantenint la llengua exposada al sol, aquesta pigmentació podria proporcionar una protecció addicional contra els danys causats per la radiació solar. No és una adaptació exclusiva de les girafes. Alguns altres mamífers que passen molt de temps amb la llengua exposada també presenten una pigmentació fosca. A més, la seva llengua és extraordinàriament resistent. Les acàcies tenen espines llargues i dures, però la pell de la llengua i l'interior de la boca estan adaptats per suportar aquest contacte.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: Sabies que...
4: En aquesta vegada és difícil relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic, la meitat de la gent opina que cal preservar el primer d'ells. Els que creuen que l'empresa és el que hauria de prevaldre són pràcticament un de cada cinc persones. També destaca, com apunten aquestes dades de l'Observatori del Món Rural, que un terç de la població aposta per trobar un equilibri que faci possible el medi ambient i el desenvolupament econòmic.
5: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes cinc comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge est alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Molt pendents d'aquests aiguats, comencem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 9 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 3:15 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en Cultura Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber, doncs, quin és el pronòstic del temps. Avui, dia complicat, per tant, connectem amb Lluís Miquel Pérez perquè ens ho expliqui. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Molt pendents avui de les tempestes que, de fet, ja estan descarregant a hores d'ara. Compte a l'Alt Penedès, a la comarca del Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Al llarg d'aquest mateix matí, aquestes tempestes que en algun cas vindran amb ràfegues de vent destacables i amb molta aigua en poca estona. Les més destacables, les que acumularan més aigua, estaran aproximadament entre el riu Foix i el riu Besòs. També algunes tempestes que aniran apareixent a la Catalunya central i alguna d'intensa al voltant d'Osona, també a la comarca del Berguedà, del Ripollès i de la Garrotxa. Més vent cap a l'Empordà i l'Ebre, aquí sense pluja i temperatura que comença a baixar. De fet, aquesta tarda aquesta clatellada serà molt clara de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, l'interior de Girona o l'àrea de Barcelona. I atenció amb aquest vent, que serà molt sec. Compte al bosc, a la banda de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: De seguida sabrem com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Abans, però, hi parlem de transport públic, perquè ara mateix les tempestes ja estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. I ara sí, volem saber com se circula la xarxa viària catalana, si les pluges també estan provocant problemes. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrers de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i tot plegat provoca ja 2,5 km de retencions. També tenim un vehicle avariat, en aquest cas des d'ahir a mitja tarda, que talla un carril de circulació encara, a hores d'ara, a la AP7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències i pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C-58 en direcció a Barcelona, també cap al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat hi ha algun punt també amb 1,5 km de lentitud, a la A2 a Cornellà i a la B23 a Molins de Rei també en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 del matí i les 2 del migdia.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: L'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, anirà acompanyat d'un canvi radical de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
5: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
6: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguem tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
7: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
8: volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
10: Hay resultados en Cataluña, y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
8: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
9: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí. Abordem altres qüestions, com per exemple que el govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
11: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
12: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Y indudablemente pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
11: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
1: A Catalunya, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes de l'any passat i un increment de 2.600 milions d'euros. Tot i que aquest topall determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, el govern, de moment, descarta posar-s'hi. És una informació de Lamont Carvajal.
13: Aprovar el sostre de despesa és un pas tècnic per elaborar pressupostos i el govern ho ha fet. L'ha fixat en 43.000 milions d'euros. És un 5% més que per als comptes d'enguany. Ara bé, això no vol dir que engegui la maquinària per fer els pressupostos del 2027. De moment, prioritza executar els del 2026 i aconseguir el nou finançament autonòmic. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, els comptes aprovats fa 2 mesos ofereixen estabilitat fins al final del mandat.
14: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
13: El govern no s'ha reunit amb Junts per convèncer els que votin a favor del nou model de finançament autonòmic que s'ha de votar al Congrés de Diputats, malgrat que els seus vots poden ser determinants.
1: L'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha mort als 80 anys. Alcalde durant 12 anys a la capital del Pla d'Urgell, va ser l'últim conseller d'Agricultura dels governs de Jordi Pujol. També va exercir altres càrrecs de responsabilitat institucional, com el de president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Va ser també diputat al Congrés per Convergència Democràtica de Catalunya. Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
15: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment. Un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar. El mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
16: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim, queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
15: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. UGT i Comissions Obreres reclamen que es garanteixi el futur de la marca SEAT més enllà del 2030 i asseguren que cal defensar tant l'ocupació com el teixit industrial del país. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca catalana i reclamen la implicació de les administracions, tot advertint que la continuïtat de la fàbrica no implica garantir el mateix volum d'ocupació actual. Afegeixen que es fa difícil assegurar que els models que deixin de fabricar-se sota la marca SEAT siguin substituïts per models de Cupra. Avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als que ja estan detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es van detenir els 2 primers menors, els quals ara se sumen, com us explicàvem, aquests altres 2. I encara en l'àmbit dels successos, afegim que els Mossos investiguen un tiroteig a Catalunya que va tenir lloc dilluns a la tarda en una urbanització de Gavà, al Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, un motorista va ser tirotejat des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un vehicle i el van abandonar poc després a la zona de Can Oriac de Sabadell. Quan la policia va arribar al lloc del tiroteig, va trobar la motocicleta a terra i restes de sang, però no hi havia ni rastre de cap persona ferida. Quan feien les gestions per identificar el propietari de la moto, van rebre l'avís que aquest havia estat abandonat ferit a Sabadell. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on no es tem per la seva vida. Quatre persones van resultar ahir ferides arran d'una explosió en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, l'explosió podria haver estat causada per algun gas i va afectar el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que va cedir i va baixar. Dels quatre ferits, dos estan greus, un de menys greu i un altre té ferides lleus. El sistema d'emergències mèdiques va activar 10 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. En total, s'han desallotjat 42 habitatges. Satisfacció a l'Escola Popular de Balàfia, a Lleida, després que han aconseguit aturar el desnonament previst per aquest dimarts. L'entitat té la seu en un local del fons voltor Cerberus, que havia notificat el desallotjament en menys d'una setmana de temps. Segons l'escola, ha estat gràcies a la pressió popular i veïnal que s'ha aconseguit aturar aquest desnonament i obrir un temps per la negociació. És una informació d'en Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
17: Arran del desnonament ha nascut una nova polèmica amb alguns veïns i veïnes que es mostren contraris a l'escola popular.
18: Que creiem fermament que defensar els interessos d'aquests grans fons d'inversió en cap cas són sinònim de defensar els seus propis interessos. Estem parlant de fons d'inversió que acumulen milers i milers d'habitatges, que generen a través de, a través d'aquesta especulació, milions d'euros i que estem molt lluny, la classe treballadora, de poder-nos emmirallar o poder-nos sentir còmplices d'aquests grans fons d'inversió.
17: Recordem que el local es tracta del fons voltor Cerberus, que va notificar a l'entitat la intenció de desallotjar l'espai en menys d'una setmana.
18: Sabem que no és una victòria a llarg termini, que el problema continua estant present, però sí que ens dona cert marge per buscar alternatives i sobretot per poder destinar energies i forces amb aquest setè inici de curs de l'Escola Popular de Balàfia.
17: Ara l'escola només vol continuar endavant i engegar el curs a mitjans d'octubre, tal com tenien previst mentre es negocien l'estada en el seu local.
1: Minuts per arribar a 8:15. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'ex-blaugrana Giovanni van Bronckhorst a partir de 7:15. De Jong, per lesió, i Eric García, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
19: Jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre. I el Barça de bàsquet ha presentat els 11 fitxatges del nou projecte dirigit per Alexander Sekulic. L'equip, que només manté 4 jugadors de la temporada passada, s'ha reforçat amb perfils rejuvenits i més físics. El club busca tornar a ser competitiu amb una plantilla versàtil i que pugui aspirar a tot. Ho explica el nou director esportiu, Xevi Pujol.
20: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
1: I avui arrenca a Tarragona la Lliga Catalana ACB de bàsquet. La competició repetirà la fórmula del curs passat amb una fase prèvia de dos grups de tres equips. Els primers classificats accediran a la final de diumenge. Aquesta tarda es disputaran els duels Lleida Joventut i Andorra Manresa. Ens amplia la informació l'Andreu Miralles de TAC12.
2: La Lliga Catalana ACB arriba a la 47a edició i aterra per cinquè cop a la ciutat. Tercera de forma consecutiva al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània. Enguany, amb l'al·licient de ja tenir disponibles les noves graderies retràctils.
21: Notarem aquest augment d'aforament i aquesta facilitat i aquesta comoditat també, sobretot, perquè tenim unes grans instal·lacions, perquè tenim una gran ciutat amb una gran ubicació i també perquè tenim una molt bona afició aquí a Tarragona al bàsquet.
22: Que tots els equips ACB catalans estan supercontents i cofolls de poder venir aquí. És un lloc, podem dir, que distant de tots els equips, un lloc on s'hi senten molt còmodes. Quan nosaltres els proposem ens diuen que contentins ens va dir Tarragona, per tant, això és un altre valor refegit.
2: Més de 15.000 aficionats teniran les graderies durant els 4 dies que durarà la competició més emblemàtica de la pretemporada del bàsquet català.
1: Demà arrenca al Parc Olímpic del Segre la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que reunirà els millors palistes del món a la Seu d'Urgell. S'allargarà fins diumenge i suposarà el preàmbul del Mundial de l'any que ve. En té tots els detalls en Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
23: Un total de 220 esportistes, 12 dels quals de la delegació espanyola i amb noms propis de casa nostra, com Miquel Travé, Laia Sorribes o Núria Vilarrubla, formaran part de la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que se celebrarà al Parc Olímpic del Segre. La prova combinarà fins a tres modalitats diferents, alternant entre l'eslàlom tradicional i el kayak cross.
24: Hem d'acabar sent salvant les distàncies, com a Fórmula 1 pot ser el Gran Premi de Mònaco o Singapur, és a dir, que hi hagi Copa del Món, peti, passi que passi, que ningú li entri al cap de que un any en concret no pugui haver-hi Copa del Món a la Seu. Estem preparats per això i així ens veuen des de la Federació Internacional. Hem de seguir treballant amb aquesta intensitat.
23: No només es decidirà el títol del circuit d'enguany, sinó que també serà clau en el procés de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i servirà com a preàmbul dels Campionats del Món de 2027, que acolliran conjuntament els municipis de la Seu d'Urgell i Sort. En total s'espera la presència d'uns 5.000 visitants per veure de prop a esportistes de 39 països diferents.
1: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de nena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar. El vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol. I aquest és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Uns ruixats que ja s'estan estenent ja amb diferent intensitat des de fa unes hores al litoral central, al Baix Llobregat i al Garraf. De seguida entrarem a fons en les recomanacions a la ciutadania i tot allò que cal tenir en compte en un episodi de pluges com el d'avui, en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 7:15 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la 6ª orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la C-16 a Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació en direcció a Barcelona, i això provoca retenció.

0: Vila-seca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. Pel que fa al temps, matí marcat per les tempestes, localment intenses i amb molta aigua en poca estona, sobretot entre el riu Foix i el Besòs. També descarregaran a punts de la Catalunya central, a Osona, al Berguedà, al Ripollès i la Garrotxa. Més vent a l'Empordà i a l'Ebre. Aquí, sense pluja. De cara a la tarda, clara baixada de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, també a l'interior de Girona i a l'àrea de Barcelona. El vent sec guanyarà protagonisme a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El que us apuntàvem suara en titulars, el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials tampoc, s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 d'aquest matí, per tant, d'aquí a mitja hora aproximadament, i les 2 del migdia.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
0: Doncs a aquesta hora volem saber com evoluciona la situació i què hem de tenir en compte abans de sortir de casa aquest matí de dimecres. Ens acompanya Xavier Marramon, ell és cap de guàrdia del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Quina és ara mateix la situació? No sé si hi ha hagut incidències ja a hores d'ara, a primera hora del matí, si estan havent-hi problemes o de moment encara no.
3: Ara mateix l'episodi ja està actiu, ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat. Aquestes nuclis de precipitació han començat a descarregar força amb força i ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud, com bé heu comentat. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avança també cap a la zona del Ripollès, segons ens informa el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Estàvem parlant d'aquestes 5 comarques que són especialment les més afectades. No sé si dins d'aquestes comarques hi ha alguns punts especialment vulnerables i com això ho esteu coordinant amb els ajuntaments i amb els serveis d'emergència d'aquests respectius municipis i respectives comarques.
3: Sí, doncs ja vam informar a través del sistema d'alertes al mòbil. A més, doncs, hem reforçat la comunicació a través de comunicats i trucades als municipis afectats per aquesta alerta. De moment s'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer doncs, gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb els policies locals que ens informen de la seva situació per tal de, doncs, de poder doncs, donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
0: Què recomaneu a la ciutadania que hagi d'anar a treballar? Hi ha algun criteri clar per saber si un desplaçament doncs, és imprescindible o no? Quines són ara mateix les recomanacions que donaríeu explícitament als oients, als nostres televidents que ens estan escoltant, que ens estan veient?
3: Com bé sabem,

0: Ja he comentat abans la consellera, doncs, tenim en vigent aquesta resolució amb mesures de protecció de la població que restringeix la mobilitat en les 5 comarques principalment afectades, però el que recomanem en el conjunt de tota la població és que eviti els desplaçaments tant com sigui possible, tothom que pugui fer teletreball que faci teletreball, val? Que sobretot moments en què tenim la màxima intensitat de pluja, no es poden produir aquestes tempestes, inclús fora de les zones, fora d'aquestes 5 comarques, podem tenir tempestes fortes amb molta intensitat en moments puntuals, doncs sobretot evitar els desplaçaments en aquests moments i buscar doncs, alguna zona segura on refugiar-se, ja que aquestes tempestes poden acompanyades també de forts vents, calamar-se i de fenòmens així violents que poden doncs, provocar danys sobre els béns materials i sobre les persones.
1: Vostè s'hi ha referit un parell de vegades. Ahir molts ciutadans van rebre un SLR. Avui, amb l'episodi ja en marxa, està previst que se'n puguin enviar més al llarg del dia si la situació empitjora. En quins casos es torna a activar aquest sistema?
0: Estem preparats ja per poder enviar doncs, més missatges de SLR en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció de la població. No? En aquestes zones on detectem que s'estiguin produint fenòmens de violents o tempestes o precipitacions torrencials molt intenses i que no haguem avisat anteriorment amb els altres SLRs que hem fet, doncs és possible que enviem aquests missatges perquè la població doncs, prengui mesures d'autoprotecció.
1: Confirmeu que totes les activitats educatives i esportives queden suspeses, com a mínim en aquestes 5 comarques. Hi ha alguna excepció, algun municipi que us hagi demanat explícitament mesures específiques?
0: No tenim constància de cap municipi que ens hagi demanat mesures específiques i continuen vigents aquestes resolucions que suspenen aquestes activitats.
1: Encara una qüestió més sobre aquests consells bàsics que vostè ja ens donava fa uns instants per evitar riscos avui, però perquè quedi clar, per reiterar-ho, què és el que més ens pot posar en perill en episodis com aquest?
0: Sobretot el que hem de vigilar és de no acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens pugui donar la sensació de que no el cabal no és molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es vegi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyades de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones.
1: I ara sí, acabo.
0: També demanem, preventivament, a les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals, coses que habitualment ara tenim posades per la intensa calor que hem patit en els últims dies, doncs les persones en els llocs on encara no s'estan podint aquesta precipitació, demanem que la retirin a la mesura que sigui possible per evitar doncs, possibles incidències en aquests casos.
1: I ara sí, senyor Marc Ramon, acabo. Després d'un estiu tan calorós, aquests episodis de pluja intensa seran més freqüents. Ens hem de preparar per una tardor complicada en aquestes reunions prèvies que feu per preparar la població, tenint en compte el risc, per exemple, d'avui. N'heu parlat? Hi ha preocupació entre aquests serveis d'emergència que vosaltres doncs, presidiu i esteu treballant-hi?
0: Sí, efectivament, hem iniciat una campanya per informar la població de que aquests fenòmens de pluges torrencials, de temps violents i tots els fenòmens climàtics que els acompanyen, doncs estem veient que poden ser més intensos del que és habitual, no? Tenim el mar Mediterrani molt calent, aleshores tots aquests contrastos atmosfèrics quan arriben aquestes bosses fredes doncs poden provocar que aquests fenòmens siguin més intensos i que, per tant, doncs, hem de ser més prudents, hem d'aplicar un més seny a l'hora de desenvolupar les nostres activitats quan tenim aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Doncs Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé, bona feina, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs l'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, però també ara ho reiteràvem, en Protecció Civil, anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures, amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Però avui també és notícia que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí, amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona, o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet també mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
2: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
3: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
4: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
5: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor, de fet, en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
7: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados de l'alumnat que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
5: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
6: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
8: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
9: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Y indudablemente pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
8: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
1: I la mateixa setmana que celebrem l'11 de setembre, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
10: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
11: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim, queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
10: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: Ens situem ara a Brussel·les, on la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatges assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que, per cert, ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara, insistim, se sumen aquestes altres dues persones, aquests altres dos menors. Set minuts i arribarem a les 8. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'exblaugrana Giovanni Van Bronckhorst, a partir de 6:45. De Jong, per lesió, i Eric Garcia, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
12: Jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patrick Guijarro i Clàudia Pina, a més de les ex-blaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el proper 26 d'octubre. I en handbol, el Barça comença la defensa de la Champions. Aquesta nit rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix el contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes catalana i també ibèrica.
13: Todo significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no? Conseguir además 3 Champions no es nada fácil. Ha habido momentos difíciles, sobre todo la primera temporada, el hacerte un poco con la rienda del equipo, pero creo que el balance general es muy, muy positivo y vamos a tratar de que...
1: I avui arrenca la Lliga Femenina d'Handbol amb el CAC 7 Granollers com a únic representant català. L'equip bellesà debuta a casa a 9:15 contra l'Oviedo. El conjunt estrena etapa amb Josep Morales al capdavant i les incorporacions de jugadores com Laura Ballar, Paula Millaruelo, Risa Conya i Mir Sorensen.
14: L'equip està, penso que amb molta confiança. Estan treballant molt bé, han sigut capaces d'assimilar les baixes i fer un passet endavant. I, òbviament, amb moltes ganes de començar ja. Però el primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no?
1: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els sadurninencs van vèncer la plaga de la filoxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Filoxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com, per exemple, la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més. I l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya obrirà enguany la temporada tardor-hivern d'arts escèniques de Tarragona. Serà el pròxim 26 de setembre, amb l'obra Pau, una producció inspirada en el llegat de Pau Casals. L'agenda s'allargarà fins al febrer i comptarà amb una 70ena d'espectacles teatrals, musicals, de dansa i de circ. El Teatre Tarragona acollirà la majoria de propostes, però també se'n faran a espais singulars, com ara l'antiga presó de la ciutat o el centre penitenciari Mas d'Enric.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com Coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
5: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa, que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat, i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
4: De seguida establirem connexió amb diferents punts del Vallès Occidental i del Baix Llobregat, on es manté activa l'alerta per aquests aiguats. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem altres titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Anirem a fons en l'essència d'aquesta regulació europea en breus minuts, en conversa amb Pablo Feu, advocat especialista en urbanisme i habitatge i professor associat a la Universitat de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 amb les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en Cultura, Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès acull una nova edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, a més, avui un dia plujós en moltes comarques i, per tant, complicació al trànsit segur. Per tant, el que fem és connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger, posa'ns al dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs repassem aquesta xarxa viària. La veritat és que, afortunadament, de moment, bàsicament, parlaríem de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, de retencions n'hem de trobar, de grans incidències no, però alguna incidència que provoca aturades puntuals sí que trobarem. Per exemple, a la C32, a la zona de Cornellà de Llobregat, hi tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Llobregat, és a dir, sortint de Barcelona, i això provoca aturades entre Esplugues i Cornellà. Això passa a la C32, autopista del Garraf, ja deixant la ronda de dalt i en sentit sud, en sentit Sitges, a causa d'un vehicle avariat. També tenim un accident, en aquest cas a l'autopista AP7, a la zona del Papiol, aturades d'uns 2 quilòmetres entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord, en sentit Girona. I acabo a l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell. Aquí s'ha produït l'incendi d'un vehicle, si està treballant, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, i també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell i en sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Doncs parlem ara del transport públic, perquè ara mateix les tempestes també estan provocant alguna afectació, en concret a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A més, a causa de les limitacions de velocitat establertes entre aquesta última estació i l'estació de França de Barcelona, la circulació de trens es fa amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens també poden registrar retards en aquesta línia. Circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa també d'una incidència, en aquest cas a la infraestructura, que afecta les línies R4 i R8. I ara sí, previsió del temps. Ens a la costa, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Avui, dia de molta precaució, us ho estem repetint per activa i per passiva, amb les tempestes, però compte també amb el vent. Bon dia.
7: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui tindrem un reguitzell de fenòmens meteorològics. Els estem tenint ja a aquesta hora. De moment, pluges que han estat extraordinàriament locals, però algunes són bastant fortes. Per exemple, pedregada a Terrassa, gairebé 50 litres per metre quadrat a Vilanova de la Geltrú, 40 en el cas de Cubelles. Aquestes tempestes que a hores d'ara cauen, però d'una forma molt passatgera, i la veritat sigui dita, bastant més local del que les previsions ens deien, que s'estan movent entre la Selva, Osona i la comarca del Ripollès. Noves tempestes al llarg d'aquest matí s'han de formar, això sí, a cavall del Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Barcelonès, els dos Vallesos, el Mollanès, l'Anoia i també el Bages. Aquí, al voltant del mig matí, esperem alguna tempesta. Helena, no esperem que siguin generals. Per tant, molt possiblement, avui hi haurà més d'una queixa. També aquest vent, per una altra banda, que bufa amb ganes a l'Empordà i a l'Ebre. Vent sec, precaució amb el risc d'incendi. Aquesta tarda aquest vent continuarà bufant en aquestes contrades de Tarragona, també del sud de Lleida, la plana de Lleida, l'Empordà, i aquesta tarda amb algun xàfec local però intens que caurà sobretot al Prepirineu, a la Catalunya central i una altra vegada a Barcelona, però d'una forma intermitent. I també hem de dir, Helena, per fi avui respirarem millor, s'acaba la calorada. N'estarem molt pendents de tot plegat a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
4: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats, ho dèiem, a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. Això, mentre Protecció Civil ha enviat un missatge est-alerta a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà, recordem-ho, fins a les 5 d'aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
5: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa, que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat, i ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació, i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès. Estem preparats ja per poder enviar doncs, més missatges d'Esalert en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció de la població.
4: Com dèiem, el Baix Llobregat és una de les comarques afectades per l'avís de protecció civil per pluges torrencials. La situació preocupa especialment a ciutats com Castelldefels, on ara fa gairebé un any s'hi van produir inundacions importants. Allà hi tenim els companys d'ETV, Toni López i Pau Pasqual. Bon dia, Pau. Quina és la situació ara mateix aquí? On ets tu?
8: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix imatge i situació inversemblant aquí a Castelldefels perquè des de fa aproximadament uns 30 minuts que els núvols ja han escampat i la pluja ja ha parat. Però és cert que la previsió meteorològica s'ha avançat una mica al que es deia ahir, és que des de les 5 del matí als municipis més al sud del Baix Llobregat ja ha descarregat pluja bastant fort, però això des de 8:15 ha parat i com sentíem a la previsió del temps s'ha quedat una mica més al sud cap al Garraf. Però, com has recordat, Castelldefels és un dels municipis que quan hi ha episodis de pluja doncs té característiques més delicades aquí al Baix Llobregat i per això des de l'Ajuntament es van aplicar restriccions més fortes de les indicades per la Generalitat, tancant els equipaments des d'ahir a la mitjanit, suspenent el mercat i també tancant les platges amb bandera vermella. Per veure com es viu, com es gestiona un dia amb aquests avisos de pluja aquí a Castelldefels, tenim el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler. Marc, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
8: M'imagino que en dies com avui, llevats des de ben d'hora i preparats per qualsevol situació que pugui venir donada de la pluja.
9: Sí, correcte. Ja des d'ahir a la tarda vam començar a treballar des de tot l'Ajuntament, partint de tota la previsió, quan es van vindre ja que teníem 5 sobre 6 d'alerta, se tenen que prendre totes les mides perquè avui, gràcies a Déu, no ha plogut tot el que he esperat, però que sigui un dia el més calma possible. Es van tindre que prendre mides, sobretot en el tema de la mobilitat. És molt important no tindre cotxes circulant. Castelldefels és un municipi que ens divideix l'autopista i la via del tren i a la fer qualsevol cosa la gent té que creuar per aquests ponts que tenim ara, que per exemple no tenim aigua, però se va tindre que fer un treball de neteja i un treball de que estiguin tots els col·lectors ben col·lectats per quan surti l'aigua vagi cap a fora. Aleshores se va tindre que treballar tot el dia i es van tindre que fer aquestes restriccions més que res per evitar la mobilitat i que la gent no estigui circulant si estiguéssim en un episodi d'inundació.
8: Volia aprofundir en això, Marc, perquè aquí és un dels passos a nivells entre els barris de la platja i del nucli de Castelldefels, que són els que acostumen a sortir a les grans imatges, sobretot als darrers episodis de pluja el 2025 i el 2024, on sobretot en un vau haver de necessitar una bomba per extreure l'aigua els dies següents. Com s'ha treballat des d'aquells anys per estar millor i més preparats i doncs veure episodis com el d'avui, que tot i que no ha plogut tant, però que no hi ha hagut cap incidència en aquests passos a nivells que connecten les dues parts del municipi.
9: Bueno, sobretot que les bombes estiguin en funcionament des del principi i que només que comenci a caure aigua les bombes puguin evacuar tota l'aigua cap als col·lectors de la platja. És molt important que estiguin els cimbornals més nets, que l'aigua vagi directament, i també s'està treballant en un col·lector, per això vindrà més endavant, en un col·lector molt potent que treurà tota l'aigua en episodis més grans de pluja. Però també van ficar aquestes barreres perquè hi ha moments, com hem dit, el nivell freàtic aquí és molt baix, estem per de baix del nivell del mar, i si plou molt, arribaria un moment que sí que col·lapsaria. Llavors hem ficat unes barreres perquè si en aquests episodis tinguessin que tancar el pont i no poguessin passar, doncs que no quedi ningú cotxe al mig. Però sobretot és molt important que els col·lectors estiguin ben nets i que l'aigua pugui sortir bé cap al mar.
8: Doncs, Marc Soler, moltes gràcies per atendre'ns en un dia avui i explicar com funciona la prevenció en episodis de pluja.
9: De res, vosaltres, moltes gràcies.
8: Doncs, com dèiem, aquesta és la situació a hores de la Castelldefels i sobretot a la zona sud del Baix Llobregat, on els municipis tenen aquestes circumstàncies més delicades. Ha descarregat des de les 5 del matí. Pendents també de si poden tornar aquestes pluges, però que haurien d'anar baixant a partir de les 12 del migdia fins les 5, que s'acaben les restriccions.
4: Gràcies, companys. Doncs, evidentment, Castelldefels, doncs, que de moment aquesta pluja ha caigut bé, ha sabut caure bé. Estarem, però, molt pendents perquè el dia encara tot just comença, tot just despunta i pot ser molt llarg. Desplacem-nos, doncs, ara el nostre focus d'atenció cap al Vallès Occidental, concretament a la ciutat de Terrassa, on també allà s'esperen fortes pluges al llarg d'aquest matí. Volem comprovar si ja ha plogut i com s'ha preparat la ciutat. I ho fem, està clar com sempre, establint connexió amb en Joan Carles López i la Marina Salvador de Canal Terrassa. Bon dia, Marina. Explica'ns, aquí de moment no portes per aigua, vol dir que o no plou encara o ja ha plogut o ho ha de fer. Explica'ns.
10: Bon dia. Doncs a les 7 del matí ha començat a ploure aquí a Terrassa seguint les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, però de moment ja veieu que sembla que el temporal ens ha donat una treva. L'alerta, com sabeu, és màxima per risc de pluges i inundacions i se situava l'episodi més intens fins ara a les 9 del matí. Però com dèiem, sembla que de moment ens ha donat una treva aquí. Queda activat el pla d'emergència municipal i també s'activen doncs, les restriccions indicades per la Generalitat, concretament les que va anunciar ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre elles, el tancament dels centres educatius i la suspensió de les classes, tant d'escoles, instituts com universitats. Una restricció que ens afecta aquí al Vallès Occidental, però també al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i Baix Penedès. Per tant, de moment, tot i que no plogui, es demana que no ens deixem guiar per la nostra intuïció i que seguim les recomanacions indicades per evitar possibles situacions de perill.
4: Gràcies, Marina. Interessant, eh? Interessant, perquè encara que no plogui, les restriccions es mantenen i això és bo de tenir-ho en compte. L'episodi de temps violent, ho sentíem, doncs, anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre el juny i l'agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Deixem de moment de banda l'episodi pluges per parlar-vos, per explicar-vos que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
11: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
12: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
13: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
4: Des del departament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, passant per l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
14: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra, amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
4: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i també de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. 4 vegades més, de fet, de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
15: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
16: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnat que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
14: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
15: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
4: Deu minuts i arribarem a 9:15. És una de les notícies que us estem destacant avui. Brussel·les presenta la nova llei d'habitatge assequible. Ho farà avui, un reglament que fixa criteris comuns perquè les ciutats puguin limitar el lloguer turístic o restringir la compra d'habitatges que no són residència habitual. L'objectiu és reduir la incertesa jurídica, evitar litigis i donar cobertura a les ciutats que intenten frenar la pressió del mercat. Què implica aquest marc europeu i fins a quin punt pot ser útil? Ho analitzem tot seguit amb Pablo Feu, que és advocat especialista en urbanisme i habitatge. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia.
4: Què és exactament el que Brussel·les aprova avui? Quina funció té aquest reglament i què aporta que fins ara no teníem?
17: Bé, és un reglament que el que fa és fixar unes condicions homogènies en tot l'àmbit europeu, perquè quan els estats ho decideixin, es puguin crear zones d'habitatge tensionat. Exactament igual que ja existeix a Catalunya i a l'estat espanyol amb la llei de l'habitatge. De fet, és un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris s'han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
4: Vostè ho deia, Catalunya ja té aquestes zones tensionades i una normativa pròpia. De fet, el model que presenta Europa és una còpia del nostre. Per tant, la pregunta és en què ens ajuda a nosaltres, què reforça o què pot canviar en el cas de Catalunya o fins i tot d'Espanya, doncs?
17: Bé, canviar poca cosa. El que sí que fa indiscutiblement és reforçar el que Catalunya i està fent. És a dir, el que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures. Això és bàsic, perquè fins ara sembla que es negui, quan és una situació objectiva i real. I el que està dient és que s'han d'adoptar en aquests àmbits, en aquestes zones tensionades, s'han d'adoptar mesures ja, perquè és urgent. I aquestes mesures són dobles. Una, limitar les rentes de lloguer, com ja s'ha fet a Espanya, i l'altra, que no s'ha fet a Espanya i que es proposa fer a Catalunya, limitar les compres especulatives. Per tant, el que està fent és donar la raó als països, com Catalunya, que estan sent pioners en aquestes mesures que s'adopten. I això és importantíssim, perquè sembla que nosaltres estem parlant de ciència-ficció quan estem intentant regular aquestes coses. I no. O sigui, la Unió Europea el que està dient és que la situació és tan greu en tot l'àmbit europeu que és perfectament lògic que s'adoptin aquest tipus de mesura. Per tant, reforça el que està fent Espanya i Catalunya, que estan sent pioneres en l'adopció d'aquestes mesures.
4: Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, en resum el que hem entès, doncs, és que aquesta ha estat una petita victòria d'aquelles ciutats que s'han mantingut fermes en aquesta qüestió. Gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
17: Gràcies a vostès, molt amables.

0: Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'exblaugrana Giovanni Van Bronckhorst a partir de 6:45. De Jong per lesió i Eric Garcia per sanció són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
1: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la pilota d'or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Payor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les ex-blaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre.

I arribarem a 8:45 des de Sant Sadurní d'Anoia, perquè els carrers d'aquest municipi de l'Alt Penedès han acollit, de fet ho van fer ahir, la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estan quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem l'exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i el Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Ara mateix, els xàfecs estan provocant algunes incidències i retards a Rodalies, així com a l'aeroport del Prat. Protecció Civil ha enviat un missatge "és alert" a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa, que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat, i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
6: Doncs, tenint en compte les circumstàncies, repassem quina serà l'evolució d'aquest episodi de pluges torrencials de cara a les properes hores. Ho fem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia de nou, Lluís Miquel.
8: Bon dia, Helena. Doncs aquestes tempestes que ja s'han anat produint, també ens ho comentàvem des de Protecció Civil, però ha de quedar clara una cosa. De moment, la situació no està sent tan destacable com deia les previsions. Dit això, sí que hi ha alguns racons on està plovent bastant a hores d'ara. Per exemple, hi ha un nucli de tempesta bastant intens que es mou aproximadament entre la ciutat de Berga i la de Ripoll. Per tant, aquesta zona del Prepirineu sí que té tempestes destacables a hores d'ara i encara l'anirà tenint al llarg d'aquest matí. Aquestes tamborinades més fortes, ja diem, a cavall del Berguedà i del Ripollès. Les tempestes que hi ha a hores d'ara sobre el mar continuaran allà. Per tant, fins i tot moltes clarianes a l'àrea metropolitana, que és on en teoria havia de ploure més. Però sí que la possibilitat de xàfecs encara continuarà fins al migdia, arrencant aproximadament de l'Alt i el Baix Camp, sobretot ja més al Tarragonès, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia i la comarca del Mollanès. Helena, tempestes tempestes fortes, però molt passatgeres, molt locals. Probablement molta gent ni se n'enterarà d'aquesta pluja. També alguna tempesta arribarà fins a la Costa Brava, a hores d'ara a tocar del Montgrí. Està plovent amb ganes, però tot això passa de seguida. I ens quedarà una tarda doncs amb algun xàfec una altra vegada, sobretot al Prepirineu, comarques de Barcelona, però la veritat, i amb la mà al cor, aquesta previsió que teníem ahir de fortes tempestes tan generals a la costa barcelonina, sembla que avui fa una mica de bluff. Per sort, per altra banda.
6: Gràcies, doncs, per les puntualitzacions, Lluís Miquel. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. Buscarem la reacció d'un dels puntals de la comunitat educativa, com són les famílies dels alumnes, en conversa amb la directora de l'entitat que les agrupa a Catalunya, Lidón Gasull. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal

0: Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en cultura, Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès acull una nova edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5/6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. En l'àmbit de la mobilitat, sí que estan afectant a diverses línies de rodalies i també provoquen retards a l'aeroport del Prat. Els trens que circulen per la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona registren també retards per una incidència que afecta el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat del Llobregat, segons ha informat Adif. Les demores són d'uns 20 minuts. Això, mentre Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni tampoc essencials s'allargarà fins a les 5 d'aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: No acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens puguin donar la sensació de que no, el cabal no és molt, molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es hagi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyades de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones. A les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals...
1: Volem comprovar sobre el terreny quina és la situació a aquesta hora del matí a les comarques afectades per l'avís de Protecció Civil. Ens fixem ara mateix en Sabadell, al Vallès Occidental. Allà hi tenim la Mila López i el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Es nota ja al carrer l'efecte de les restriccions o no?
4: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que creieu-me que es nota, i es nota bastant. De fet, nosaltres estem aquí en un dels punts de Sabadell on hi ha més trànsit, especialment en dia laborable. Estem a la zona de la Gran Via, en un dels punts d'entrada de Sabadell. I aquí darrere meu, normalment, hi ha una forta acumulació de cotxes i fins i tot algunes restriccions, especialment a aquesta hora del matí, en l'hora d'entrada a les escoles. Però ara mateix sembla pràcticament un dia d'estiu, un dia de poca afectació, un dia de poca gent, i tot és degut a aquestes restriccions, degut a la previsió dels aiguats. Sí que hem de dir que, almenys de moment, ara mateix aquí no està plovent. Sí que és veritat que estava previst que el gruix fort de la tempesta arribaria entre les 9 i les 10 del matí. De moment, aquí ara mateix no plou. Sí que durant la matinada ha plogut una mica, però almenys no està caient tot el que estava previst en aquesta hora. Què s'ha fet per tal d'intentar evitar al màxim possible els danys previstos per aquesta tempesta? Doncs l'Ajuntament de Sabadell el que ha fet és tancar

0: els equipaments municipals, així com també ha tancat tots els parcs i jardins de la ciutat. A banda, també s'han clausurat els accessos a les zones del riu Ripoll, que són aquelles zones inundables, i s'ha demanat a la ciutadania que, encara que no s'hi pugui accedir amb cotxe, també eviti desplaçar-s'hi a peu o amb bicicleta per tal de prevenir al màxim possible algun accident que pugui ocórrer en aquell espai. Com ja comentàveu, també s'han tancat tots els centres educatius, els serveis socials dels ajuntaments, les activitats sanitàries que no siguin essencials, així com les esportives de l'exterior. De fet, el propi ajuntament demanava molta prudència a la seva ciutadania i també recordava que la zona del Rodal d'aquí a Sabadell continua estant prohibida a conseqüència de les restriccions per la pesta porcina africana. Ahir els ciutadans tant de Sabadell com del Vallès Occidental van rebre aquest test d'alerta, aquesta notificació de les pluges intenses que hi havia durant el dia d'avui, i sobretot recorden que avui serà un dia molt complicat, o es preveu que sigui un dia molt complicat, aquí a la capital vallesana.
1: Gràcies, doncs, Josep. Es constata de moment per les zones que estem trepitjant que això, que aquestes pluges no són tan fortes com es preveia. Les previsions són unes, el temps, com sempre, fa el que vol. També estan molt pendents del cel, però a l'Alt Penedès, una d'aquestes 5 comarques afectades per l'avís de protecció civil que, recordem-ho, ha implicat, entre altres coses, el tancament d'escoles o la reducció de l'activitat als centres hospitalaris. A la seva capital, a Vilafranca, hi tenim el Carles Morgades i l'Eric Guijarro, de Penedès Televisió. Bon dia, Eric. Ja ha plogut al llarg del matí o encara sou a l'espera de que plogui en aquest punt de Catalunya?
2: Molt bon dia. Doncs aquí a la capital de l'Alt Penedès sí que ha plogut. S'ha produït un episodi de pluja certament intensa. Han caigut 25 litres per metre quadrat en la franja de mitja hora entre un quart de 7 del matí i 3 quarts. Però la realitat és que a aquesta hora del matí doncs, no plou. En aquests moments, situació totalment normal, tranquil·la. Sí que és veritat que amb aquest risc alt de pluja, que encara doncs, podria donar-se al llarg de les properes hores, de fet, aquest risc, aquesta alerta està activada fins a les 5 de la tarda, però de moment, mirant al cel, situació molt tranquil·la. El que sí que volem fer doncs, és remarcar no, aquestes precaucions que s'han de tenir en compte en aquestes hores mentre duri l'alerta. I, per tant, tenim amb nosaltres el regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, el senyor Jordi Junyent. Jordi, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Sobretot això, no, remarcar que durant aquestes hores tenir present que s'han de seguir les precaucions.
3: Recomanacions bàsiques de que la gent no travessi rieres, que vigilin en llocs on es creuen les rieres, que no hi ha hagut aigua, si s'eviti passar en cotxe perquè poden venir allaus d'aigua i bueno, hi pot ser un perill. I després també com a recomanacions, qualsevol problema que tinguin, la gent que truqui al 112, i com altres recomanacions seria tot el tema dels pàrquings soterrats, si veuen que han tingut algun problema d'aigües, que vigilin primer, perquè el primer és salvar la vida i no el cotxe. I res, nosaltres tenim activats el DuproCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta, i esperem que bueno, aquestes previsions no es compleixin tant en tants litres, no?
2: Sobretot remarcar que sí que hi ha hagut aquest episodi de mitja hora, que ha caigut una pluja certament intensa, però més enllà d'això, sense incidències, no?, aquí a Vilafranca.
3: No hi ha hagut cap incidència, eh? Aquí he parlat amb l'hospital, estan funcionant amb normalitat, i bueno, esperem que no es repeteixi els fets que van passar fa un any, que sí que ens va tocar molt a prop.
2: Doncs Jordi, moltes gràcies pel teu temps, i sobretot doncs, el que dèiem, no?, tornar a constatar que de moment situació molt tranquil·la aquí a Vilafranca, tot i que el risc i l'alerta es manté fins a les 5 de la tarda, moment en què ja doncs, aquesta previsió de pluja intensa sembla que anirà menys.
1: També aquí doncs, la pluja ha passat d'alguna manera de puntetes, però el dia encara és llarg i, evidentment, aquesta tempesta o aquesta previsió que estava centrada en 5 comarques pot acabar desplaçant-se, com dèiem i sentíem, cap al nord de Catalunya i cap al Ripollès.
4: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: El El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació. La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
5: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor de l'última dècada. Hi ha mals resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de les OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
7: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
5: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
6: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Volem analitzar tots aquests aspectes amb les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC. Ens acompanya la seva directora, Lidón Gasull. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Us sentíem ara mateix a Espanya cau en la, de manera històrica en l'informe PISA. No sé, sobretot en lectura i en matemàtiques, no sé quina valoració en feu, encara que Catalunya n'hagi quedat realment exclosa. No sé si haguessin fet bé les proves aquí, com ens situaríem, amb quin arc ens situaríem, però en tot cas, què ens indiquen aquests resultats del sistema general educatiu d'Espanya, del nostre país, en definitiva?
8: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada en comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, És un repte que tenim. Hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles, no?, possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu. Evidentment, la comprensió lectora és una capacitat bàsica per a que els nens es puguin desenvolupar i que després puguin comprendre textos realment complexos i puguin relacionar idees complexes, i per tant no podem renunciar a aquesta competència. Per tant, és veritat que no tenim a PISA per poder-nos comparar. De totes formes, igualment, les xifres serien preocupants, no?, perquè són preocupants no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de la OCDE, i per tant tenim altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que per tant ens cal actuar.
1: I com valoreu la reacció de la consellera Niubó al respecte? De fet, ha evitat fer-ne una valoració de cara, això sí, el president Illa compareixerà el proper 23 de setembre per parlar-ne, però ha insistit en menys pantalles i més lectura. No sé si compartiu aquest diagnòstic. Què li exigiríeu en aquest sentit a la consellera?
8: Bé, respecte a no valorar les proves, creiem que és correcte. Creiem que no es poden valorar uns resultats on no ha participat una part molt important de l'alumnat, i que també és el percentatge que potser també fa variar el resultat d'aquestes proves. Sí que pensem que cal avaluar molt bé què necessita el sistema educatiu per millorar en comprensió lectora i en competència matemàtica. Crec que no és suficient sortir i dir menys pantalles, sinó que hem de veure què realment necessita el sistema, perquè poder, evidentment, que el tema de les pantalles o la tecnologia, el tipus d'ús de tecnologia que se'n fa, pot ser una conseqüència, però n'hi ha d'altres de conseqüències que segurament s'han de poder abordar, no? I per tant, nosaltres creiem que el que s'ha de fer és un diagnòstic seriós, no?, i veure quins mecanismes s'han d'introduir per revertir aquesta situació. Ens sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat, i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
1: Doncs caldrà fer-ho, i suposo que ben aviat. Lidón Gasull, gràcies i bon dia.
8: Gràcies a vosaltres.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: És una notícia que acabem de saber. Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys al càrrec. La Conselleria d'Interior ho anunciarà avui mateix en una compareixença prevista a 11:15 d'aquest matí, així com els canvis al departament i l'ascens de qui serà segurament el seu relleu, la primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra, molt probablement la comissària Sílvia Catà. La sortida de Trapero arriba després de 2 anys complexos en l'àmbit policial, com la lluita contra la multa i reincidència i la persecució de les armes blanques, a més de les crítiques per agents infiltrats en assemblees de mestres i la introducció de policies a les escoles. Una notícia, doncs, que tindrem, o ens tindrà pendents tot el dia d'avui també. I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible, que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya i que servirà per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions al Notícies en Xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya i reconeix que hi ha una situació d'emergència habitacional.
9: El que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet que és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries, i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
1: Doncs ara toca els esports, és el torn de la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui que arrenca la Champions al Camp Nou.
10: Sí, el Barça rep el Feyenoord neerlandès. L'equip de l'ex-blaugrana Giovanni Van Bronckhorst serà a partir de 6:45 en la primera jornada de la fase Lliga. Les úniques baixes que té Hansi Flick per aquest partit són les de Frenkie de Jong per lesió i Eric Garcia per sanció. Els blaugranes, líders imbatuts a la Lliga, afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
11: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
10: Triomf de l'Europa i eliminació de l'EM en la primera jornada de la Copa de la Reina. Les gracianques es van endur la victòria als penals després que el partit acabés amb empat a un. Barreiro va avançar les lleidatanes al primer temps i Naroa ja la represa va tornar a igualar el marcador. L'encert de les barcelonines des dels 11 metres va acabar decidint l'eliminatòria. I el Barça d'handbol comença avui la defensa de la Champions. Rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes Catalana i Ibèrica. Doncs aquest partit serà 9:15, per tant, els culers que ho desitgin avui tenen doble cita. El Camp Nou primer, 6:45 i 9:15 l'handbol.
1: Gràcies, Cristina. Actualitat, la dels esports. Però també molt pendents avui del cel, de les pluges, d'aquesta tempesta. Veurem si arriba o no. I, en tot cas, també del Departament d'Interior amb aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Adéu-siau, fins demà.
12: La xarxa de comunicació local.

0: en nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
1: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
2: Segona legislatura.
1: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar 2/3 del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
3: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
1: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: Controleu el franc dret. Hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població.

0: signa dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
1: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn. El moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si, en canvi, l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació, perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: Fer-ho des de dins té un avantatge, una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
1: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
4: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'Estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs, i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui fa les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
1: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
5: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
1: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
5: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses, els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. És a dir, els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra, mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels Comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
1: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'Estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'estat de dret. És, doncs, un estat de dret.
6: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
1: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
6: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense estat de dret? No podem tenir estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'estat de dret és el control de les normes jurídiques, del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat, però en tot cas està sotmès aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però en el fons no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
1: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
7: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
1: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
7: val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva. Val? O sigui que, en realitat, la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, eh? És fina, aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui, en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
1: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
4: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions, però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
1: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
7: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
1: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
5: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
8: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I, per tant, si ens limitem la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu. I, per tant, necessita, evidentment, de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos. Uns contrapesos entre els diferents poders i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
1: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders, és sempre una bona notícia. Però l'important és que tot això es mantingui, independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
9: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
8: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
9: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista, podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera, evitar un atac major que hi pugui haver contra, el, no? contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
1: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que, en alguns casos, són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
4: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
1: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. A Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la Dana o les bonificacions del transport públic. Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té tres quartes parts de la cambra controlada. Però en altres escenaris, amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
7: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
1: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
10: Se les pot deslegitimar, sobretot, traient-los-hi la capacitat d'actuació.
11: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
10: i presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
4: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
1: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència. En complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració, imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
12: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
8: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
12: Això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu, de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
13: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
8: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. És que és una partitocràcia, vull dir, si els mateixos polítics són els que nomenen els càrrecs de control, doncs una mica és una, dir, estem aquí tots compromesos a mantenir o a vegades amagar o a tapar determinats casos.
4: A Mèxic aquest any ha passat una situació molt semblant a la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions de la societat civil, periodistes i entitats d'advocats del país.
1: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
4: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
1: Tantes mesures, tan juntes i tan importants, no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? i la societat civil. En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins el sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
10: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc etc, al final acabaràs tenint això.
14: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses. Quan estàs al govern, creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
1: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
15: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
8: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
15: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució en un nou escenari més democràtic.
4: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer, amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
1: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
12: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo...

0: importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
1: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a Llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció en manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
0: Tants canvis i tants sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
1: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Galant, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Galant de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
0: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
2: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode, líder, enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern, o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic. Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu. Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corsellas, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur

Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carles Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet.
2: El POU.
3: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
4: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
5: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
6: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat avui la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte també que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar ahir unes alertes a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat també pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Protecció Civil demana extremar la precaució. A banda, el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: S'han activat una 50 de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb els policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Pel que fa al transport i a les afectacions per aquest temps, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda, també l'alta velocitat Madrid-Barcelona també circulen amb retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç i el Prat de Llobregat. També hi ha hagut un total de 30 afectacions en vols a l'aeroport del Prat que ja va recuperant la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió.
3: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.
3: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
4: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
3: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs, sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs, era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havia pres a principi dels anys 10.
1: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
3: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contratarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
3: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
1: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el haber no nace.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
3: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
5: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
6: I llavors l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
3: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
6: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus, amb 12 anys. I, bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà, ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
3: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
6: Va, a casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen. Era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
3: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarth, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
1: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
7: J'étais restée chez mes oncles ici à Toulouse.
8: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles aquí a Tolosa i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
7: Voilà.
9: I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
10: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació per l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
10: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
6: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, per baixar a Balaguer, cuidado. I va baixar a veure-la, i és curiós, perquè pujava les escales, i es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta i li va dir: on viu el Jaume Veleta? I llavors diu: a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir: ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
10: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita: la Mercè, la Rosa i la Pepita.
3: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
3: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, les van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
3: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
10: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, els tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
3: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava a l'explotació forestal de Col de Puy, a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, formar part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
10: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
7: a rechercher y son venus.
8: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
7: Això va ser en abril 43.
3: Fins aquell moment, la Conchita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
7: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit...
8: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
5: La Conchita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conchita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conchita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
3: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conchita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
8: Jo em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
7: I dessous je mettais le matériel.
10: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos?
3: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conchita explicava des del museu.
11: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si, y si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
10: La Nebuda. La Conchita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls. I el cistell, ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
11: Ella se vestía con una falda. Porque, de hecho, que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época. Y una falda larga, sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces, una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico. Pero, además, tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar. Y la gente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
8: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
3: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
8: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
3: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
8: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades. En dies diferents, la meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
1: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
8: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
3: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
8: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
3: A la mateixa sala que la Conchita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conchita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
8: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
1: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
8: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes provinents dels camps de Vernet i de Noé i també altres presons. Quan ens van fer pujar el tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
3: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyes com si fos una criatura. Fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts, per descansar. El dimecres, per anar fora. El dijous, per reposar. El divendres, passar comptes. El dissabte, anar a cobrar. El diumenge no es fa el niu. No és dia per treballar. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració, amb les seves variants, és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Dos quarts. Notícies.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. La policia municipal de Mollet ha detingut un delinqüent multireincident per haver comès un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial. Va ser el passat 5 de setembre quan agents de la policia municipal van ser alertats d'un robatori en un comerç al barri de Can Borrell. Gràcies a la descripció facilitada de la ciutadania del presumpte autor dels fets, minuts més tard va ser localitzat i detingut i es van poder recuperar els objectes sostrets de l'establiment comercial. Ara per ara, la unitat d'investigació de Mollet té catalogada aquesta persona com a delinqüent amb risc d'alta reincidència. L'home de 25 anys compta amb 10 antecedents policials i els Mossos d'Esquadra el relacionen precisament amb un furt que va tenir lloc dos dies abans en una residència de Mollet, on va sostreure una cadira de rodes. També havia robat recentment un patinet elèctric. Des de principis d'any ja ha acumulat 7 detencions, dues de les quals entre els mesos de juny i juliol, també per robatoris amb violència i intimidació. I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Hi ha 10 dies, aquesta ja comença a escalfar motors. La fira s'omplirà enguany de creativitat amb una proposta molt especial per celebrar el 30è aniversari del Tòfol i la Dinga, els dos capgrossos protagonistes de la jornada. Sota el lema "Enganxa't a la fira", la iniciativa convida la ciutadania a participar en la creació d'un gran tapís col·lectiu format per sols de ganxet, l'emblema de la fira. El projecte s'ha començat a teixir a la Marineta aquesta setmana i continuarà els dies 10, 16 i 17 de setembre, de 5 a 7 de la tarda. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que la iniciativa neix amb motiu de la commemoració dels 30 anys dels dos capgrossos, una proposta que també vol reforçar el vincle de la Fira d'Artesans amb el món del tèxtil.
1: Aquest any una mica la Fira d'Artesans tot està vinculat al món tèxtil i llavors al ser l'aniversari del Dingo i de la Tinga, que són aquests capgrossos que tenim, vam pensar que seria una bona idea doncs, fer alguna vinculat també en el món del tèxtil. Llavors la Lluïsa, que és una gran artista, a part de treballar a l'Ajuntament i de moltes més coses, però és una gran artista, va dir, bueno, ens va fer un model d'un sol preciós i vam dir, doncs venga. I estem aquí fent sols, vull dir, ara estem fent un ganxet als això i després intentarem fer un tapís. El més gran, contra més gent vingui, que vingui tothom, doncs més sol farem, més tapís farem, gran de tèxtil, preciós.
0: Una de les grans particularitats de la iniciativa és que està oberta a tothom, no cal tenir experiència prèvia ni saber fer ganxet, ja que les persones que no coneguin aquesta tècnica també podran participar-hi i aprendre durant els tallers. La proposta vol convertir-se en un espai de trobada, aprenentatge i creativitat compartida. Això és tot, més informació d'aquí una hora.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals, que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 12:45 del migdia, a Ràdio Mollet.
2: El POU.
3: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
4: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
5: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
0: Dimecres a 6:00 de la tarda i diumenge a 11:00 del matí.

0: I thank you.
1: Indeed.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix aquí a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la Festa Major a la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Mollet, ara Mollet Esquerra, EUiA, s'ha posicionat sobre les diferents obres de remodelació de la via pública que han començat aquesta setmana a la ciutat. La formació crítica, tant la gestió dels treballs de la Rambla Pompeu Fabra com l'estat en què es troba el carrer Berenguer III abans de l'inici de les actuacions. Pel que fa a les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra, ara Mollet Esquerra consideren que la gestió del projecte no ha estat adequada. El partit lamenta que els treballs s'hagin allargat massa en el temps i critica que durant aquest període no s'hagi cuidat suficientment l'espai afectat. També retreuen al govern municipal una manca de transparència i d'informació sobre l'evolució del projecte. Són declaracions de Sergi Suárez a Ràdio Mollet.
1: Creiem que la gestió de l'Ajuntament entre que hi ha l'esvoranc i inicien les obres aquest any i mig ha estat molt llarg i no s'ha cuidat prou l'espai, els veïns creien que hi ha hagut poca transparència, malgrat diguin que no, creien que no s'ha explicat prou aquest tema, i és un tema greu, perquè no és la primera vegada que passa i no sabem si no serà l'última, perquè aquest tram es reformarà, però no tot. Creiem que la gestió no ha sigut gens bona, no? I aquí creiem que podem coincidir qualsevol veí, independentment de la ideologia que tingui.
0: Respecte a les actuacions previstes al carrer Berenguer III, la formació assegura que una de les principals vies de la ciutat es troba en un estat lamentable i considera que són unes obres que arriben un any tard. I en esports, el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al seu projecte. L'entitat creada íntegrament al voltant del futbol femení vol consolidar una nova proposta a la ciutat i ja treballa per construir una estructura esportiva ambiciosa i estable. Ara, el que s'estan fent són portes obertes en els seus entrenaments a totes aquelles persones que vulguin conèixer el projecte. La presidenta del club, Núria Pérez, ha dit que ara, amb aquestes proves, troben a jugadores i estan valorant diferents opcions abans de decidir en quin equip jugaran.
2: És difícil fer un diagnòstic perquè ara és el moment en què la gent prova aquí, prova allà, els pares també estan pendents de les extraescolars de l'escola, llavors és això, és difícil fer un diagnòstic.
0: La presidenta, però, diu que manté la confiança en el projecte a l'espera que vinguin i provin i juguin en aquest club.
2: Doncs els objectius principalment seria començar competint a totes les categories i aconseguir els èxits esportius al màxim, ja pensant en ascensos i tot.
0: El club de futbol femení Mollet City continua dibuixant així el projecte per convertir-se en una referència en el futbol femení. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A banda, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. I atenció avui a les pluges intenses que afecten a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els efectes poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com ara pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. Durant la tarda afectaran també punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central i de cara al vespre podran arribar de nou al prelitoral. Fins a les 9 del matí els bombers han atès 18 avisos, la majoria al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, i el 112 també ha rebut 186 trucades. I pel que fa a les afectacions al transport, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen encara amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Caldés. També l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També hi ha hagut afectacions en 30 vols a l'aeroport del Prat, que ja està recuperant la normalitat, i a la 26 a Montagut hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i hi ha, de fet, un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2021. La compareixença serà petició pròpia després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. I ja intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor Pere Aragonès. La mesa també ha acordat tramitar per via d'urgència la reforma del reglament del Parlament. I els Mossos d'Esquadra han desallotjat 19 persones que ocupaven la masia de Calgràs a les Hortes de Santa Eugènia a Girona.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament, ara Mollet Esquerra, EUiA, s'ha posicionat sobre les diferents obres de remodelació de la via pública que han començat aquesta setmana. Critiquen que totes dues, la de Pompeu Fabra i Berenguer III, arriben massa tard. I roba una cadira de rodes en una residència de Mollet i dos dies després el detenen per un robatori amb violència. El robatori el va fer en un comerç de Can Borrell i l'home de 25 anys compta amb 10 antecedents policials. I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Prèviament aquests dies s'està fent un tapís format per sols de ganxet per celebrar el 30è aniversari dels capgrossos de la fira. La iniciativa es fa a la Marineta i està oberta a tothom. I en esports, el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al projecte. El club ha obert les portes als seus entrenaments a totes aquelles noies interessades en el projecte. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de malalties de la tiroide. Per explicar-vos què és la tiroide i quines són aquestes malalties associades, ens acompanya la cap clínic d'endocrinologia i nutrició de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. És la doctora Sandra Chicharro, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia, bona tarda.
2: Moltes gràcies per convidar-me. Bona tarda.
1: Anem a parlar precisament de la tiroide i jo m'agradaria començar parlant de que normalment la majoria de problemes de la tiroide sembla ser que tenen tractament i bon pronòstic, és a dir, que ens agrada allò començar amb bones notícies. És així?
2: Sí, és així. És molt fàcil de detectar i, a més, fàcil de tractar en general. Així que és bo conèixer si tenim malalties del tiroides perquè tenen fàcil solució en general.
1: Anem a explicar. La tiroide és una glàndula, no? Allò tot s'associem amb el coll.
2: Sí, és una glàndula molt petita que té forma com de papallona, que està situada al coll, a la part baixa del coll, i el que fa és controlar el nostre metabolisme, controlar doncs, la despesa energètica, controla és el termostat del nostre organisme, controla la freqüència cardíaca i també bueno, la nostra energia en el nostre dia a dia. Això és el que fa, bàsicament, la tiroides. Explicat doncs, així una mica
1: allò,
2: simple.
1: Sí, que el que ens interessa és això, que sí. Ho entenguem tots. Estava pensant que per ser petita, d'un-hi-do la feina que fa.
2: Sí.
1: No? És una glàndula, trobo allò molt eficaç, molt productiva.
2: Sí.
1: Què és a dir, quan tenim allò una afectació de tiroides, què és quins símptomes notem?
2: Doncs depèn del tipus d'afectació. Si és una afectació amb el funcionament, és a dir, que funciona de més o de menys, el que notarem és bàsicament cansament o nerviosisme o com que estem més lents, depèn de si funciona més o de menys. En canvi, si l'afectació del tiroides és un nòdul, el que podem notar és un bulto al coll, que de vegades, si és molt gran, doncs fins i tot ens pot arribar a costar d'empassar. Mm-hmm. Depèn del tipus de problema, donarà un símptoma o un altre.
1: De fet, nosaltres hem sentit a parlar del hipertiroidisme i del hipotiroidisme, no? M'imagino que es refereixen a això la doctora Chicharro, sí?
2: Sí. L'hipotiroidisme és quan el tiroides funciona de forma lenta i el que dona, bàsicament, és cansament, restrenyiment, un cert augment del pes. És com si ens faltessin piles, anem com més lents. En canvi, l'hipertiroidisme és el metabolisme accelerat, funciona de més la glàndula i el que fa és símptomes de nerviosisme, de palpitacions, com que anem accelerats i pèrdua de pes, és a dir, el contrari de l'hipotiroidisme.
1: I què és el que provoca que aquesta glàndula funcioni de forma anormal? No? És a dir, que funcioni doncs, o per sota o per sobre del que hauria de ser la seva activitat normal.
2: Pot haver-hi diverses causes, però el més freqüent són malalties autoimmunes, que això vol dir que hi ha uns anticossos, i aquests anticossos el que fan és inflamar la glàndula tiroides. I aquesta inflamació pot fer que funcioni de més o que funcioni de menys. Quan funciona de menys, habitualment és el que se'n diu una tiroiditis de Hashimoto, l'hipotiroidisme, i

0: que és veritat que és molt més freqüent en dones i habitualment en gent jove. Hi ha moments puntuals de la vida que solen aparèixer més freqüentment. En dones joves, sobretot en edat gestacional, i l'hipertiroidisme, habitualment pot haver-hi un desencadenant, que sol ser una situació d'estrès, i això fa que es desencadeni la malaltia.
1: Mm-hmm. No sé si hi ha també alguna mena de component genètic, és a dir, si la teva mare, el teu pare, sí, algun familiar ha patit tiroides.
0: Sí, és freqüent que hi hagi antecedents familiars de problemes de tiroides, tant d'hiper com d'hipo.
1: Mm-hmm. Quan hi ha un nòdul, clar... Dels símptomes que hem descrit, doncs m'imagino que tots preocupen, però quan et notes un bulto, doncs hi ha una preocupació, no?, allò com afegida.
0: Sí. De totes maneres, hi ha una preocupació i, òbviament, s'ha de valorar i s'ha d'estudiar, però sí que és veritat que la malaltia nodular del tiroides sol ser una malaltia força indolent, és a dir, la majoria dels nòduls són totalment benignes. Quan dic la majoria, estic parlant d'un 90% dels nòduls que trobem a la tiroides són benignes. I el 10% que són malignes, habitualment tenen un molt bon pronòstic, és a dir, que operant i fent algun altre tipus de tractament com radioiode, normalment la malaltia és cura. És a dir, que en el pitjor dels casos és una malaltia curable.
1: Uh-huh. Quan parlem allò que no són benignes, aquests nòduls, ens estem referint allò a una neoplàsia de tiroides, és a dir, a un tumor o un càncer,
0: sí,
1: de tiroides?
0: Sí, a un càncer de tiroides. Però ja dic, és, de tots els nòduls són els menys freqüents i, tot i així, tenen un bon pronòstic.
1: Anem a parlar jo de quines són les proves que ens faran, si ens passa alguna d'aquestes situacions, ja sigui nòduls, ja sigui hipo, ja sigui hipertiroidisme, quines proves seran les que acabaran facilitant aquest diagnòstic. De fet, la doctora Chicharro ens deia en començar, és fàcil de diagnosticar, no?
0: Sí, quan estem parlant que sospitem un hipo o un hipertiroidisme, el que hem de fer és una analítica amb una funció tiroidea bàsica i uns anticossos per valorar. I amb això en tenim prou per diagnosticar la malaltia. No cal fer més proves. Si sospitem que hi ha nòduls, llavors sí que hem de fer l'analítica i, a més, una ecografia, que és la prova estàndard per diagnosticar aquest tipus de problemes. Si trobem nòduls i pensem que els hem de punxar perquè són sospitosos o tenen un tamany suficient, llavors el que fem és fer una punció per fer una citologia i analitzar aquest nòdul.
1: Una vegada jo he estat diagnosticat, quin tractament té? És a dir, passa per cirurgia, nosaltres hem vist allò persones que han estat operades de tiroide, o prèviament hi ha un tractament farmacològic?
0: Si són nòduls, parlem ara de nòduls.
1: Parlem de nòduls.
0: Si són nòduls benignes, normalment el que fem és seguiment. Un seguiment d'ecogràfic cada un, dos anys, que cada vegada, si estan estables, anem allargant més. Si és un nòdul maligne, doncs s'ha d'operar, és fer una tiroidectomia, habitualment una tiroidectomia total, que vol dir treure tot el tiroides, i hem de prendre medicació que substitueix la funció del tiroides, que és una medicació senzilla, la de l'hipotiroidisme.
1: És a dir, que sense aquesta glàndula es pot viure...
0: Es pot viure,
1: però s'ha de substituir...
0: Clar, amb medicació, però es pot viure i fer una vida totalment normal.
1: Mm-hmm. Quan deia jo, quan el nòdul, doncs, el tenim, sabem que és benigne i el tenim controlat, en principi, encara que sigui benigne, si creix, llavors igual que es planteja la cirurgia, perquè
0: sí,
1: pot arribar, doncs, això, el que dèiem, no?, per empassar
0: sí,
1: els aliments.
0: Quan veiem que hi ha o bé molts nòduls o bé que aquests nòduls creixen d'un tamany considerable, a partir de 3-4 centímetres, llavors comencem a plantejar-nos la intervenció quirúrgica. En aquests casos, com que és malaltia benigna, ens podem plantejar no de treure tota la tiroides, sinó de vegades ens plantegem de treure només una part de la tiroides.
1: Mm-hmm. Ha comentat la doctora,

0: I clar, una vegada fem l'extirpació de la tiroide, no?, de la glàndula, fem allò tractament farmacològic com a l'hipotiroidisme. Entenem allò que quan el que es detecta és que la glàndula funciona per sota, no?, sí, de l'habitual, el que es fa és facilitar aquesta medicació.
1: Exacte. En l'hipotiroidisme, la glàndula no està funcionant prou bé i llavors no està fabricant prou hormona tiroidea. Llavors, el que fem és, amb una pastilla, substituir aquesta hormona tiroidea. I és el que fem quan hi ha hipotiroidisme, tant perquè la glàndula no funciona com quan decidim treure la tiroides i llavors posem aquesta medicació. La medicació és exactament la mateixa.
0: I és una medicació crònica?
1: És una medicació crònica.
0: És a dir, una persona diagnosticada de tiroide de per vida haurà d'estar medicada?
1: Sí. Quan tenim un hipotiroidisme, habitualment això no es reverteix i hem de fer el tractament de per vida. Afortunadament, és una medicació que no dona efectes secundaris perquè és la pròpia hormona que el nostre organisme no fabrica i sí que és veritat que s'ha de fer de per vida, però és una pastilla al dia, fàcil de controlar i fàcil d'ajustar la dosis habitualment.
0: Uh-huh. I quan parlem de hipertiroidisme, també s'ha de fer un tractament farmacològic, allò per reduir aquest excés de treball que fa la glàndula, sí?
1: Exacte. El que es fa és donar una medicació que el que fa és frenar aquesta tiroides. Habitualment donem medicació durant un temps, però de vegades hi ha pacients que no s'acaben de controlar bé amb aquesta medicació que donem per frenar la tiroides i llavors ens hem de plantejar tractaments una mica més definitius, que sol ser o fer radioiode, que el radioiode el que fa és cremar la tiroides perquè deixi de funcionar, o bé fem cirurgia, traiem la tiroides i llavors acabem donant la medicació per l'hipotiroidisme que nosaltres mateixos hem provocat. Tot i que sembli una mica contradictori, sí, per la nostra salut és millor l'hipotiroidisme i substituir que no tenir un hipertiroidisme que no acabem de controlar del tot bé.
0: Uh-huh. I el radioiode, clar, quan sents ràdio, ràpidament allò associes allò radioteràpia. Vindries una, sí, cosa similar, una radiació?
1: No. El nom sona molt malament, però no és exactament lo mateix. De fet, el radioiode és un tractament molt, molt senzill. És veritat que és una medicació radioactiva, però que és una medicació molt segura. No cal l'ingrés, no dona pràcticament efectes secundaris i es tolera molt, molt bé. És un tractament molt senzill. No és una radioteràpia. No té res a veure.
0: Iode, aquesta paraula, sovint allò quan vas a comprar sobretot sal, no? Posa sal iodada. És important el iode per al funcionament d'aquesta glàndula?
1: Sí, és important prendre suficient iode perquè funcioni bé la glàndula tiroides. El iode habitualment està en la sal iodada, en tots els productes del mar, peix, marisc, i també en la llet. I és important que prenem suficient aquests aliments. Únicament hem de tenir precaució en els malalts amb hipertiroidisme, que quan tenen hipertiroidisme i la glàndula està funcionant més del compte, en aquest cas sí que no ens interessa que a més afegim iode, perquè encara estimulem més la tiroides. És a dir, en general tothom hem de prendre suficient iode i l'hipotiroidisme també, menys en cas de que tinguem hipertiroidisme. En aquests casos sí que hem d'intentar evitar el iode.
0: Llavors, en principi, la població general, si hem d'anar a comprar, és millor que comprem allò sal iodada que no?
1: Sí, sí. Sí.
0: És més recomanable.
1: En general, hem de prendre sal iodada.
0: Uh-huh. Tenim entès que de vegades passa desapercebuda els problemes de tiroide. Per què passa desapercebuda? Perquè tots trobem explicacions, igual porto una època d'estrès, estic perdent pes i no? O al contrari, picotejo més i per tant m'estic engreixant i sí, estic cansada, però no sé.
1: Perquè són símptomes, en general, els símptomes que dona la patologia tiroidea són símptomes molt inespecífics. És a dir, que hi ha moltes malalties que poden donar aquests símptomes. El cansament és una cosa molt freqüent i que pot ser per moltes coses. pel mateix estrès, simplement. Sí. Llavors, de vegades pot passar desapercebuda.
0: Mm-hmm. Es pot prevenir d'alguna manera? És a dir, ara, per exemple, dèiem, no? Doncs, la ingesta de iode és important. No sé si podem prevenir allò d'acabar desenvolupant que aquesta glàndula funcioni de forma irregular.
1: Prevenir del tot, no.
0: Impossible.
1: No. Mm-hmm. Perquè hi ha el que dèiem abans, hi ha factors genètics, hi ha aquests anticossos, que això a dia d'avui no sabem com controlar aquests anticossos. Per tant, no hi ha una manera, una alimentació en concret, una forma de vida que pugui prevenir això.
0: En tot cas, entenem allò que dieta mediterrània,
1: exacte,
0: sí, no?
1: Sí, una dieta saludable, això està clar, però no tenim eines per poder evitar-ho, realment.
0: Dèiem en un moment de la conversa que igual sí que hi ha col·lectius, no sé si alguna persona ara que estigui escoltant la conversa digui, escolta'm, doncs potser sí que ho parlo amb el meu metge, no? La meva metgessa de família, que em faci una analítica perquè doncs, puc sospitar que doncs, tinc problemes de tiroides. No sé quines serien aquests col·lectius, aquestes persones. Hem parlat, per exemple, no? Si tens una malaltia immunitària.
1: Sí, hi ha col·lectius que sí que és important tenir clar com està funcionant el tiroides i que estigui bé. Normalment, dones que volen quedar-se embarassades, és important que la tiroides estigui funcionant bé. Quan hi ha malalties autoimmunes, també és important detectar si hi ha alguna malaltia de tiroides. A la menopàusia també és un moment freqüent de que es desenvolupi l'hipotiroidisme. És a dir, hi ha moments en concret que és més probable que hi hagi un problema de tiroides. I, òbviament, si tenim símptomes que no trobem explicació, més enllà d'una situació d'estrès puntual, si veiem que el cansament, la pèrdua de pes, no trobem explicació, llavors s'ha de valorar la funció del tiroides.
0: Dèiem allò que aquesta glàndula pot funcionar de forma irregular en qualsevol moment, en qualsevol etapa de la vida. En infants, mm-hmm. però, no és tan freqüent, o sí?
1: Pot passar, és a dir, hi ha nens que poden tenir malaltia del tiroides, però no és el més habitual. Habitualment comença més en dones joves, 20, 25 anys, és l'edat més freqüent de que aparegui.
0: Uh-huh. De fet, la conversa l'hem iniciat amb un missatge de tranquil·litat. Ens agradaria tornar a recuperar, no?, aquest missatge de tranquil·litat. Uh-huh. De fet, la doctora Sandra Chicharro, que recordem és cap clínic d'endocrinologia i nutrició a la Fundació Sanitària Mollet, ens comentava, bé, una vegada detectat, té una, no?, una solució, doncs la veritat és que molt eficaç, no?
1: Sí, es pot tractar bé i una vegada tractat el problema podem fer una vida totalment normal i aquests símptomes normalment desapareixen. Poden trigar diverses setmanes a desaparèixer, però un cop està tot estable i tot controlat, els símptomes desapareixen i podem fer una vida totalment normal.
0: No sé si després requereix allò controls mèdics, perquè igual sí que és veritat que en un moment donat se t'ajusta la medicació, però davant una situació que comentàvem, no?, per exemple, d'estrès, això es pot descontrolar.
1: Sí, normalment fem controls. En l'hipertiroidisme els fem més seguits perquè hi ha més altibaixos. A l'hipotiroidisme pot ser, inclús un cop a l'any, pot ser suficient si està tot estable, però sí, hem de fer un seguiment.
0: La persona que pateix una d'aquestes, no?, ja sigui por, hiper, s'ho nota? És a dir, et notes allò que m'estic accelerant, alguna cosa m'està passant, no?
1: Sí.
0: O al contrari, no? Vaig allò com més lent, o estic guanyant pes, no sé, alguna...
1: Sí, moltes vegades els mateixos malalts t'ho expliquen quan es descontrola una mica, els mateixos ho noten. Llavors, ens avisen i fem l'analítica per valorar i acabar d'ajustar el tractament. Moltes vegades els mateixos ho noten. Com que ja saben els símptomes, ràpidament ho detecten.
0: No sé si podríem dir que les malalties associades a la tiroide són malalties d'aquestes silencioses, que no es visibilitzen tant, no? I que potser hi ha més persones afectades de les que tenen vostès xifres, no?
1: Bueno,
0: de les persones que arriben a consulta.
1: De vegades pot haver-hi casos que no es detecten, però afortunadament en els últims anys, com que hi ha un fàcil accés a les analítiques de tiroides, és veritat que les detectem a temps. No és una cosa que no ho detectem. Habitualment, si la persona consulta, habitualment es detecta de forma relativament ràpid, sobretot en els últims anys. Potser sí que abans no es coneixia tant, però ara sí.
0: Perquè en una analítica normal, allò quan dius allò, analítica un cop l'any, que doncs tothom ens l'haurien de fer, no? Revisió mèdica, es tenen en compte aquests paràmetres o si no hi ha sospita no es demanen?
1: En una analítica de rutina no es demana, però si mínimament comentem amb algun símptoma d'això, doncs de palpitacions o problemes amb el pes o cansament, normalment es demana la funció del tiroides de forma habitual.
0: Aquests serien les tres, no? Els tres factors allò
1: sí.
0: més destacats, i suposo que també igual si doncs hi ha aquesta indagació de dir, ah, i hi ha antecedents familiars, llavors ja...
1: Amb més motiu.
0: Exacte. Amb més motiu.
1: Sí.
0: El missatge, però, tornem a recordar, és de missatge tranquil·litzador, que aquelles persones que, els hi sigui diagnosticat allò, tens una malaltia associada a la tiroide, que ningú allò doncs es posi nerviós, no passa res. No?
1: No passa res. S'ha de valorar, s'ha de tractar, i és important que ho tractem i no ho deixem, però té solució.
0: I a més sí, a més el que ha comentat, que és una medicació que és inocua, és a dir, inocua en el sentit de que no fa mal, no? Que habitualment les persones
1: sí.
0: acostumem a dir, clar, m'arreglen això i...
1: Sí.
0: I ho passo malament per un altre. No,
1: la medicació en si no té efectes secundaris. És més que res, doncs, el fet d'haver de prendre una pastilla de forma crònica. És, bueno, tothom ens agradaria no haver de prendre res, però efectes secundaris no en té la medicació.
0: I contraindicacions? Hi ha alguna persona que doncs, sigui allò diagnosticada i que aquella malaltia, aquella medicació no la pugui prendre? Per X motius o no?
1: No. Tothom pot prendre la hormona. L'únic que de vegades hi ha determinades marques comercials que poden portar excipients o, per exemple, lactosa, i llavors, si hi ha intolerància a la lactosa, hem de buscar una altra alternativa. Però no és per un problema per la levotiroxina en si, que és la medicació, sinó pels excipients que porten, i llavors hem de buscar una altra o fer un preparat a farmàcia que li facin específicament. Però a l'hormona en si no ha d'haver-hi cap problema.
0: A més, fantàstic, no?, que hi hagi alternativa.
1: Sí.
0: Allò, doncs, si hi ha aquesta al·lèrgia o aquesta intolerància, que puguem allò fins i tot fer la medicació a mida. Això és
1: sí,
0: fantàstic.
1: Exacte. Sí.
0: Doctora Sandra Chicharro, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat, que ens hagi parlat d'aquesta malaltia, que potser no se sent tant a parlar, no?, com d'altres, però que, evidentment, aquelles persones que s'hi troben, doncs no deixa de ser, allò quan et diuen un diagnòstic, sempre et provoca un neguit, però que alhora hem començat allò amb aquest missatge tranquil·litzador de dir, sí, és crònica, no?, tant hipo com hiper, és crònica, no?,
1: sí. L'hiper es pot curar. L'hipertiroidisme es pot arribar a curar. L'hipo normalment no. Però l'hipertiroidisme de vegades es pot arribar a curar. No sempre, però de vegades sí.
0: Vaja, tenim allò missatges esperançadors en totes
1: sí.
0: línies. Com deia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 9 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Mollet, ara Mollet Esquerra, EUiA, s'ha posicionat sobre les diferents obres de remodelació a la via pública que han començat aquesta setmana. Critiquen que la de Pompeu Fabra i Berenguer III, aquestes dues, arriben massa tard. I roba una cadira de rodes en una residència de Mollet i dos dies després el detenen per un robatori amb violència. El robatori el va fer en un comerç de Can Borrell. L'home, de 25 anys, compta amb 10 antecedents policials. I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Prèviament, aquests dies s'està fent un tapís format per sols de ganxet per celebrar el 30è aniversari dels capgrossos de la Fira. La iniciativa es fa a la Marineta i està oberta a tothom. I el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al projecte. El club ha obert les portes als seus entrenaments a totes aquelles noies interessades en formar part de l'equip. Abans de començar, rebo una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Mollet, ara Mollet Esquerra, EUiA, s'ha posicionat sobre les diferents obres de remodelació de la via pública que ha començat aquesta setmana a la ciutat. La formació critica tant la gestió dels treballs de la Rambla a Pompeu Fabra com l'estat en què es troba el carrer Berenguer III abans de l'inici de les actuacions. Pel que fa a les obres de renovació del col·lector de Pompeu Fabra des d'ara Mollet Esquerra, consideren que la gestió del projecte no ha estat adequada. El partit lamenta que els treballs s'hagin allargat massa en el temps i critica que durant aquest període no s'hagi cuidat suficientment l'espai afectat. També retreuen al govern municipal una manca de transparència i d'informació sobre l'evolució del projecte. Són declaracions de Sergi Suárez a Ràdio Mollet.
2: Creiem que la gestió de l'Ajuntament entre que hi ha l'esvoranc i inicien les obres aquest any i mig ha estat molt llarg i no s'ha cuidat prou l'espai, els veïns, creiem que hi ha hagut poca transparència, malgrat diguin que no, creiem que no s'ha explicat prou aquest tema, i és un tema greu, perquè no és la primera vegada que passa i no sabem si no serà l'última, perquè aquest tram es reformarà, però no tot. Creiem que la gestió no ha sigut gens bona, no? I aquí creiem que podem coincidir qualsevol veí, independentment de la ideologia que tingui.
1: Respecte a les actuacions previstes al carrer Berenguer III, la formació assegura que una de les principals vies de la ciutat es troba en un estat lamentable i considera que aquestes obres arriben tard. Segons el grup de l'oposició, la intervenció hauria d'haver començat fa aproximadament un any per evitar el deteriorament progressiu de la via i les molèsties que ara generaran les obres i les afectacions a la mobilitat en una de les principals vies de la ciutat.
2: El carrer Berenguer III és un dels principals de la ciutat i està en un estat lamentable, de principi a final, no? Des de Ronda Orient fins als quatre cantons, per entendre'ns. Uh-huh. El seu estat és lamentable, fa dècades que no es resfalta. Era una obra que estava prevista per l'any 2025. Per tant, va un any tard, no? La pregunta és el per què, no? I això el govern no ens ho ha sabut respondre des de que ho vam dir al debat de l'estat de la ciutat, en el debat de pressupostos l'any passat. No ens han sabut respondre el per què. Bueno, sí, els problemes burocràtics i tot és molt complicat, etcètera, etcètera, però home, creiem que a la ciutadania se li hauria de donar més arguments.
1: El portaveu d'ara Mollet Esquerra, EUiA, Sergi Suárez, també ha aprofitat l'inici de curs escolar per valorar la situació dels centres educatius de la ciutat. Suárez lamenta que l'Ajuntament de Mollet no hagi dut a terme les intervencions necessàries als centres educatius que són de competència municipal, diu, i reclama una major planificació i previsió en el manteniment i la millora de les escoles.
2: Pares i membres de la comunitat educativa del Joan Salvà Papasseia ens deien allò que ens van prometre abans de l'estiu no s'ha complert. Ens han pintat les finestres, han pintat les aules, obres, però s'han deixat els passadissos i no han canviat les pròpies finestres, que són molt antigues i que causen molts problemes als alumnes i als professors, i que aquest hivern probablement doncs, farà que passin fred. Bé, doncs aquestes coses, no, que es prometen centenars de milers d'euros per les escoles públiques de la ciutat, el que veiem doncs, és que queden en titulars, perquè no només el Papaseit, la Balló, Can Besora, Cal Music, Sant Vicenç, creiem que no s'ha fet allò que es va prometre.
1: Des de l'oposició asseguren que continuaran fent seguiment de l'evolució dels treballs.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La policia municipal de Mollet ha detingut un delinqüent multireincident per haver comès un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial. Va ser el passat 5 de setembre, quan agents de la policia municipal van ser alertats d'un robatori en un comerç del barri de Can Borrell. Gràcies a la descripció facilitada de la ciutadania del presumpte autor dels fets, minuts més tard va ser localitzat i detingut i es va poder recuperar els objectes sostrets de l'establiment comercial. Ara per ara, la unitat d'investigació de Mollet té catalogada aquesta persona com un delinqüent amb risc alt de reincidència. L'home, de 25 anys, compta amb 10 antecedents policials i els Mossos d'Esquadra el relacionen amb un furt que va tenir lloc dos dies abans en una residència de Mollet, d'on va sostreure una cadira de rodes. Prèviament, també havia robat un patinet elèctric. Des de principis d'any ja acumula 7 detencions, dues de les quals entre els mesos de juny i juliol, també per robatoris amb violència i intimidació. I Mollet del Vallès afronta aquest dimecres una jornada marcada per la inestabilitat meteorològica. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que la pertorbació pot provocar aiguats localment intensos i tempestes a diferents punts del país. El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, explicava ahir que el Vallès Oriental es troba entre les comarques que podria registrar precipitacions intenses durant l'episodi, amb un grau màxim de perill de 3 sobre 6 a la tarda. Les precipitacions poden ser localment torrencials, acompanyades de tempesta, pedra, ratxes de vent o esclafits. En alguns punts del país es poden superar els 40 litres per metre quadrat. En aquest sentit, al Vallès Oriental i, per tant, també Mollet, la previsió apunta més a possibles episodis de pluja intensa, especialment a mesura que avanci la jornada. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua manté un seguiment especial de les rieres i barrancs de la comarca davant la possibilitat de crescudes ràpides. L'actualització a Mollet, ara a la 1:08, és que de moment doncs, no ha plogut, s'han registrat 0 litres de precipitació, tot i que les autoritats recomanen extremar la precaució i evitar desplaçaments innecessaris durant els moments de més intensitat de pluja, si és que acaba venint aquesta tarda. Així que aquesta tarda, Vallès Oriental manté el nivell de 3 sobre 6, mentre que la pertorbació es desplaçarà progressivament cap al nord-est. Tot i això, la previsió no descarta aquests nous episodis, i el que sí que ha comptat, i ja ho estem notant, són la baixada de temperatura, 5-10 graus per sota dels darrers dies. De fet, la mínima registrada de moment ha estat d'uns 25 graus.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps, que ara escoltàvem en aquest cas localment a Mollet, però volem saber com ha anat també arreu de Catalunya, i ens ho ha explicat Luis Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
2: Gràcies a Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, és la Climent de la Rambla Pompeu Fabra número 81.

0: I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Ja 10 dies aquesta ja comença a escalfar motors. La fira s'omplirà enguany de creativitat amb una proposta molt especial per celebrar el 30è aniversari del Tòfol i la Vinga, els dos capgrossos protagonistes de la jornada. Sota el lema "Enganxa't a la fira", la iniciativa convida la ciutadania a participar en la creació d'un gran tapís col·lectiu format per sols de ganxet, que és l'emblema de la fira al sol. El projecte s'ha començat a teixir a la Marineta aquesta setmana i continuarà aquests dies 10, 16 i 17 de setembre de 5 a 7 de la tarda. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que la iniciativa neix amb motiu de la commemoració dels 30 anys dels dos capgrossos, una proposta que també vol reforçar el vincle de la Fira d'Artesans amb el món tèxtil.
1: Aquest any una mica la Fira d'Artesans tot està vinculat al món tèxtil i llavors al ser l'aniversari del Dingo i de la Tinga, que són aquests caps grossos que tenim, vam pensar que seria una bona idea pues, fer alguna cosa vinculat també en el món del tèxtil. Llavors la Lluïsa, que és una gran artista, a part de treballar a l'Ajuntament i de moltes més coses, però és una gran artista, va dir, bueno, ens va fer un model d'un sol preciós i vam dir, pues, venga. I estem aquí fent sols, vull dir, ara estem fent un ganxet als això i després intentarem fer un tapís el més gran, contra més gent vingui, que vingui tothom, doncs més sol farem, més tapís farem, gran de tèxtil, preciós.
0: Així, fils i agulles serviran per donar forma a una obra conjunta que anirà fent gran amb la participació de tothom. Cada sol de ganxet aportarà una nova pinzellada de llum i color, un tapís que es convertirà en un dels elements més especials d'aquesta celebració. La voluntària Lluïsa González és l'encarregada de conduir els tallers i d'acompanyar les persones participants en aquest procés creatiu. González destaca que la idea és fer un gran tapís a través d'un projecte col·laboratiu en què cada persona pugui aportar la seva peça.
2: La idea és fer-ne un tapís molt gran i llavors jo crec que amb la participació que hem tingut, perquè avui és el segon dia, doncs jo crec que arribarem a fer-ne un i si podem farem un dos, un segon, perquè clar, són dos capgrossos, és, no?, la Dinga i el Tofu. I bueno, la idea és sobretot que és un projecte col·laboratiu, participatiu, on a partir de la col·laboració de les persones que venen, doncs construïm un tapís, en aquest cas un sol que és l'emblema de la Fira d'Artesans.
0: Una de les grans particularitats de la iniciativa és que està oberta a tothom, no cal tenir experiència prèvia ni saber fer ganxet, ja que les persones que no coneguin aquesta tècnica també podran participar i aprendre durant els tallers, així ho ha manifestat Lluïsa González.
2: Pot venir qualsevol persona, tingui o no coneixements de fer ganxet, és a dir, qui tingui coneixements doncs anirà més ràpid i el que no, doncs aprendrà a fer ganxet, lo bàsic, eh? Vull dir, fer punt de cadeneta, punal, i per després pues, transformar-ho en una rodona, en un sol, perquè la idea és que cadascú faci el seu solet, que construeixi un sol més gran.
0: La proposta vol convertir-se en un espai de trobada on aprendre i crear compartits on totes les persones de totes les edats puguin teixir plegades. I el Centre de Pràctiques de Creació i Recerca Artística CRAP comença a engegar motors de cara al curs 2026-2027 i ha presentat la programació complirà el calendari aquest mes de setembre. I és que reprenen els entrenaments de Kalaripayat, un antic art marcial del sud de la Índia. La principal novetat d'enguany és que aquests entrenaments ara també els podran fer els més petits de la casa. Ho explica Esther Freixa, cofundadora de CRAP.
3: La novetat principal és que a partir del 28 de setembre obrim un grup d'entrenament de Kalaripayat per infants, que és aquest art marcial del sud de la Índia, que fins ara l'hem fet només per adults, i enguany doncs, obrirem els dilluns a la tarda un grup per nens i nenes a partir de 7 anys.
0: A més, per complementar l'experiència del Kalaripayat, els amants d'aquest art marcial podran fer una escapada a l'Alt Empordà, a Casa Candela, els dies 2, 3 i 4 d'octubre. En aquest retir es practicarà calari en plena natura i als vespres es podran compartir les expressions artístiques com música, dansa o cant. Esther Freixa ens ha fet 5 cèntims.
3: També el campament és una proposta que ara fa un parell d'anys que estem fent amb col·laboració amb Casa Candela, que és un espai a l'Alt Empordà, i és doncs per, tant si vols conèixer el calari com si el practiques, doncs de donar-nos un espai més ampli de cap de setmana a la natura i poder dedicar-li doncs, més temps a aquesta pràctica.
0: Altres activitats que es duran a terme al setembre són el taller de Body Weather, que ja compta amb l'aforament complet, o el 25 de setembre a les 7 de la tarda la Vanessa Vargas i en Daniel Esparza oferiran un taller de creació amb molts elements de joc. Des de CRAP inicien aquest curs amb noves propostes, però també repeteixen aquelles que tenen èxit. Esther Freix ha afirmat que encara en el curs amb força i ha destacat que sumen dues noves incorporacions a l'equip, una d'elles de Mollet.
3: Doncs amb força, perquè també ara al setembre entren dues residències noves, dos artistes. Un és un ballarí d'aquí Mollet, jove, que es diu Pau Massip. Això ens fa especial il·lusió pel fet de que sigui un artista local. I després l'altra és la Vanessa Vargas, que és una noia venezolana que està instal·lada a Barcelona i que també començarà a treballar al setembre. I, de fet, el dia 25 farà l'obertura del procés per tothom que tingui interès en conèixer el seu treball, el 25 de setembre.
0: També de cara a l'octubre torna el taller de dansa en família, el qual impartirà Iolanda Moy el dia 3. I pels més previsors, ja al novembre hi haurà dos intensius, un de veu i un altre d'eines per prevenir lesions d'esquena.
4: Mollet al dia, els esports.
0: I ara parlem del club de futbol femení Mollet City, que continua donant forma al seu projecte. L'entitat creada íntegrament al voltant del futbol femení vol consolidar la seva proposta a la ciutat i ja treballa per construir l'estructura esportiva ambiciosa i estable. I des d'aquesta setmana ja que el club ha obert les portes als seus entrenaments a totes aquelles jugadores que vulguin conèixer el projecte i provar-se. Els entrenaments s'adrecen a jugadores del Benjamí, a la B infantil, cadet i juvenil. D'aquesta manera busquen començar a configurar els equips amb les diferents franges d'edat. La presidenta del club, Núria Pérez, assegura que el projecte ja és una realitat.
5: Sí que ja el projecte ja no és un projecte i ara ja és una realitat, no? Estem començant, sabem que els inicis són difícils. Ens vam marcar a l'inici uns objectius molt ambiciosos, som molt conscients, però vamos, el que sí que podem dir és que els aconseguim o no els aconseguim, sempre hem pensat que això és un projecte a curt, a mig i a llarg termini. És a dir, si no els aconseguim aquesta temporada, la següent, quan vam començar el projecte, vam dir això és un projecte d'estabilitat de futbol femení per la localitat, per Mollet.
0: Pérez considera que encara és aviat per fer una diagnosi definitiva sobre la resposta que està tenint el projecte. Assegura que aquesta època de l'any és especialment activa, ja que moltes jugadores es troben en període de proves i estan valorant diferents opcions abans de decidir en quin equip jugaran.
5: És difícil fer un diagnòstic perquè ara és el moment en què la gent prova aquí, prova allà, els pares també estan pendents de les extraescolars de l'escola, llavors és això, és difícil fer un diagnòstic.
0: Malgrat aquesta situació, des del club futbol femení Mollet City mantenen la confiança en el projecte. Núria Pérez ha assegurat que els objectius continuen sent els mateixos i ha destacat l'ambició del projecte.
5: Doncs els objectius principalment seria començar competint a totes les categories i aconseguir els èxits esportius al màxim, ja pensant en ascensos i tot.
0: En definitiva, els entrenaments oberts són una primera oportunitat perquè les futbolistes puguin conèixer el club abans de prendre una decisió. El club futbol femení Mollet City continua així dibuixant un projecte on vol convertir-se en una referència per al futbol femení de la ciutat. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Mollet, ara Mollet Esquerra, EUiA, s'ha posicionat sobre les diferents obres de remodelació de la via pública que han començat aquesta setmana. Critica que les dues principals, la de Pompeu Fabra i Berenguer III, arriben massa tard. I roba una cadira de rodes en una residència de Mollet i dos dies després el detenen per un robatori amb violència. I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Prèviament aquests dies s'està fent un tapís format per sols de ganxet per celebrar el 30è aniversari dels capgrossos de la Fira. I el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al projecte i obren les portes als seus entrenaments. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 714, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Després del naixement del Centre Excursionista de Catalunya, el moviment excursionista es va estendre ràpidament arreu del país. A finals del segle XIX i a principis del segle XX, aparegueren nous centres excursionistes a Terrassa, Lleida i moltes altres poblacions, mentre nombrosos ateneus i centres culturals incorporaven seccions dedicades a l'excursionisme. Mentrestant, noms com Jacint Verdaguer, que amb el seu poema èpic Canigó obria una etapa que podríem dir literatura de muntanya, mossèn Jaume Olivera, César August Torres, Artur Osona i d'altres donaren l'empenta que inicià el muntanyisme a casa nostra. Un a un, tots els grans cims del Pirineu es van anar conquerint, molts d'ells avançant-se als pirineistes francesos. Gent com en Ramon Arabia, qui va realitzar la tercera ascensió absoluta al Mont Perdut l'any 1880, en són un exemple. L'afició a l'altra muntanya, promoguda per en Juli Soler i Santaló i mossèn Jaume Oliveres, qui pot ser considerat el primer autèntic escalador català, troba, per fi, en la figura de Lluís Estassen, a partir del 1919, l'apòstol de l'escalada alpina a casa nostra. El descobriment del Pedraforca com a escola d'escalada alpina per excel·lència va marcar una fita pels muntanyencs catalans, que ja havien començat a grimpar per Montserrat, convertint les seves agulles en la que, amb els anys, esdevindria una de les escoles d'escalada acrobàtica més reputades del món. L'objectiu d'escaladors com Estassen, Guilera, Puntes, Vila, Oliveres i d'altres es va centrar en l'impressionant cara nord del Pedraforca, el Pedra, com el coneixem actualment. I així, l'any 1922, la cordada formada per Estassen, Domènec, Feliu, Jiménez, Puntes i Navarro van obrir la que seria la primera via directa al Pollegó Superior per la cara nord, la Grallera. A partir d'aquí es va obrir la veda i el juny de 1928 en Lluís Estassen, en Josep Puntes, en Jofre Vila i en Josep Rovira obriren una agosarada vira per l'imponent esperó nord que forma el pic central, el Calderer, el segon cim més alt del Pedraforca, la via Estassen. Un altre cim secundari, el Gat, va ser escalat per la seva cara nord pel setembre de 1935. Francesc Comedes, Bernat Buixeda i Ramon Albareda assoliren les agulles que per la seva forma donen nom al lloc, el Gat, i que estan situades enmig de la bretxa que separa els pics del Calderer dels Cabirols. Dissortadament, l'Homedes va morir dalt del cim, fulminat per un llamp. La via Homedes al Gat és una de les clàssiques de la cara nord del Pedra. Però no ens quedem aquí. Les campanyes pel Pirineu dutes a terme per mossèn Jaume Oliveres i el seu guia, Josep Saió, el qual va morir enxampat per un llamp juntament amb l'alemany Adolf Blas, mentre eren al pas de Mahoma baixant del cim en plena tempesta, mossèn Jaume va ser dels primers en conquerir els encantats. El 1911, en què va escalar en solitari l'encantat petit per la paret i la cresta nord-est. També va ser el precursor de la travessa Matagalls-Montserrat, excursió que va realitzar el 1904 amb un altre capellà amic seu, i que el Club Excursionista de Gràcia va rememorant cada any des del 1972. Es tracta d'una prova no competitiva i d'alta participació, tanta que ara cal sortir de Collformic. La prova, com he dit, no és competitiva, però hi ha classificació no oficial i es coneixen els temps i tal. Però la història del muntanyisme català no es pot entendre sense els refugis. Van ser molt més que uns llocs on passar la nit. Van esdevenir punts de trobada, centres d'activitat i autèntiques escoles de muntanya. La setmana vinent en parlarem.
1: Pals i Botes. L'agenda.
2: Pel dijous dia 10, el grup Extrem Té programada una matinal de Pallejar, al Puig de l'Àliga, amb els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Per més informació, la web del club, com sempre. El divendres 11, activitat per tothom. Es realitzarà l'ofrena floral a Rafael de Casanova. A les 12 hores, el Club Muntanyenc Mollet participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya i l'ofrena floral en l'estàtua de Rafael de Casanova situada a l'Avinguda Rafael de Casanova.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Aquesta setmana d'estrena ho fem avui dimecres amb Marina Escribano de Mollet en Comú, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Primer de tot, Marina, comencem fent una miqueta de balanç. Hem pogut desconnectar doncs, aquest estiu fent vacances i en aquest cas encara no ja també doncs, en el que pot ser un dels anys polítics més importants, sobretot perquè venen aquestes eleccions. No sé si també vosaltres noteu que al ser setembre es comença curs, no mandat, no? Però sobretot ja sembla ser ja que sigui això, com ja el darrer any, per molt que ja fa temps que ha sigut aquest darrer any.
2: Doncs sí. Sempre la tardor és intensa. Comencem allò amb les piles carregades perquè hem descansat i hem pogut doncs, gaudir d'aquest estiu amb un altre ritme, però aquesta tardor és especialment intensa, no?, el setembre, i bé, doncs sí, ja posant doncs, allò la mirada ara al maig, que seran eleccions municipals. Diuen que potser també podríem tenir algunes altres eleccions i mentrestant continuar gestionant doncs, aquelles responsabilitats que tenim dins de govern i per tant doncs, que evidentment és feina, és temps a dedicar i moltes coses que hi ha en marxa i tot allò que volem posar en marxa a més i per tant doncs, sí, és un any intens i important, com deies.
1: En aquest sentit, a la nostra ciutat, comencem també doncs, amb dues grans obres, a dues de les principals també artèries de la ciutat, a Rambla Pompeu Fabra, en aquest cas, doncs, en aquest petit tram on ja es renovarà aquest col·lector, i l'altre, doncs, el Berenguer Tercer, que gairebé abarcarà doncs, totes les obres en diferents setmanes, al llarg de poc més d'un mes, des de Ronda Orient fins als quatre cantons.
2: Doncs sí, són dues obres, jo crec, que molt esperades, molt necessàries i llargament esperades. Insisteixo, no?, perquè allò de Pompeu Fabra doncs, feia molt de temps que doncs, aquí hi havia una necessitat i que s'ha allargat, que els tempos han estat doncs, els que han estat i tant de bo haguessin pogut ser més curts, que Berenguer Tercer, com deies, tant una com l'altra són artèries importantíssimes de la ciutat i que bueno, doncs, penso que hem d'estar contents de que això ja pam, sigui una realitat que comença la seva execució i que doncs, ja es veurà una millora bueno, importantíssima. Cert és que comporta doncs, ara una sèrie d'inconvenients a nivell de mobilitat dels cotxes, canvi d'una mica d'itinerari de l'autobús, però bueno, això és com a casa, no? Quan fem obres a la cuina doncs ens toca buscar-nos un altre lloc on cuinar i menjar i fer com bonament es pugui durant el temps d'aquesta situació que seran d'obres, que es faran el més aviat possible, i que jo crec que seran amb un resultat, esperem, doncs, el més satisfactori possible.
1: I també hem començat la setmana, i ja podríem dir el setembre, amb altres notícies, en aquest cas d'obres, de millora en equipaments municipals, en aquest cas esportius, com ha estat a Can Arimon, al Parquet, i també doncs, la pista de bàsquet de la plaça de la República, que també s'està doncs, millorant per afavorir aquesta pràctica esportiva.
2: Doncs sí, correspon això, no? Doncs correspon un manteniment i correspon un arranjament en els casos en què doncs, la situació d'aquests equipaments, ja sigui via pública o siguin d'interior, doncs estan en males condicions. N'hi haurà més properament, tenim un pressupost d'inversions on hi havia tota una sèrie d'arranjaments necessaris a diferents equipaments esportius de la ciutat, però a més tenim no, el pla Mollet Educa amb tot d'arranjaments i inversions a les escoles. Per tant, doncs aquesta feina del dia a dia d'anar mantenint, que sovint és el més important i el més difícil, però anar mantenint equipaments, espais, via pública, etc., i si no, doncs anar fent doncs, obres de millora, actuacions més integrals o més importants o profundes quan presenten doncs, un estat que dius així ja no podem seguir i això necessita evidentment doncs, millorar i que tothom en pugui fer servei, ja siguin equipaments, ja sigui com dèiem abans, via pública, ja siguin espais per fer servir tota la ciutadania. Per tant, doncs, anirem veient doncs, això. Ara eren aquests dos equipaments, però n'hi haurà més. Can Arimon és un d'aquells que crec que la ciutadania té molt clar que s'han d'anar fent reparacions i, per tant, doncs, mica en mica s'aniran fent.
1: Després també molts cops aquí estem comentant aquestes dades de l'atur cada mes i tenim les dades del mes d'agost i es deixen unes dades força dolentes perquè és una de les pujades més grans en un mes d'agost, però sobretot en els darrers mesos, perquè sempre pujava, baixava, però amb xifres tampoc gaire altes i la dinàmica era positiva. I ara ens hem trobat un mes d'agost on ha pujat l'atur unes 148 persones més i que si sempre miràvem l'interanual, ara respecte a fa un any només hi ha dues persones menys que han trobat feina. No sé com s'interpreten també aquestes dades. Nosaltres havíem parlat amb sindicats i ens comentaven també que això afecta en aquest cas la regularització de migrants que va haver-hi al juny, que al final doncs, potser moltes persones que treballaven amb bé, que no tenien papers, ara doncs, s'han donat d'alta en aquest cas a l'oficina de l'atur i per això doncs, aquest increment.
2: Doncs sí, els sindicats fan aquesta interpretació, m'hi sumo i té tot el sentit. En qualsevol cas, doncs segur que són diversos factors els que provoquen aquestes xifres, no? Que és veritat que ara feia, doncs jo diria que feia mesos que no parlàvem de xifres d'atur o d'ocupació i a tots ens va alarmar aquests dies quan van sortir aquests titulars de dir, ei, què passa, no? A Mollet, Vallès Oriental, aquestes xifres, doncs, que, com deies, bueno, sorprenien i bueno, jo crec que tot ho hem de posar en context, que hem de veure quines són doncs, aquests canvis que s'han produït amb el procés de regularització, amb el procés que venim de, bueno, amb la temporada que venim de l'estiu i, bueno, doncs una sèrie de factors perquè recordem que ara mateix estem en xifres rècords d'afiliats

0: també perquè venim d'uns mesos en què s'està utilitzant molt el bus per aquestes obres també de la R3.
1: Doncs sí, deies això, territori, no sé qui més, i jo et diria també la política, també les negociacions, i en aquest sentit també Comuns, la nostra organització, el nostre grup parlamentari, doncs amb negociacions amb el govern va posar sobre la taula la importància del transport públic. Nosaltres portem també com a Mollet en Comú molt temps parlant d'aquesta situació en què moltíssima gent ha deixat de fer servir el tren per passar el bus i que aquí a Mollet teníem una problemàtica important de falta de places dels autobusos, de que gent que es quedava a baix o que bé havia d'anar dins l'autobús apretats i que no era la manera. En concret, la línia E26 de Mollet a Barcelona gairebé duplica la seva freqüència de pas i, per tant, això vol dir doncs millora de transport públic, que és fonamental i és un dels elements centrals de la política d'aquest país que s'ha de fer. I amb això guanyem temps, no? Amb això els molletans i les molletanes guanyem temps, i per tant és un bon element, i es tracta doncs d'això, jo dic, és les negociacions, posar sobre la taula els problemes del dia a dia de la gent i arribar a acords, doncs és el que fa ara aquesta realitat que a partir del 21 de setembre ja veuran els usuaris d'autobús del Vallès Oriental, no? que era Mollet, doncs que ha millorat i que, per tant, poden comptar amb molts més busos i també gaudir d'una mica més de qualitat de vida.
0: Uh-huh. I si no, també sempre tenim els carrils bici, i en aquest cas m'ho faig venir bé per parlar, doncs, que des de la sortida de Mollet, allà tocant l'entrada cap al Club Tenis al Calderí, doncs s'hi ha fet aquest carril bici que uneix doncs ja Mollet a Montcada, passant per la Llagosta, tot resseguint doncs aquesta antiga carretera que tant s'utilitzava abans i que també es continua utilitzant.
1: Doncs sí, així és. Jo, de moment, encara no... Bueno, no he vist gent passant-hi, però això es parlava, feia molt temps que s'estava parlant de connectar, no?, aquests municipis. De fet, en aquesta associació que per Mollet Pedala i Granollers Pedala, que han propiciat mocions en el ple on parlaven d'aquesta connectivitat, ja sigui per aquí o ja sigui pel riu també, no? I per tant connectar aquests pobles amb mitjans, per anar amb mitjans com més la bicicleta, és absolutament positiu. Però està clar, no siguem, no, ingenus i siguem realistes, no és el mitjà prioritari i arriba fins a Montcada, però en qualsevol cas és una millora absoluta en això que diem, doncs, en poder-nos moure amb més llibertat i guanyant temps.
0: I després també doncs a comentar aquest divendres, Diada Nacional de Catalunya, on aquí a Mollet s'hi fa doncs ja el tradicional acte, que podríem dir que amb el pas del temps ja ve a ser un, doncs, un acte que no hi ha...
1: Hola,
0: m'escoltes, Marina?
1: No us sento ara.
0: Doncs no sé per què, però nosaltres sí que t'estem escoltant. Aviam, mirarem de provar la connexió, si no haurem d'acabar ja doncs, el que és aquest programa de portaveus municipals, perquè fins ara l'hem escoltat bé. No sé, Marina, si ens escoltes.
1: Ara m'ha tallat. A mitja pregunta. Hola.
0: Hola.
1: Sí?
0: Ens escoltes ja? Doncs ara segur que no, perquè s'ha penjat a aquesta trucada, i si més no, crec que entre que hem de recuperar la trucada i tornar-la a trucar, no sé si arribarem a temps. Si no sé, ho podem intentar per aquest últim minut de programa amb la Marina Escribano, a qui doncs li volíem acabar de preguntar doncs sobre la diada de l'11 de setembre, que es farà doncs a la tradicional doncs ofrena al monument de Rafael Casanovas, que en aquest cas es fa a les 12 del migdia a la nostra ciutat. Tot just això, en resta un minut de programa, aviam si la podem localitzar de nou, perquè fins ara l'hem escoltat perfectament, però s'ha tallat de cop, i nosaltres sí que l'escoltàvem des del control tècnic. Estem intentant recuperar aquesta trucada. No sé si ja ens escolta, Marina. Molt bona tarda. Hola, Marina. Doncs sembla ser que no hi ha manera, així que nosaltres donarem per finalitzat l'espai de portaveus municipals, perquè crec que quan tornem a recuperar la trucada doncs ja no ens donarà temps per poder parlar amb ella. Així que fins aquí l'espai de portaveus municipals, si més no, la propera setmana.

0: I avui al POU conversem amb Jordi Sales, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador de l'estudi Predimed Plus, un dels assajos més grans d'Europa sobre nutrició i salut. La seva recerca ha seguit milers de persones durant 6 anys i ha conclòs que combinar la dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir de manera significativa el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2. Primer de tot, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a vosaltres per interessar-me.
0: El primer que volia preguntar-li és què és això de la dieta mediterrània hipocalòrica i en què es diferencia, sobretot, del que podem entendre com la dieta mediterrània clàssica.
1: Sí, la dieta mediterrània hipocalòrica el que fèiem intentar reduir aproximadament unes 600 calories al dia la quantitat de calories que menja una persona, no? I aquestes 600 calories les reduïem d'aliments que no són propis de la dieta mediterrània, no? Els dèiem a les persones que seguissin una dieta mediterrània, però a més reduïssin, per exemple, el consum de sucres refinats, no? Tipo arròs, pasta, etc. Però també reduir el consum de begudes ensucrades, embotits i altres coses que no són propis de la dieta mediterrània.
0: Uh-huh. Quan parlem de resultats, Jordi, l'estudi assenyala que hi ha un 31% menys de risc de desenvolupar diabetis. Això a la pràctica en què es tradueix?
1: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No? Fa uns anys varen demostrar que la dieta mediterrània ja tenia beneficis sobre la prevenció de la diabetes, però actualment hem pogut veure que si a més fas una activitat física, no? I això comporta doncs encara una reducció més important de la incidència de nous casos de diabetes, no? Que les persones es poden estalviar doncs aquesta malaltia en un percentatge de persones.
0: Parlem precisament d'això que comentes, Jordi, per què la combinació de la pèrdua de pes i aquesta activitat física que ara comentava és tan clau per prevenir la diabetis de tipus 2?
1: Això fa molt de temps que es coneix que la pèrdua de pes s'associa a prevenir, és important per la prevenció de la diabetes, és una cosa molt coneguda ja. El que passa és que la dieta mediterrània, a més, té altres beneficis. Vale? La dieta mediterrània, perdis o no pes, té molts nutrients antioxidants, porta molts greixos monoinsaturats i té una sèrie de característiques nutricionals que el que fan és reduir el risc dels processos inflamatoris al nostre organisme, que també disminueix la inflamació, etc. I a partir d'aquests mecanismes i altres, redueix la resistència a la insulina i es tradueix tot això amb aquesta disminució del risc de patir una diabetes amb el temps.
0: Uh-huh. I Jordi, respecte també a l'exercici, sempre es comenta, no, que caminar 10.000 passos al dia, no, seria com l'objectiu ideal, es parla molt, no, d'aquesta xifra, no, s'ha de caminar 10.000 passos. Això és el millor que es pot fer, aquests 10.000 passos, o hi ha alternatives per a persones que potser tenen menys mobilitat i no poden fer aquests 10.000 passos diaris?
1: Sí, hi ha moltes possibilitats. De fet, nosaltres el que vàrem fer és adaptar-nos a la persona. Pensa que els participants en aquest estudi són persones de més de 55 anys, no? Entre 55 i 75 anys, i que molts d'ells tenen el que diem sobrepès, obesitat o síndrome metabòlica. Llavors hi ha algunes persones que els és molt difícil fer segons quins exercicis. Nosaltres el que els recomanàvem a les persones és que fessin, que augmentessin la seva activitat física aeròbica, i especialment en forma de caminar ràpid, clar? I els demanàvem que almenys fessin els 6 dies de la setmana 45 minuts al dia de caminar ràpid. Això era l'objectiu, si en podien fer més, però també si altres persones feien altres tipus d'activitats, li recomanàvem els equivalents, no? De fer natació o el que sigui, però amb aquesta quantitat equivalent a 45 minuts dia de caminar ràpid. A més, no només això, sinó que a més els hi donàvem recomanacions de fer exercicis d'esforç i també més de 3 dies a la setmana exercicis per augmentar la flexibilitat i l'equilibri, eh? Per augmentar l'equilibri, que són exercicis que les persones grans haurien de fer.
0: Uh-huh. Deixant de banda l'exercici i entrant, Jordi, una mica més en el tema de l'alimentació, quin tipus d'aliments s'haurien de reduir o eliminar per acostar-nos més a aquest patró saludable, no?, de nutrició?
1: A veure, no hi ha cap aliment que sigui dolent. Per definició, un aliment és un aliment. El que passa és que en la nostra societat a vegades mengem excés d'alguns aliments que poden ser perjudicials, no? És molt freqüent que la gent consumeixi carn i processats de la carn. Ara, actualment, la gent ha augmentat moltíssim el consum d'aliments processats, ultraprocessats, en general. El nostre país, aproximadament, es pren el 30% del que ingerim és en forma d'aliments ultraprocessats, com begudes ensucrades, no? Aquesta carn processada, no? Nuggets i totes aquestes coses, i moltes altres, no? Sopes de sobre, etc. No? Realment hauríem de reduir especialment aliments d'origen animal i especialment els més processats, no? Els embotits, no? I després les begudes ensucrades, que això és el més important.
0: Uh-huh. I Jordi, quins serien els aliments estrella, no, d'aquesta dieta mediterrània? Sé que ha dit que no hi ha cap aliment dolent, no? Però quins són realment aquells que són bons i que potser hauríem de reforçar més en el nostre dia a dia?
1: Realment, tots aquells d'origen vegetal no processats. I això vol dir fruites, verdures, llegums, fruita seca, oli d'oliva, per cuinar només i per amanir, només fer servir l'oli d'oliva, que és el nostre oli propi, i després, doncs, un consum moderat de peix i de làctics, no? I com hem dit, reduir tots aquells altres que hem dit, no? Hi ha persones que em pregunten pel vi, també. El vi és algo típic del patró mediterrani, però no cal prendre vi, per poder fer una dieta saludable.
0: Uh-huh. I Jordi, abans comentava, no, que cada vegada no, la societat, doncs, es mengen més aliments processats, també aquestes begudes ensucrades. Vostè creu que la dieta mediterrània d'alguna manera es pot estar perdent o pot estar en risc? I si és així, quines conseqüències podria tenir això en la població, també pensant en la població més jove?
1: Sí. A veure, és una cosa molt coneguda entre els que ens dediquem a la nutrició. Hem pogut veure que en els últims anys s'ha anat perdent aquesta adherència a la dieta mediterrània, cada vegada es va perdent més, i especialment els joves. Els nens i els joves són els que s'allunyen cada vegada més de la dieta mediterrània. És una pena, perquè és algo... La dieta mediterrània està considerada un patrimoni immaterial de la UNESCO, però és que, a més, la dieta mediterrània sabem que no s'associa només a menys risc de diabetes, sinó a menys risc de patir una malaltia cardiovascular, també d'alguns tipus de càncer, amb menys risc d'obesitat, etc. O sigui, apartar-se de la dieta mediterrània, hi ha altres tipus de dieta també saludables, però a la nostra, la mediterrània, apartar-se d'aquest patró dietètic és tindre més risc de patir qualsevol d'aquestes malalties cròniques, que són les que la població hi comporta en mortalitat, no? La primera causa de mortalitat són les malalties cardiovasculars i la segona, el càncer.
0: Uh-huh. Jordi, ara quin és el recorregut després d'aquest estudi Predimed Plus? A partir d'ara, que hi ha algun pas més que vulgueu donar? Quina seria la següent etapa?
1: Aquest és el primer estudi que hem fet en relació a la diabetes, però l'estudi Predimed Plus és un estudi que ha recollit una quantitat d'informació enorme, equivalent a uns 100.000 llibres de text. Tenim més d'un milió de mostres biològiques als nostres congeladors, que esperem que en els propers anys s'ha pogut utilitzar per poder avançar amb el coneixement de la ciència, no? És, com deies al començament, és un dels pocs estudis que existeixen d'aquestes característiques a nivell internacional, i nosaltres només hem fet que començar, perquè a partir de l'any que ve començarem a publicar els resultats que l'efecte que han mantingut les intervencions sobre la malaltia cardiovascular, l'infart de miocardi, l'accident, l'embòlia cerebral, diferents tipus de càncer, les complicacions de la diabetes, el trombosi, etc. Moltes altres malalties que estan associades al sobrepès i a l'obesitat.
0: I Jordi, ja per acabar, quin missatge donaria a qualsevol persona que ens estigui escoltant i que vulgui reduir el risc de patir diabetis tipus 2?
1: Bé, jo el que li diria, i sobretot tenint en compte que la nostra població és d'edat avançada, jo diria que mai és tard per canviar cap a una dieta saludable com és la dieta mediterrània, perquè amb això hem pogut veure que prevé l'aparició de diabetes. El diabetes és una malaltia important que condiciona moltes vegades moltes altres malalties.
0: Molt bé, doncs Jordi Sales, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador, com ara explicàvem, de l'estudi Predimed Plus, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-se per aquest estudi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solen és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
0: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
0: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
4: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel camí, m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
4: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
6: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes.
0: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
4: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
0: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
4: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
0: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
7: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una cinquantena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
2: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
8: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
0: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot, en alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, a Pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
0: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
10: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimarts.
0: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que ara sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
11: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
12: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
11: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
0: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes hi han arribat de matinada sense causar danys greus. Ara sí, Canal Blau, Jaume Inglés.
10: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimecres, on s'han suspès les classes i l'activitat esportiva a l'aire lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats al Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
0: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
4: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
13: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
4: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
0: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
14: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
0: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
14: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capella és portaveu dels Republicans i David Cid dels Comuns.
15: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
16: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
14: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
17: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
14: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclamen la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
0: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
19: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
20: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
18: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
21: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
18: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
0: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
4: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
22: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un Estado de Derecho.
4: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciac.
0: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els Comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
4: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
23: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
4: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
0: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
4: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
2: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
4: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
0: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'una mà a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats. La passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
6: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
0: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
8: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
7: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
4: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
9: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que trena Gio Brambongos, exjugador del Barça, els socis del conjunt blaugrana, pendents del temps. Tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Champions. Escoltem Hansi Flick.
25: I think at the end, every big
26: jo crec que al final big club, tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
9: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal també va parlar al crac blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
3: Jo crec que no hi ha més motivació que aquí la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pues, tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
9: A 3:15 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol, Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
5: No, resum que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más una locura que no me gusta.
9: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida, Joventut, Badalona. I posteriorment, a 9:00 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
10: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
11: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
10: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a 9:00 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
9: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 9:15 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 2:15, i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter. I els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
0: La xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials. Les zones mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solen és la subdirectora de gestió d'emergències.
6: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
4: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
4: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
8: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ella ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
8: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
4: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
8: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
4: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
8: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestar o Quimi Portet.
4: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
10: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:15.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat el nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
13: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
12: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
4: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, ahogat per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
4: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
15: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre 1:15 i 7:15 de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
3: Casas.
16: Nosaltres tenim activats el Duprocim, també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
15: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
4: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies un dia més. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
8: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
17: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
8: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar 30 de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
4: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables.

0: Tot dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
0: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
1: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
5: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
0: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
8: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
6: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
9: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
6: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
0: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya

0: per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
1: Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
2: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris s'han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
1: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
3: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
1: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
0: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa, durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
4: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
5: Notícies en xarxa.
0: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
7: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
6: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
0: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
9: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors, el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu, perquè així ens consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, doncs, anem cap allà.
8: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
0: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
1: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestar o Quimi Portet.
0: David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
11: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
10: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, d'en Pere Albo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestar i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
12: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i al Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
13: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
12: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet, amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre el festival també farà parada a Darmosa, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
14: Penso que ven en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
12: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riu de Canyes o Don Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
0: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
1: Va néixer el 1953. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor, és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
15: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
16: I think at the end, every big,
17: jo crec que al final every big club, tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
15: I què diu de la Champions Lamine Yamal?
16: Yo creo que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Yo creo que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
15: Avui a la Copa Federació de Futbol, tres partits amb representació catalana: Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Llei de Joventut Badalona, i posteriorment a les 9 del vespre, el Kids Sanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent informa Jordi Givert.
18: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kids Sanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
19: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con l'Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
18: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenta per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
15: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En handbol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: en nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
1: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
2: Segona legislatura.
1: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar 2/3 del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
3: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
1: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: Controleu el franc dret. Hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població. Signa dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
5: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn, el moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si, en canvi, l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació, perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
6: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
7: Fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
5: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
8: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs, i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui farà les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
5: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions, que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
1: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
9: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
1: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses, els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. És a dir, els parlaments, que neixen de les corts antigues, no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra, mitjans del segle XVII. No? Bueno, és a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels Comuns, perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners, i per tant el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc, si no s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
5: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'estat de dret. És, doncs, un estat de dret.
10: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
9: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
10: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense estat de dret, no podem tenir estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'estat de dret és el control de les normes del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat, però en tot cas està sotmès aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però en el fons no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
5: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
11: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
9: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
11: Val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva. Val? O sigui que, en realitat, la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, eh? És fina, aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui, en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
5: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
8: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions, però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
5: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
11: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
5: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
1: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
9: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
1: I, per tant, si ens limitem la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu. I, per tant, necessita, evidentment, de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos. Uns contrapesos entre els diferents poders i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
5: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders, és sempre una bona notícia. Però l'important és que tot això es mantingui, independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
12: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
9: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
12: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista, podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera, evitar un atac major que hi pugui haver contra, no? contra la seguretat col·lectiva, que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
5: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que en alguns casos són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
8: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
5: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. A Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la Dana o les bonificacions del transport públic. A Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té 3/4 parts de la cambra controlada. Però en altres escenaris amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
11: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
5: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
13: Se les pot deslegitimar, sobretot, traient-los la capacitat d'actuació.
14: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
13: I presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
8: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
5: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència. En complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració, imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
15: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
9: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
15: Això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu, de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
16: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
9: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
16: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. És que és una partitocràcia, i si els mateixos polítics són els que nomenen els càrrecs de control, doncs una mica és una, dir, estem aquí tots compromesos a mantenir o a vegades amagar o a tapar determinats casos.
8: A Mèxic aquest any ha passat una situació molt semblant a la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions de la societat civil, periodistes i entitats d'advocats del país.
5: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
8: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
5: Tantes mesures tan juntes i tan importants no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins del sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
13: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc etc, al final acabaràs tenint això.
17: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses. Quan estàs al govern, creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
5: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
18: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
9: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP, Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
18: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estat quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
8: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei Òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer, amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
5: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
15: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat. Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima.
5: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
8: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a Llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció en manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
5: Tants canvis i tants sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
8: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Galant, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Galant de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
5: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
2: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode, líder, enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern, o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.

Coll, Sara Corselles, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carla Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 714, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Després del naixement del Centre Excursionista de Catalunya, el moviment excursionista es va estendre ràpidament arreu del país. A finals del segle XIX i a principis del segle XX, aparegueren nous centres excursionistes a Terrassa, Lleida i moltes altres poblacions, mentre nombrosos ateneus i centres culturals incorporaven seccions dedicades a l'excursionisme. Mentrestant, noms com Jacint Verdaguer, qui amb el seu poema èpic Canigó obria una etapa que podríem dir literatura de muntanya, mossèn Jaume Olivera, César August Torres, Artur Osona i d'altres donaren l'empenta que inicià el muntanyisme a casa nostra. Un a un, tots els grans cims del Pirineu es van anar conquerint, molts d'ells avançant-se als pirineistes francesos. Gent com en Ramon Arabia, qui va realitzar la tercera ascensió absoluta al Mont Perdut l'any 1880, en són un exemple. L'afició a l'altra muntanya, promoguda per en Juli Soler i Santaló i mossèn Jaume Oliveres, qui pot ser considerat el primer autèntic escalador català, troba, per fi, en la figura de Lluís Estassen, a partir del 1919, l'apòstol de l'escalada alpina a casa nostra. El descobriment del Pedraforca com a escola d'escalada alpina per excel·lència va marcar una fita pels muntanyencs catalans, que ja havien començat a grimpar per Montserrat, convertint les seves agulles en la que, amb els anys, esdevindria una de les escoles d'escalada acrobàtica més reputades del món. L'objectiu d'escaladors com Estassen, Guilera, Puntes, Vila, Oliveres i d'altres es va centrar en l'impressionant cara nord del Pedraforca, el Pedra, com el coneixem actualment. I així, l'any 1922, la cordada formada per Estassen, Domènec, Feliu, Jiménez, Puntes i Navarro van obrir la que seria la primera via directa al Pollegó Superior per la cara nord, la Grallera. A partir d'aquí es va obrir la veda i el juny de 1928 en Lluís Estassen, en Josep Puntes, en Jofre Vila i en Josep Rovira obriren una agosarada vira per l'imponent esperó nord que forma el pic central, el Calderer, el segon cim més alt del Pedraforca, la via Estassen. Un altre cim secundari, el Gat, va ser escalat per la seva cara nord pel setembre de 1935. Francesc Comedes, Bernat Buixeda i Ramon Albareda assoliren les agulles que per la seva forma donen nom al lloc, el Gat, i que estan situades enmig de la bretxa que separa els pics del Calderer dels Cabirols. Dissortadament, l'Homedes va morir dalt del cim, fulminat per un llamp. La via Homedes al Gat és una de les clàssiques

0: des de la cara nord del Pedra. Però no ens quedem aquí. Les campanyes pel Pirineu dutes a terme per mossèn Jaume Oliveres i el seu guia, Josep Saió, el qual va morir enxampat per un llamp juntament amb l'alemany Adolf Blas, mentre eren al pas de Mahoma baixant del cim en plena tempesta, mossèn Jaume va ser dels primers en conquerir els encantats. El 1911, en què va escalar en solitari l'encantat petit per la paret i la cresta nord-est. També va ser el precursor de la travessa Matagalls-Montserrat, excursió que va realitzar el 1904 amb un altre capellà amic seu, i que el Club Excursionista de Gràcia va rememorant cada any des del 1972. Es tracta d'una prova no competitiva i d'alta participació, tanta que ara cal sortir de Collformic. La prova, com he dit, no és competitiva, però hi ha classificació no oficial i es coneixen els temps i tal. Però la història del muntanyisme català no es pot entendre sense els refugis. Van ser molt més que uns llocs on passar la nit. Van esdevenir punts de trobada, centres d'activitat i autèntiques escoles de muntanya. La setmana vinent en parlarem.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel dijous dia 10, el grup Extrem té programada una matinal de Pallejar al Puig de l'Àliga, amb els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Per més informació, la web del club, com sempre. El divendres 11, activitat per tothom. Es realitzarà l'ofrena floral a Rafael de Casanova. A les 12 hores, el Club Muntanyenc Mollet participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya i l'ofrena floral en l'estàtua de Rafael de Casanova, situada a l'Avinguda Rafael de Casanova.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyes com si fos una criatura, fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts, per descansar. El dimecres, per anar fora. El dijous, per reposar. El divendres, passar comptes. El dissabte, anar a cobrar. El diumenge no es fa el niu, no és dia per treballar. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració amb les seves variants és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i David Cid, dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per a les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera ja ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars.
5: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
6: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una 80ena de tallers t'hi esperen.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.

0: Capítol 2. Conxita Granger. L'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de 3 dies es converteix en un periple de gairebé 2 mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de contingut del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
2: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones en vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
3: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
4: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
5: Sauter les voies du chemin de fer et le pont. On peut pas passer.
3: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar 3 setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
5: On prend de nouveau les
4: wagons. Tornem a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no, el tren continua endavant.
3: Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui. I per això se l'anomena el tren fantasma.
5: I és de là que ens ha surnomé el tren fantom.
1: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
5: On a fet des transbordements de 18 i 20 km a pied.
4: Vam haver de fer 18 o 20 km a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
5: Après les autres 64 femmes on a suivi.
1: Després de gairebé 2 mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, l'esveleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
2: Va complir els 19 anys el 6 d'agost de 1944 a bord d'aquest tren i el 28 d'agost, doncs, el comboi va arribar a Dachau, aquest primer camp de concentració, que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
1: A Dachau les matriculen de manera consecutiva. Primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita, amb el número 93.887.
5: On arriba el camp de Dachau i on voa...
4: Quan vam arribar al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
5: Bien sûr, on n'était pas au courant.
2: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes, però el dia estaven en una sala, diguem, d'oficials, els hi portaven menjar, van veure molt poc la, diguem, la vida diària del camp de Dachau, estaven com una mena aïllades, fins que, posteriorment, van ser traslladades finalment a la seva destinació final, al camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones, on van anar a parar la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a resistència.
5: Alors, ce qui fait que, le camp de...
4: Ens tornen a agrupar i ens fan pujar, una altra vegada, en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones, 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
5: A 90 kilómetros nord de Berlín.
1: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
2: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres d'SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havien patit el mateix a Dachau.
3: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i un àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vímet.
2: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació. La retirada d'objectes personals, tot i que la Conxita va aconseguir guardar un tros de sabó i un raspall de dents per la seva higiene personal, la dutxa amb aigua gelada o amb aigua bullint, la desinfecció, el control per part dels SS de la dentadura, buscaven peces d'or a la dentadura, va ser l'única revisió passar nua davant d'un metge, teòric metge alemany.
3: I per acabar d'esborrar-li la identitat, amb un gest aparentment simple, però carregat de violència masclista i repressiva, li rapen el cabell.
2: La Conxita portava el cabell llarg, sempre deia que era, en aquell moment era moda portar-lo llarg, i ràpidament doncs, la Malena va desaparèixer. No va ser separada de la seva tia i la seva cosina.
1: Un cop desinfectades, seleccionen les dones que poden treballar. Les Veleta, la tia, la cosina i la Conxita són considerades útils. I tot i que la norma és separar les famílies, com que no tenen el mateix cognom, es poden mantenir juntes.
4: Quan arribem, hi ha 70.000 dones de 23 nacionalitats diferents. Totes duen el mateix uniforme de ratlles, faldilla, jaqueta o vestit, tot a ratlles. Ens col·loquen un número de matrícula al pit, perquè aquí la identitat es perd completament. Nosaltres, les resistents, portem el triangle vermell. Els alemanys ens diuen les polítiques. I les altres preses, les que no porten el triangle vermell, ens anomenen les terroristes.
5: Triangle rouge nous appelle les terroristes.
3: La matrícula que li cusen al pit és el número 62.480. Zwei und sechzig tausend, vier hundert, achzig.
1: La Conxita ha d'aprendre ràpidament el número en alemany per poder-lo reconèixer als recomptes que es fan a l'Apple Platz, on es passen hores dretes, immòbils, suportant el fred del nord, mentre es passa llista a totes les deportades, tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
6: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Apple Platz. Fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinats.
1: La memòria de la Conxita conserva imatges d'una crueltat extrema. Recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany per no poder-se mantenir dreta, i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la tormenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
4: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Déu.
5: Hi ha pas de bon Déu per mi.
1: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs, les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu, o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades i amb un cafè que no és cafè, sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
6: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir dessecant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
3: La primera feina que fa la Conchita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
5: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp commun.
4: Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
5: Le rôle que nous avons là-bas.
2: Fins i tot un oficial dels SS els hi va comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions. I de manera cruel, doncs, aquesta frase doncs, que molts deportats i moltes deportades recorden. No? Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea del crematori, que de tot el dia treia fum als camps de concentració.
3: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Eschwed, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortor de car cremada i de cendra que llencen al llac.
2: La Conchita va anar a parar a la barraca del bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també doncs, va tenir la companyia d'una altra deportada ja de les Terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, a la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conchita Granger.
3: En entrar a la barraca, la Conchita sent una fortona nauseabunda que se li enganxa a la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
2: La barraca, amb capacitat per 500 persones, l'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les oficerines, aquestes vigilants alemanyes, i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball, que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus, tot molt, molt complicat.
1: No només moren extenuades pel treball esclau. A Ravensbrück, la crueltat pren altres formes.
6: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure. O mataven el fill quan naixia. Els ofegaven en una lleixa d'aigua. O els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens. Però alguns van aconseguir sobreviure. I sempre, sempre van parlar amb ella com mamamà de Ravensbrück.
3: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou, coautora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
7: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent exterminar o indesitjable.
1: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
7: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Carl Gerard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
3: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Karl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
7: I ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament a moltes presoneres, especialment poloneses, infectar-les d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava que anava millor les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns testimonis molt importants en els judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
5: Ens van dir, veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapeng, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els mengem. Tonta, més que tonta. No sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades. I en vaig veure tres, que una vam guardar l'amistat després de la lliberació, amb una russa era. I les hi havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
7: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
1: L'estada a Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
8: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar uns camions i ens traslladen a les afores de Berlín, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
2: El comando Henkel, doncs, treballaven tots hores al dia, en torns de nit o de matí, fabricant, doncs, acumuladors per l'aviació.
5: 650 femmes.
8: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien.
5: A l'època les femmes no portaven pas de pantaló. Les 12 hores que passàvem a l'atelier...
8: Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes. I això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de
5: Ravensbrück.
1: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
5: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem, la cutxapà. La cutxapà era una farina grossa. Allà estava a la fabricació, ho diré en francès, a la fabricació d'acumulateur.
8: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cutxapà. Era el nostre llenguatge del camp.
5: Era el nostre llenguatge del camp.
1: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
5: trouvé le système de bloquer les machines.
8: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
5: Ça c'est du matériel qui tuera pas nos compagnons.
2: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper doncs, de sabotatge i va ser doncs, castigada novament doncs, per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells, que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades, com havia patit mesos abans a Fua.
1: La rapen al Zairo i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort, perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una trentena.
6: Allà se succeïen uns bombardejos cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar, dia i nit, juntament amb 500 dones més, en un barracó de fusta.
3: En aquesta barraca sense llum ni aigua hi malviuen les Veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat, que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones, amb diarrea severa i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies, però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
5: Et on continue attendant toujours la liberté.
8: Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya.
5: Les alliés avancent sur l'Allemagne. Et un beau jour du mois de mars, eh bien, notre usine, notre...
8: Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlí mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
5: Et on va dans les rues.
1: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
3: El camp a què les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
5: Un bon jour, on entend un bruit de canó.
8: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlí, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió. Però aquell mateix dia, els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres, a la perifèria de Berlí. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
5: L'il·lusió de la liberació, la liberació.
1: L'alliberament s'atansa, però les Veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. La policia municipal de Mollet ha detingut un delinqüent multireincident per haver comès un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial. Va ser el passat 5 de setembre quan agents de la policia municipal van ser alertats d'un robatori en un comerç al barri de Can Borrell. Gràcies a la descripció facilitada de la ciutadania del presumpte autor dels fets, minuts més tard va ser localitzat i detingut i es van poder recuperar els objectes sostrets de l'establiment comercial. Ara per ara, la unitat d'investigació de Mollet té catalogada aquesta persona com a delinqüent amb risc d'alta reincidència. L'home de 25 anys compta amb 10 antecedents policials i els Mossos d'Esquadra el relacionen precisament amb un furt que va tenir lloc dos dies abans en una residència de Mollet, on va sostreure una cadira de rodes. També havia robat recentment un patinet elèctric. Des de principis d'any ja ha acumulat 7 detencions, dues de les quals entre els mesos de juny i juliol, també per robatoris amb violència i intimidació. I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Hi ha 10 dies, aquesta ja comença a escalfar motors. La fira s'omplirà enguany de creativitat amb una proposta molt especial per celebrar el 30è aniversari del Tòfol i la Dinga, els dos capgrossos protagonistes de la jornada. Sota el lema "Enganxa't a la fira", la iniciativa convida la ciutadania a participar en la creació d'un gran tapís col·lectiu format per sols de ganxet, l'emblema de la fira. El projecte s'ha començat a teixir a la Marineta aquesta setmana i continuarà els dies 10, 16 i 17 de setembre, de 5 a 7 de la tarda. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que la iniciativa neix amb motiu de la commemoració dels 30 anys dels dos capgrossos, una proposta que també vol reforçar el vincle de la Fira d'Artesans amb el món del tèxtil.
1: Aquest any una mica la Fira d'Artesans tot està vinculat al món tèxtil i llavors al ser l'aniversari del Dingo i de la Tinga, que són aquests capgrossos que tenim, vam pensar que seria una bona idea doncs fer alguna cosa vinculat també en el món del tèxtil. Llavors la Lluïsa, que és una gran artista, a part de treballar a l'Ajuntament i de moltes més coses, però és una gran artista, va dir, bueno, ens va fer un model d'un sol preciós i vam dir, doncs venga. I estem aquí fent sols, vull dir, ara estem fent enganxet als això i després intentarem fer un tapís el més gran, contra més gent vingui, que vingui tothom, doncs més sol farem, més tapís farem, gran de tèxtil, preciós.
0: Una de les grans particularitats de la iniciativa és que està oberta a tothom, no cal tenir experiència prèvia ni saber fer ganxet, ja que les persones que no coneguin aquesta tècnica també podran participar-hi i aprendre durant els tallers. La proposta vol convertir-se en un espai de trobada, aprenentatge i creativitat compartida. Això és tot, més informació d'aquí una hora.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvingut al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui, com que s'acosta l'11 de setembre, fem un programa especial. Farem tots els poemes que llegiré són dedicats a Catalunya, a la pàtria, o sigui, poemes patriòtics. Començarem amb un poema que va ser molt conegut en el seu moment, de El pi de les tres branques. És un poema de Jacint Verdaguer i és molt extens, molt llarg. Ens saltarem algun tros perquè tot i així ens ocuparà una bona estona. És el poema d'on neix la llegenda del pi i la fama del pi de les tres branques, que fa uns pocs anys ens van escapçar. Lo pi de les tres branques. Per on baixa el Llobregat, dels Pirineus a la plana, don Guillem de Montrodon a trenc dia de balla, voltat de comtes i ducs en ofenosa colcada. De l'alta sella en l'arçó, sobre arabesca o el drapa, seu en Jaume, nostre rei, no du més corona encara que la de son cabell d'or que algun àngel li ha deixada. Lo tenia presoner Narbona dins sa muralla. El vencedor de Moret, Montrodon, lo demanava. Montfort no li vol donar. Per gendre diu que se'l guarda. Si serà son gendre o no, Montrodon ho diu al papa. La resposta que li fa, al vell Montfort no li agrada. Que torni el rei Aragó i el Pirineu la seva àliga.

Aquest Simon, aquest Montfort que anomena el poema és Simon IV de Montfort, que havia tingut com a hostatge el rei Jaume I quan era petit. Se'l van emportar amb 2 anyets i en el moment del poema ja en té 6 anys i és quan torna cap a Catalunya. Això va ser perquè el van deixar d'hostatge arran de la revolta dels albigenses. El rei català, el pare de Jaume I, encara que no era partidari de l'heretgia, va considerar que eren bona gent i que no feien mal, els va defensar, va haver una guerra, i havia donat el seu fill en hostatge per evitar la guerra i no la va poder evitar. Així doncs, ve el rei Jaume I amb 6 anyets cap a Catalunya. Catalunya aixeca el front, doble sol a 8 guaita, lo sol que et surt a l'Orient i el que tix a tramuntana. El que surt al Pirineu te vol donar una ullada, mas ell, infant de 6 anys, no vol ser vist encara. Ja el veuran a Lleida prou davant la cort catalana. Abans d'arribar a Berga, s'enfilen per la muntanya, per entre Estela i Queralt, de Campllong envers la plana. Quan sona al mig de Campllong, la nit fosca és arribada. Lo Campllong té com un bres 2 serres per barana, per coberta un bosc de pins, verds tot l'any com la maragda. Corona immensa de tots una formosa pinassa. Pinatells semblen los pins, entorn de llur sobirana, geganta dels Pirineus que per sang té rius de saba. Com una torre és son tronc, que s'esvadia en 3 branques, com 3 titans rebessuts que sobre els núvols s'abracen, per sostenir en lo cel una cúpula de rama que fa ombra a tot lo pla com una nova muntanya. Aquest pica de les 3 branques, ja veureu que el poema ho explica, que representa Catalunya, les illes i el Regne de València. I ara ve el que passa la nit aquí, i el nen s'adorm, però el

del rei infant, l'ovell templari l'acaba. En extàctica oració, espill de visió més clara. Veu Catalunya la gran, fent-se més gran i més ampla, robant als moros València, prenent-los l'illa daurada. Unides veu a les tres com les tres cordes d'un arpa, les tres nimfes d'eixa mar, d'aquest jardí les tres gràcies. Més al veure desvetllar lo lligador d'eixa garba, profeta, el conqueridor, sols li diu eixa paraula. Preguem, que sols Déu és gran, los homes són ombra vana. Preguem que siga aquest pi l'arbre sagrat de la pàtria.

Ara llegirem un poema de Gassol, de Bonaventura Gassol i Rovira, que porta per títol A Catalunya. És un poema de Gassol Rovira, penseu que va viure de l'any 1893 al 1980, o sigui, és del segle XX. Canto per tu, la Catalunya mare, del fons d'aquesta sòrdida presó. Com més sòrdida ella, tu més clara, i d'una mena de rar resplendor, que només té la rosa de la galta de les verges, el vés del vent més lleu, i la claror de l'estrella més alta, que ja tremola en l'alè de Déu. I si miro a través d'aquesta reixa, que així tanca ara per a mi l'esqueixa, la seda fina del cel blau quillú, sento cantar per tu també a la glòria, amb tremolors de palmes de victòria, els que en vida saberen creure en tu.

I ara us llegiré tres poemes molt breus d'Àngel Guimerà. Els anomena postals. I diuen així. Fills de la terra cubana, que els grillons heu trossejat, pregueu per una germana que enyora la llibertat. Això està fet, evidentment, quan després de que Cuba es va independitzar d'Espanya. I recordo que vaig llegir que els cubans, suposo que els caps de Cuba d'aquell moment, van regalar a Francesc Macià, quan era president de Catalunya, la bandera estelada que tenim avui dia, amb les quatre barres, amb l'estrella blanca. Una altra. Catalunya, pobra mare, no et sento els latits del cor. Qui t'ha vist i qui et veu ara? Un temps lluitant per l'honor. Avui em fang a la cara, cercant només grapats d'or. I una altra, que curiosament fa referència també al rei en Jaume, aquest en era la manera antiga de dir un tractament de respecte. L'espasa del rei en Jaume no té pom i res hi fa, que no es veu per aixecar-la ni tan sols un català.

I una altra encara d'Àngel Guimerà. Al rampeu de Montjuïc m'he vestit la sepultura. Així, un dia, els canons estremiran mes despulles, aclamant la llibertat de la mare Catalunya.

Ara sentirem la cançó El cant del poble, que és una cançó que va compondre la música Amadeu Vives i la lletra és de Josep Maria de Sagarra. En el seu moment va ser molt coneguda.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de caire patriòtic. Ara anirem amb el poema de Miquel Martí i Pol, un poema molt conegut, perquè al final és molt potent i segurament que gairebé tots el coneixeu. El títol és Ara mateix. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre amb vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som. Més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus a terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules. I amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de disciplina i melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cada que us vesteixi com bonament li plagui. I via fora, que tot està per fer i tot és possible.

Ara llegirem un poema de Pere IV. El títol és Catalunya. És un poema que està escrit l'any 39, quan va acabar la guerra. Sola, malalta, esparracada, muda. Un altre cop, encara jove, esclava. La volta de ton cel, com sempre blava, sostre de tes presons esdevinguda. Ara et retreu ton somni de vençuda, que no vas ésser com et pertocava, escometent tos enemics prou brava, emparant ton honor gaire tossuda. Neta et veuràs de tos pecats uns dia, per tanta sang i tanta llunyania, per la vergonya i per l'enyor dels teus. Com saba pacient sota l'escorça, més pura revindrà l'antiga força, que ja es desvetlla d'amagat dels déus.

I ara un poema de Joan Salvat i Papasseit. Aquest poeta és molt conegut, però curiosament la majoria de la gent només coneix els poemes aquells de les Roses Llaves i coses d'aquests tan amorosos, i va escriure altres coses. I, per exemple, té un seguit de poemes sobre Catalunya i queixant-se de les coses que van malament. Aquest, per exemple. Ample és Castella i com un palmell té la durícia d'aixecar l'espasa. El braç és l'as i no el mena el cervell. La gola és seca i la set no li passa. Tela dels terços, petjadors de lleis que imposaven amb sang llur llei estranya. Ample és Castella, sepulcre de reis, malavirança a la marca d'Espanya. Sota els pollancs l'ombra encara es marceix del mal que ha fet amb la seva tonada. Soroll de focs i esperons, i les creix amb què els cavalls soterraven l'estada. Ample és Castella, el seu ressò un gemec, té la sordesa de massa escoltar-se. La veu dels íbers és ronca d'ofec, i ella no el sent, només vol revolcar-se.

i una altra de Salvat Papasseit, que porta per títol Tornada. I surt la paraula Garcés, el Garcés Montjuïc. I aquest Garcés, que no surt al nostre diccionari, sí que surt el verb garçar, que vol dir garçar o garxar, és deformar-se, és a dir, posar-se garxo. I surt la paraula atxes, que és una metxa d'espat encritanada que resisteix el vent, per això diu atxes de vent. I després la paraula flam, que no es refereix al postre, com altres vegades ja ens ha sortit en altres programes, és la flama d'un llum. Tornada. Cel i mar. Cel i mar. I la costa plomosa de Garraf. El camp i la muntanya com l'abraçada del mar. Qui deixava Castella no hi voldria tornar. El Garcés Montjuïc i el port gonflat de pals. Atxes de vent rendits a la ciutat. Qui té una rambla amb cort, amb flam i sang, un estadi batent pel camp de març, amb llançadors de disc. Mil sagetes al vent que clamen llibertat.

I no ens podria faltar un poema de Salvador Espriu, que també coneix moltíssima gent. Inici de càntic al temple. Ara digueu, la ginesta floreix arreu, als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves, llavis desclosos, després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per servar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons de nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims, pujats per esgraons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.

i ara una de molt ardent, del senyor Joan Oliver i Sallarès, Pere IV, que no critica Castella, sinó que critica els catalans que fan negoci i s'obliden de la nació. Vergonya, vergonya eterna per als botiflers ruïns que ara repleguen les molles de la taula dels botxins. Foteu-vos l'autonomia on us càpiga, insensats, llepaculs de la Moncloa, lacais amadrillanyats, que heu perdut seny i memòria i potser sota un embruix us passeu la nostra història llordament per l'entrecuix.

I per acabar, un altre de Salvat Papasseit. Divisa. L'estel d'un esguard i el d'una senyera. La guerra i la mà, la sal de la terra. El llavi, una flor. I l'espasa ferma.

Doncs aquí arribem amb el nostre espai dedicat a la poesia patriòtica. Esperem que us hagi agradat molt i que passeu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les tempestes han deixat més de 60 litres entre el Berguedà i el Ripollès. Amb dades d'estacions oficials del Meteocat i d'altres no oficials, s'ha superat a Capdevànol, la Borredà, a Sant Joan de les Abadesses i a la Quar. A més, també s'han registrat més de 50 litres a Sitges i Olot. Encara es poden superar, tinguem-ho present, els 40 litres en mitja hora fins a les 6 de la tarda al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès i Baixes. Mentre els xàfecs i les tempestes han tornat a aparèixer en punts del prelitoral de Barcelona, sobretot a la comarca del Vallès Occidental. Localment són forts i poden anar acompanyats, recordem-ho, de calamars a pedra i de fortes ventades. Anem a la plana política. PP i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegit Espanya davant de la crisi de Ceuta, que ha estat l'epicentre d'aquesta primera sessió de control de la legislatura. Escoltem el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal.
2: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
3: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
1: Sánchez ha negat que el seu executiu estigui sotmès a cap pressió i ha acusat Abascal de difondre desinformació, mentides i insults.
4: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Per cert, que la Comissió Europea, ho hem sabut fa uns minuts, ha concedit més de 114 milions d'euros en ajudes per gestionar la crisi a Ceuta. Després de l'arribada, recordem, de 70.000 immigrants entre el 30 i el 31 de juliol. Brussel·les ha coordinat i facilitat la mobilització, diu, d'efectius de suport de Frontex, l'Europol i l'Agència de la Unió Europea per l'Asil per donar suport operatiu a Espanya per gestionar aquesta crisi sobre el terreny. I la Fiscalia, que demana l'internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa. Es tracta, recordem, de dos joves de 16 anys que se sumen als dos altres nois arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura. Aquesta tarda, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça Neus Català de...
5: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
6: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
7: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
8: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
9: Nom.
10: Felicitat Gaza Nadal.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
10: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
9: Matrícula.
10: 39.297.

0: Capítol 2. Felicitat Casa Nadal. La Feli.
1: Abrieron una zanja en el mismo campo, pero así a una distancia. Una zanja para meter los cadáveres que ya no podían quemar, que se acumulaban, porque morían muchos cada día. Estaban a montones. En ese campo de Belsen, nosotras estábamos en una habitación, no sé las que éramos, quizás 600, no sé. Y no había sitio tampoco. Y durante por lo menos una semana que estuvimos allí, yo me acuerdo que estaba contra la pared, al lado de una ventana, y estábamos así.
2: No tenía sitio para estirar, ¿no?
1: Claro, al cabo de un día o dos de estar así, pues tienes que salir por alguna cosa u otra. Y lo que veo al salir, una fila de hombres detenidos como nosotros, que llevaban el traje rayado también, y que llevaban cada uno en la mano un cadáver cogido por el pie o por la mano, no sé, y lo arrastraban en la fosa allá abajo, lejos, que lo habían hecho la fosa, y otra fila que subían vacíos, que no llevaban nada, y así durante dos o tres días hicieron eso. Claro, al ver aquello, ya a mí se me quitaron las ganas de hacer nada, ya me volví para, porque eso hace una impresión muy grande, me senté otra vez allí y no dije nada. Pero la chica esa, que era muy joven, pues también, cabo de un rato, se conoce que también le pasó lo mismo, salió y se fue allí, y enseguida volvió. Vuelve y los ojos le saltaban de la cara y me dice: ¿has visto, Feli?
3: ¿L'heu sentida? ¿Has visto Feli? És ella, és la Feli, la Felicitat Casa Nadal. Per primera vegada podem sentir-la i ha estat gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà. Aquest fragment forma part d'una conversa més llarga que enregistra la Neus Català per recuperar el testimoni de la Felicitat Casa i de 49 dones més i que recull la Neus al llibre de la resistència a la deportació. La Felicitat, la pallaresa comunista membre de la resistència, arriba a Ravensbrück perquè la Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva. Després de passar 5 mesos per diverses presons franceses i 5 dies de viatge infernal en un comboi de bestiar, arriba a Ravensbrück, com ens explica el Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: Va arribar a Ravensbrück el 18 de maig de 1944, com tots els presoners que entraven en un camp de concentració perdien la seva identitat, eren deshumanitzats, va rebre el número 39.297. Va ser ubicada a la barraca número 15 i, posteriorment, com tantes deportades, doncs va ser enviada a treballar en aquests comandos de treball per contribuir a la indústria de guerra a Alemanya.
5: A Ravensbrück, les dones són destruïdes físicament i emocional des del moment d'entrada. Se'ls desposseix de la seva identitat, convertides en números i sotmeses a condicions infrahumanes. Viuen amuntegades en barracons, pateixen fam, fred i malalties, i les fan treballar com a esclaves sota el constant abús de les guardianes, les aufsegerinen, de qui us parlarem en un altre podcast. És la deshumanització absoluta, com explica la mateixa Felicitat Casa.
1: En ese mismo campo he visto yo también una periodista. Allí, después de las alambradas, que era tan grande, aquello era un campo grandísimo, grandísimo, el campo de Belsen, enorme. Había un montón todavía de cadáveres que habían quedado. Quedaron muchos, porque ¿sabes? Cuando llegaron los aliados, pues no habían podido terminar, no habían tenido tiempo. Esa chica, una chica que estaba sentada encima de los cadáveres, igual que eran como un montón de leños, igual que un montón de leña, ¿eh? De troncos. Ahí estaba sentada. Se conoce que estaba haciendo un reportaje.
3: El sistema concentracionari nazi estableix una xarxa extensa i implacable de camps amb diferents funcions. Camps de trànsit, com el de Drancy a París per a la deportació massiva, camps de presoners de guerra, camps d'extermini, com el de Treblinka o Auschwitz, destinats a la mort sistemàtica de milions de persones, i camps de treball forçós. També hi trobem els comandos, que són un petit camp de concentració que depèn d'un de principal, o bé escamots de persones deportades que treballen en l'exterior d'un camp en fàbriques o en la construcció d'infraestructures.
5: El 1939 es construeix Ravensbrück, un camp de treball esclau exclusiu per a dones. Una singularitat dins el sistema nazi que subministrava mà d'obra esclava per a més d'una cinquantena de comandos de treball annexos, com en recorda la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones.
6: Ravensbrück està dissenyat específicament per elles, perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina, perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens.
3: Moltes deportades romanien poc temps a Ravensbrück perquè les enviaven a treballar en aquests comandos externs, a fàbriques d'empreses com AEG, Henkel, Mercedes-Benz, BMW, Skoda o Continental AG. Només són alguna de les empreses que van treure profit econòmic de la mà d'obra esclava de les deportades pels nazis. Moltes altres es van enriquir en aquest període col·laborant amb l'estructura del nacionalsocialisme, com ara Hugo Boss, Allianz, la Fanta de la Coca-Cola, Bayer, BASF o la Volkswagen. Altres companyies van decidir utilitzar directament la mà d'obra esclava dins del camp perquè era més rendible. No havien de traslladar les dones a treballar.
5: Així ho fa la Texlet, que era una empresa d'aprofitament de teixits i cuir propietat de la mateixa SS. Les dones confeccionaven metres i metres de tela de ratlles i per als uniformes militars. També la Siemens. A la fàbrica que la Siemens estableix a Ravensbrück, les dones deportades produïen interruptors, micròfons, telèfons i altres components per a la indústria bèl·lica alemanya fins a l'extenuació. Aquest treball esclau, a més d'explotar-les fins al límit físic, formava part de la brutal política nazi de deshumanització i mort lenta de les dones i dels seus fills i filles.
6: Els nens que van entrar al camp, sí, com qualsevol altre, diem-ne, target, anem a parlar d'aquesta, ja d'aquesta manera tan freda i tan bèstia, com qualsevol altre target de població concentracionària, si els podien utilitzar, doncs els utilitzaven. Els nens, per les seves manetes petites, com he dit, podien ser molt bons treballadors amb determinades manipulacions, més que de munició, sobretot aquests petits instrumentals elèctrics de l'aviació, etc. Si no, si era una boca més que alimentar i que, a més, no tenien la fortalesa d'altres tasques, aquells nens morien irrevisiblement de gana, de fred, de malaltia. És evident que no feien res per salvar cap nen malalt. Inclús episodis de nens que són maltractats o estavellats contra una paret, perquè això era una manera també de castigar. No és que específicament anessin a matar nens, és que senzillament els deixaven morir perquè no els interessaven per res, però si podien, que això ja era un gran dany per a aquelles dones. Evidentment, per l'home, que potser, pel pare, que potser estava en un altre camp de concentració, quan ho va saber també era un gran càstig, però és que la mare ho estava vivint en directe. Però, a més, de vegades encara hi havia un càstig més afegit, que era castigar la dona fent mal en aquella criatura.
3: La Montserrat Armengou recull al documental L'infern de les dones el testimoni de la Charlotte Kroll, una deportada a qui li toca treballar a la fàbrica d'armament de la Siemens al camp.
7: Pel sol fet de llegir el nom de Siemens, encara se'm regira tot per dintre. Els grans teníem els dits massa gruixuts i, segons què, no ho podíem fer. Llavors ho feien els nens. Lògicament, aquella canalla no podia entendre el que feia ni per què ho feia. I, a més, de tant en tant, rebien una bona bufetada. Eren nens petits que haurien hagut d'estar jugant en comptes que la Siemens els explotés. Com es pot comprar res de la Siemens?
5: Fent gala del cinisme més pervers a l'entrada dels camps de concentració, es llegeix el lema Arbeit macht frei. El treball et fa lliure.
3: A partir del 44, per les necessitats de la indústria de guerra, aproximadament el 70% de les dones que entren a Ravensbrück són qualificades com a aptes per treballar pel Reich i són enviades a treballar als comandos exteriors.
5: La Felicitat fa màscares de gas al camp satèl·lit de Hannover-Limmer.
4: En aquell moment, doncs, les necessitats de la guerra estava al final. Els alemanys eren conscients de que podien estar perdent la guerra i van intensificar moltíssim la producció de material de guerra i la utilització de presoners, i en el cas presoneres, com a mà d'obra. La Felicitat va ser una d'aquestes presoneres que va ser obligada al treball forçat i amb altres 1.000 dones va treballar en una cadena de muntatge per l'empresa Continental que fabricava màscares de gas.
5: La Felicitat i fins a 1.000 dones més fabriquen màscares per protegir la població civil alemanya en cas d'atacs amb gasos. En aquest comando coincideix amb la lleidatana Maria Maranges i la seva germana Pepita, les germanes Maranges.
4: A través d'algunes memòries, alguns escrits d'algunes de les companyes de deportació, hem pogut esbrinar alguna dada sobre la personalitat i el caràcter de la Felicitat Gasa. Una de les germanes seretanes nascudes a la comarca de la Cerdanya, les germanes Maranges, posteriorment, a seu alliberament, van escriure un petit relat sobre la seva deportació a la Neus Català.
3: La periodista Anna Canyi ens llegeix el fragment.
8: Aquesta noia era d'una energia invencible. Durant el nostre martiri infonia confiança i fermesa. La seva seguretat en la victòria del bé sobre el mal, que els exèrcits aliats guanyarien a la bèstia nazi, influïren en el nostre esperit i ens agafava a les mínimes possibilitats de resistir i guanyar.
3: Segons el testimoni de les germanes Maranges, es fa evident que la Felicitat no era només el nom propi de la Feli. Amb una energia invencible, encomana optimisme i esperança a les seves companyes, l'espurna de la supervivència. Sobreviure és un acte de resistència.
5: I encara hauran de resistir molt més. La Felicitat i les 1.000 dones que formen part del comando de treball de Hannover-Limmer són obligades a marxar a peu fins a un tercer camp, el de Bergen-Belsen. El trajecte que fan sense menjar és de més de 60 quilòmetres. Ella ho recorda així.
1: Nosotros nos llevaron desde Hannover, que trabajábamos en un comando de trabajo, a Belsen, a pie, naturalmente, como hacía. En columnas, 3 días, 3 noches, durmiendo en la arena, donde nos encontrábamos, que se hacía de noche, allí nos aparcaban y a dormir encima, en el suelo. Por el camino venían otras columnas. Nos cruzábamos con algunas otras columnas de hombres, que los conducían a otro campo. Eso lo he visto yo, cuando los había que no podían andar. Ya no podían más, como nosotras también. Y a los que ya no podían andar más, había los capós con un palo así de largo, le da palos para que caminaran. Y cuando alguno no podía andar más, pues se quedaba tumbado en el suelo. Y venían los alemanes atrás y con la pistola los acababan en mitad del camino y se quedaban. Eso, claro, eso lo hemos visto. Y nosotras también habíamos tenido un poco de cansancio, de agotamiento de eso, ¿sí? Y claro, eso nos pasó. Esa misma chica, la Mónica, pero que no sé cómo se llamaba, no es Mónica, pero no sé, otra cosa. Bueno, pues esa misma chica ya no podía más. Ella dijo, dejadme yo, me es igual, ya no puedo andar. Ya no puedo andar más, me es igual que me maten. Y yo digo, por mujer, ¿no? Y la cogimos, yo la cogí por un brazo y le dije a otra chica, María, cógela porque así, a ver si... Mientras tanto se le pasó y llegamos a Belsen. Claro que al llegar a Belsen era un campo de exterminación, ya lo vimos enseguida, porque al ver aquellas chimeneas que eran del Fur Crematoire, ja lo vimos.
3: 62 quilòmetres a peu i sense menjar. La Felicitat, amb la seva energia invencible, fa el cor fort per tirar endavant ella i, a més, ajudar les companyes més afeblides, salvant la vida de la Monique.
4: També deportada catalana, implicada a la resistència a la zona de Perpinyà, coneguda com Mònica Gené, Monique Gené, casada amb un lleidatà, però que va estar implicada a la resistència a la zona de Perpinyà i van coincidir en aquest comando en el qual treballaven 1.000 dones.
5: La Felicitat aconsegueix que la Monique arribi viva a Belsen.
3: Durant els darrers mesos de la guerra, Bergen-Belsen es va convertir en un camp de mort i envien presoners i presoneres d'altres camps de concentració que estaven malalts o que ja no servien per treballar i milers de supervivents de les marxes de la mort. El camp d'extermini de Bergen-Belsen ha quedat com un símbol dels horrors de l'Holocaust.
5: Un cop dins de Belsen, la Felicitat com la Monique formen part del grup de dones que rebel·len davant l'exigència dels nazis d'arrossegar els cadàvers de les seves camarades a una fossa comuna. Aquest moment el narren tant la Felicitat com la Monique Gené en els testimonis que va recollir la Neus Català. Escoltem la Monique Gené amb la veu de la periodista Maria Lara.
9: Cuando vieron que los aliados iban a entrar, nos exigieron que sacáramos aquella montaña de cadáveres y que los lanzáramos a una zanja para que los aliados no los pudieran ver. Entonces hicimos una protesta general y nos negamos rotundamente a hacer eso. Una amiga mía, de hecho, intentó coger uno de estos cadáveres y se quedó con un brazo en la mano de lo descompuestos que llegaban a estar. Se produjo un acto de rebelión enorme. Fue entonces cuando entraron los aliados. Exactamente el 15 de abril a la 1 de la tarde, nosotras fuimos liberadas.
3: Més de 50.000 persones moren a Bergen-Belsen. Només en els primers mesos de 1945, abans de l'alliberament, 35.000 presoners i presoneres hi perden la vida. L'amuntegament de persones, la manca d'aliments i la nula higiene causen epidèmies de tifus, disenteria i tuberculosi. Recuperem de nou la veu de la Felicitat Gasa. ¿Cómo explica el liberamiento al campo de Bergen-Belsen?
1: Cuando lo liberaron el campo, los primeros que evacuaron fueron las que tenían, las que estaban enfermas, las que tenían mucha fiebre, que tenían el tifus. Estábamos todas juntas, ¿eh? Pero yo he visto a una mujer. Eso también es una cosa que te queda clavado. Y se quería que la llevaran enseguida. Y salió afuera, desnuda, completamente desnuda. Yo nunca he visto, jamás en mi vida, he visto un esqueleto andando. La impresión que produce un verdadero esqueleto, porque eso no era más que los huesos. Claro, en general era eso, pero esa mujer se tenía de pie fuera cerca de la ambulancia porque quería que la llevaran. Pero mire, te hacía un efecto cuando la veías andar, esta articulación de la cadera que parecía dos bielas de una máquina cuando se mueve a sí mismo, una impresión exactamente un esqueleto.
3: Quan el 15 d'abril de 1945 l'onzena divisió armada del Regne Unit entra al camp, descobreix 60.000 presoners i presoneres malaltes i mig mortes de fam i piles de cadàvers sense enterrar.
5: La Felicitat Gasa Nadal sobreviu i és repatriada a França.
4: Va tornar a França dos dies després, el dia 17 de maig, en un camió, i la van portar a París. I com tants i tants deportats, tant homes com dones, va passar per l'hotel Lutetia de París, on se'ls feia una revisió mèdica per comprovar l'estat físic, moral, psicològic que duien després d'aquesta terrible experiència patida a la presó i a la deportació.
5: Va tornar a viure a la zona de Bordeus i va continuar militant al Partit Comunista Francès. No abandona l'activisme polític, tot i el nou context de la Guerra Freda.
10: La Felicitat va continuar vivint a la regió francesa de la Gironda, però va poder viatjar en ocasions a Espanya per visitar la seva família, tot i que en tot moment va estar vigilada per la policia.
3: L'any 1952 li és atorgat el títol de deportada resistent i el títol de membre de les forces franceses de combat. A més, el govern francès els atorga una pensió i assistència mèdica.
4: Hi ha un informe mèdic d'una revisió que li van realitzar l'any 1953 on s'indica que el seu estat físic general és molt deficient, que havia patit moltes seqüeles de la seva estada als camps nazis i que tenia el cor molt cansat.
5: Un cor que, tot i el patiment que li van infligir, continua bategant sense abandonar els seus ideals fins als 95 anys. Escoltem la mateixa Felicitat Gasa.
1: No tenien de comer demasiado, porque claro, nos daban la comida de la tropa, pero nos hizo mucho daño. Yo, desde luego, hasta allí aguanté. Aguanté moralmente, aguanté bien. Ahora entonces ya no. Si no, ves, esta también la solidaridad de las camaradas. Si las camaradas no me habrían llevado, yo allí me quedo. Ya entonces ya había perdido todo, ya no tenía más resistencia. Ya decía, marcharos, dejadme, marcharos vosotros, dejadme a mí, yo no puedo más. Porque allí, pues todo, diarrea y vómitos y diarrea, pues ya no tenías una solución. Porque allí comimos patatas crudas con tierra, tenéis tanta hambre. Y nosotros habíamos visto dónde ponían las patatas los alemanes, las ponían en sillones dentro de la tierra. Y la habíamos visto desde lejos.
11: Baja, primero baja y después...
1: La habíamos visto desde lejos. Claro, y al liberarnos, al abrir el campo, pues nosotros tiramos a las patatas enseguida y las cogimos todas las que pudimos. No era muy fácil porque la tierra estaba helada, pero no importa. Y las que podíamos sacar, uno, dos o tres, pero cocer, no teníamos nada para cocerlas, pero ni tiempo tampoco, porque tenías tanta hambre. Pues las comíamos así, crudas y con piel y la tierra.
4: La Felicitat va morir l'any 2000, 95 anys, prop de Bordeus, a Langon.
3: És la història d'una dona que, exiliada, decideix lluitar per combatre l'invasor nazi i sobreviu a l'infern. Sobreviure. Com un acte de resistència.
4: Però hi ha moltes, moltes històries de catalans, de pirinencs, que van estar a la resistència i que van ajudar a alliberar no París, no Tolosa, però sí ciutats mitjanes i petites que fins i tot tenen carrers al seu nom, perquè van ser les persones que van expulsar els nazis i els col·laboracionistes de la ciutat, i aquí no en sabem res.
0: Nom.
8: Felicitat Gasa Nadal.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
8: 14 de maig de 1945.
0: Situació.
8: Alliberada.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquests podcast hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Felicitat Gasa Nadal, gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. A més, hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
2: També hi han participat la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones. I també hem escoltat el testimoni de la Charlotte Kroll, cedit per TV3.
1: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Hostafrancs, de La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón i els Bucs d'Assaig El Mercat de Lleida.
2: Heu escoltat les veus de Maite Oger, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la Xarxa de Comunicació Local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida, una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canyi a la producció, amb Abel Porró i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Mollet, ara Mollet Esquerra, EUiA, s'ha posicionat sobre les diferents obres de remodelació de la via pública que han començat aquesta setmana a la ciutat. La formació ha criticat a la gestió dels treballs de la Rambla Pompeu Fabra com l'estat en què es troba el carrer Berenguer III abans de l'inici de les actuacions. Pel que fa a les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra, ara Mollet Esquerra consideren que la gestió del projecte no ha estat adequada. El partit lamenta que els treballs s'hagin allargat massa en el temps i critica que durant aquest període no s'hagi cuidat suficientment l'espai afectat. També retreuen al govern municipal una manca de transparència i d'informació sobre l'evolució del projecte. Són declaracions de Sergi Suárez a Ràdio Mollet.
1: Creiem que la gestió de l'Ajuntament entre que hi ha l'esvoranc i inicien les obres aquest any i mig ha estat molt llarg i no s'ha cuidat prou l'espai, els veïns, creiem que hi ha hagut poca transparència, malgrat diguin que no, creiem que no s'ha explicat prou aquest tema, i és un tema greu, perquè no és la primera vegada que passa i no sabem si no serà l'última, perquè aquest tram es reformarà, però no tot. Creiem que la gestió no ha sigut gens bona, no? I aquí creiem que podem coincidir qualsevol veí, independentment de la ideologia que tingui.
0: Respecte a les actuacions previstes al carrer Berenguer III, la formació assegura que una de les principals vies de la ciutat es troba en un estat lamentable i considera que són unes obres que arriben un any tard. I en esports, el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al seu projecte. L'entitat creada íntegrament al voltant del futbol femení vol consolidar una nova proposta a la ciutat i ja treballa per construir una estructura esportiva ambiciosa i estable. Ara, el que s'estan fent són portes obertes en els seus entrenaments a totes aquelles persones que vulguin conèixer el projecte. La presidenta del club, Núria Pérez, ha dit que ara, amb aquestes proves, troben a jugadores i estan valorant diferents opcions abans de decidir en quin equip jugaran.
2: És difícil fer un diagnòstic perquè ara és el moment en què la gent prova aquí, prova allà, els pares també estan pendents de les extraescolars de l'escola, llavors és això, és difícil fer un diagnòstic.
0: La presidenta, però, diu que manté la confiança en el projecte a l'espera doncs, que vinguin i provin i juguin en aquest club.
2: Doncs els objectius principalment seria començar competint a totes les categories i aconseguir els èxits esportius al màxim, ja pensant en ascensos i tot.
0: El club de futbol femení Mollet City continua dibuixant així el projecte per convertir-se en una referència en el futbol femení. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Un, dos, tres.

0: Rafael.
1: Rock.
0: Pues...
2: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
3: I de la sang del drac en sortí un roser.
4: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
5: De bon grat, accepto el vostre present.
6: Ei, Àlex.
7: Ei, Anna, com estàs?
6: Bé, i tu?
7: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
6: I tant que sí.
7: Saps quin és?
6: Suposo que la rosa.
7: Efectivament, la rosa.
2: Museu particular.
7: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants?
6: Uau.
7: Però abans de començar, no, hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
6: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
7: Sí, quan comences a declinar, no? de lo primer que, no? que t'encarreguen.
6: Sí.
7: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec, primer.
6: Vale.
7: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. Ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
6: Explica-m'ho.
7: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
6: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
7: Per això també tenim aquest vincle, no, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus a salt, no? Que els tingués doncs ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. O gràcies a aquesta, no, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa amb una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir subrosa, vol dir això, sota secret.
6: Uau.
7: Quan una deliberació és subrosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquesta sala, s'havia de mantenir, o bé amb secret, amb silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
6: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
7: Una miqueta de discreció, no?
6: Sí.
7: Però bé, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no?, per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
6: Que no faltin les roses.
7: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor... acaba després, entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui, s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas, qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt gran, al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Si has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
6: El Joaquim Fènix.
7: Que no és ben bé, No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs, no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmassó, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món. De cada varietat que existia en el món, ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega a un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè
6: únic.
7: Que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.

0: d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments no, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia, podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
1: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
0: Ho podríem parlar.
1: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
0: Sí, creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
1: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
0: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
1: 800?
0: De... 400? Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses?
1: Una.
0: Bueno, doncs prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha una. Moltes que no.
1: Sí.
0: Jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer. Venent roses i això. En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè lo bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
1: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947. I ell va treballar molt sobre la figura de Bach i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh.
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra, veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu, de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci.

0: encaixa que Reinaldo Hahn fes a Cloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn.
1: Oh.
0: Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
1: A mi em sembla interessant aquesta
0: pel·lícula. Veritat, gràcies. Jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament... Hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè, si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia, i... Una cosa interessant del nom de la rosa... bé, ja sabeu que el nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement... I en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment...
1: No, realment no. Te passes la pel·lícula o la novel·la esperant-les i, sí, i no.
0: No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
1: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
0: Exacte.
1: O aquesta discreció.
0: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Sinó...
1: I algunes al cap de dos dies, eh?
0: També, cert. Tot és verit. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes coses.
1: Però...
0: Jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, El nom de la rosa... A mi em fa l'efecte que és la rosa del desig, perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
1: Bueno, conec alguna altra, sí, la meva germana.
0: Isabel Besora?
1: Aquesta sí.
0: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
1: Sí, l'any exacte no del ser, però més o menys la cronologia...
0: Em moc bé per aquí. A final del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar. Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir... però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
1: Doncs jo diria que era un petó.
0: Un petó...
1: A la galta.
0: I què va quedar marcat?
1: Que després es va convertir en una rosa.
0: Correcte. Li va deixar, que també vaia faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
1: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge... Això
0: no ho sabem.
1: No es diu.
0: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem a l'Isabel, va acabar esdevenint no ella el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
1: Mm, efectivament, al centre de lectura.
0: Exacte, tota la ciutat, no? Diguéssim, només el centre de lectura o més espais?
1: El centre de lectura és com l'epicentre.
0: Però pots veure'n per tot Reus.
1: Però el Teatre Bertina tenia molts. No? Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi, és allà, el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés, i és com això, com una fira... de novetats, també.
0: Recomanem, no, abans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara el tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no? Les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes algú, normalment si és algú que està viu, sang, né? I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir, i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum. Preciosa, és difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algo que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix.
0: Transcendeix. Tan cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Feliç dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de llei europea d'habitatge assequible, presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió de posar fi a les llicències de pisos turístics de la ciutat el 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional a l'Ajuntament, en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en zones de mercat tensionat. L'escoltem.
2: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
1: Més qüestions. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts ahir pels Mossos per l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa a la matinada de l'1 de setembre. Les dues detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que des de la detenció compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. En el cas dels dos nous detinguts, el magistrat ha ponderat els indicis sobre la participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar les mesures, en aquest cas, de control. I parlem de Reus, perquè multaran 30.000 euros l'empresa responsable de la neteja pública. L'Ajuntament ha detectat 5 incompliments greus del servei entre els mesos de juny i juliol, principalment perquè l'empresa no hauria fet els serveis previstos al contracte en àmbits com la recollida de contenidors, la neteja d'aquests elements o l'escombrada de voreres. Un exemple pel que fa a la neteja que parlaven des de Reus, la neteja de grafits, cartells i taques, que ja hi havia 125 executats previstes, però 72 no es van arribar a realitzar i a la llista de sancions greus hi ha el fet de tenir contenidors plens i sense recollir durant 72 hores. I l'actor, dramaturg i poeta sabadellec Manuel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys, nascut a Sabadell. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional, especialment vinculada al teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i també va ser un dels fundadors de la Sala Beckett. També va treballar al cinema i a la televisió.
3: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
4: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: Sintonitzades a la freqüència del nostre diàleg musical inicial, entre llegendes i dolços somnis que no acaben i no sabem si són o no reals, de fama o de ser milionaris, entre l'espera i l'esperança, les expectatives i les il·lusions, inaugurem una nova edició de l'Eixida, avui dedicada als propòsits i a la gestió de les expectatives. Comencem un nou programa, el primer del 2024. Bon any nou a tothom i bon any també per tu, Jordi.
1: Molt bon any, Mariona. Sí, comencem un nou any. Ja podem posar el cronòmetre en marxa, no?
0: Què vols dir amb això del cronòmetre?
1: No tinc la sensació que funcionem així? Que tot just encetem els primers compassos de l'any i ja anem a tope per complir el llistat etern de propòsits. Bé, qui diu propòsits podria dir també pòstits o despropòstits, perquè torna aquesta constant cursa per satisfer la voracitat insaciable d'haver de demostrar que fem i produïm i aconseguim l'infinit i més enllà. Tot per poder legitimar que som suficients.
0: Doncs tens tota la raó i mira que en el fons, quan ens escoltem, sabem més el que volem i el que ens convé del que ens diem.
1: Amb aquesta autoexigència remem entre somnis i expectatives, que més que estimular, en moltes ocasions ens ofeguen amb pous de comparació i frustració, entre paràlisi i procrastinacions. Potser perquè no ens adonem que no són ni triats ni païts en aquest constant consum de necessitats alienes que acumulem.
0: Una pressió en l'expectativa que genera ficció en la realitat. Mentre seguim compulsivament fent xecs a propòsits planificats, mentre ens allunyem una mica més de l'autèntic propòsit, viure. I amb ell ens queden a la cua d'impressió els propòsits que realment sí que importen, aquells, i sí, que són els que voldríem viure mentre ens seguim sacrificant.
1: Totalment. Ens angoixem perquè necessitem que les coses siguin de tal manera. Necessitem tenir respostes, necessitem anticipar i saber abans de tastar. Quan realment no sabem ni si ho volem. I el somriure a Mr. Wonderful, això sí, que no falti. Aquest somriure de la positivitat que sempre va per endavant, abans de validar si ens agrada.
0: Uf, jo ja m'estic atabalant només de pensar en tot plegat i mira que havíem començat molt bé amb la música. Deixa'm que confiï també en que potser prenem consciència de tot això, tenim la capacitat de recuperar el comandament de la nostra vida per donar-nos permís i llibertat per decidir què hi volem escriure a la llista.
1: Recuperar el control per precisament començar a fluir. Bé, diuen que l'esperança és l'últim que es perd, oi? Doncs confia en mi.
0: Benvingudes a totes i a tots. Som en Jordi Muñoz i la Mariona Rabassa i això és l'Eixida.

A la vida sempre hi ha un moment en què et preguntes: i a mi què m'agradaria ser? Músic, dentista, actriu, astronauta... Ara imagina't que per respondre a aquesta pregunta has d'escollir un d'aquests dos camins. Quin tries, el de l'èxit i el reconeixement o el de la realització personal? I no, no són combinables. De fet, suposem que són excloents entre si. Quin esculls, va? Rumia-t'ho bé. Mentrestant, anem a descobrir l'elecció, no d'un, sinó de tres personatges fascinants. Els nostres protagonistes d'avui no passaran a la història per la seva aportació a la humanitat, però potser t'ajuden a decidir el teu camí.

Nova York, 25 d'octubre de 1944. Les entrades per al concert al Carnegie Hall fa dies que estan exaurides. Més de 2.000 persones fan cua a les portes del teatre sense poder-hi entrar. L'artista convidada de la ballada d'aquest vespre és Florence Foster Jenkins, una soprano de 76 anys que fins avui ha estat reduint les seves aparicions a concerts íntims anuals a l'Hotel Ritz-Carlton, reservats només per alguns privilegiats del seu entorn més proper. La Florence, vestida amb unes ales, una corona i flors a les mans per al seu públic entusiasta, és a punt de complir el somni de la seva vida.

important és que entre el públic abundin les riallades, els crits i les xiulades. Són enemics infiltrats. Tant és que l'endemà un diari de la ciutat tituli l'actuació com la broma massiva més gran de la història de Nova York. Com va pronunciar Lady Florence en baixar de l'escenari, la gent pot dir que no sé cantar, però ningú podrà dir mai que no he cantat tota la meva vida. I no podia tenir més raó. Malgrat desafinar com cap altre soprano, Jenkins va perseguir la seva il·lusió fins a les últimes conseqüències. Cercava la fama i va aconseguir-la sense cap talent. La seva vida pot ser interpretada com la posada en escena d'un gran caprici, però no hi ha dubte que la va viure amb afany i determinació, a més d'un gran sentit de la dignitat.

I ara ens traslladem una dècada més tard a la petita localitat francesa de Lons-le-Saunier. Allà neix en Jean-Claude Roman, un nen atent, amable, proper i molt bon estudiant. De jove es matricula a la Facultat de Medicina i, tot i que el primer any l'aprova sense cap problema, durant el segon curs la seva vida canvia per sempre. A l'examen de fisiologia es queda adormit i no torna mai més a la facultat. Tot i així, fa creure tot el món que ha superat la prova i, perquè ningú en dubti, idea un pla que consisteix en continuar llegint per adquirir coneixements, veure programes de tele sobre el tema i utilitzar notícies de premsa com a font d'informació. La fal·làcia està servida. Mentrestant, en Roman s'enamora de la Flogans, una noia qui conquista a través de l'estratègia sempre dubtosa d'inspirar llàstima en explicar-li que pateix un linfoma, una mentida que també li serveix per excusar la seva absència a la universitat. Un bon dia comunica que ha acabat la carrera i que l'OMS li ofereix una beca per treballar a la seva seu a Suïssa. Amb aquest brillant nou càrrec, al cap d'uns anys es casa amb la Flogans i tenen dos fills, la Carolina i l'Antoine. Convertit en pare de família, no treballa però continua donant ales a la seva ficció. Visita la seu de l'OMS per recopilar documents que acreditin el seu lloc de treball i fa veure que viatja contínuament a l'estranger. Tota una doble vida que sufraga a base d'un altre pla obscur. Estafa el seu entorn fent-los creure que inverteixen en un experiment contra el càncer. En total aconsegueix més d'un 1,5 milions d'euros. Però amb un tren de vida desenfrenat, aviat els ingressos comencen a minvar i les mentides a destapar-se. El 9 de gener de 1993, desesperat, Jean-Claude Roman pren una decisió dràstica. Arriba a casa i mata la dona mentre cuina d'un cop de corró i els seus dos fills d'un tret. Tot seguit, visita la casa dels seus pares i els assassina igualment a cops de pistola. L'11 de gener torna a casa seva, es pren un pot de barbitúrics i cala foc a l'habitatge. Els bombers, però, van arribar a temps i el francès va salvar la vida. El 25 de juny de 1996, durant el judici contra els macabres assassinats, Roman va afirmar que els havia comès per por a decebre la seva família.

Continuem avançant en el temps i també cap a una biografia molt més lluminosa que la que acabem de deixar enrere. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Sydney, any 2000. Un home sol s'enfronta a la immensitat d'una piscina olímpica i a l'atenta mirada de desenes de milers d'espectadors. La nit abans ha estat estudiant vídeos d'altres competicions olímpiques i ràpidament comprèn que els jutges fan tres avisos abans de la sortida. Això és important perquè així, en sonar el tret, Eric Musambani, un noi de 21 anys de Guinea Equatorial, es llença a l'aigua i comença a nedar sense ser desqualificat en fals, com sí que ho han estat els seus dos rivals de Níger i Tajikistan. Però alguna cosa no va bé. Les braçades i l'aleteig de cames estan descoordinats. La velocitat és inferior a la de qualsevol juvenil. Musambani gairebé no sent les cames. Està esgotat. El públic, que al principi reia, ara l'aplaudeix i l'anima a completar els 100 metres lliures. I així ho fa. El guineà supera la prova amb una marca d'un minut, 52 segons i 72 centèsimes, la que encara avui és la pitjor de la història en unes olimpíades. L'Anguila, sobrenom amb el que els mitjans van batejar Eric Musambani, diria més tard en una entrevista: tothom pensa que l'èxit és guanyar una medalla. Per mi va ser-ho presentar-me a aquella carrera. D'aquesta manera, no només va aconseguir disputar uns Jocs Olímpics i ser ovacionat pel públic malgrat no tenir-ne ni idea, sinó que el seu afany i l'esperit de superació va servir perquè el seu país construís dues piscines olímpiques a Malabo i

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. La policia municipal de Mollet ha detingut un delinqüent multireincident per haver comès un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial. Va ser el passat 5 de setembre quan agents de la policia municipal van ser alertats d'un robatori en un comerç al barri de Can Borrell. Gràcies a la descripció facilitada de la ciutadania del presumpte autor dels fets, minuts més tard va ser localitzat i detingut i es van poder recuperar els objectes sostrets de l'establiment comercial. Ara per ara, la unitat d'investigació de Mollet té catalogada aquesta persona com a delinqüent amb risc d'alta reincidència. L'home de 25 anys compta amb 10 antecedents policials i els Mossos d'Esquadra el relacionen precisament amb un furt que va tenir lloc dos dies abans en una residència de Mollet, on va sostreure una cadira de rodes. També havia robat recentment un patinet elèctric. Des de principis d'any ja ha acumulat 7 detencions, dues de les quals entre els mesos de juny i juliol, també per robatoris amb violència i intimidació. I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Hi ha 10 dies, aquesta ja comença a escalfar motors. La fira s'omplirà enguany de creativitat amb una proposta molt especial per celebrar el 30è aniversari del Tòfol i la Dinga, els dos capgrossos protagonistes de la jornada. Sota el lema "Enganxa't a la fira", la iniciativa convida la ciutadania a participar en la creació d'un gran tapís col·lectiu format per sols de ganxet, l'emblema de la fira. El projecte s'ha començat a teixir a la Marineta aquesta setmana i continuarà els dies 10, 16 i 17 de setembre, de 5 a 7 de la tarda. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que la iniciativa neix amb motiu de la commemoració dels 30 anys dels dos capgrossos, una proposta que també vol reforçar el vincle de la Fira d'Artesans amb el món del tèxtil.
1: Aquest any una mica la Fira d'Artesans tot està vinculat al món tèxtil i llavors al ser l'aniversari del Dingo i de la Tinga, que són aquests caps grossos que tenim, vam pensar que seria una bona idea pues, fer alguna cosa vinculat també en el món del tèxtil. Llavors la Lluïsa, que és una gran artista, a part de treballar a l'Ajuntament i de moltes més coses, però és una gran artista, va dir, bueno, ens va fer un model d'un sol preciós i vam dir, pues venga. I estem aquí fent sols, vull dir, ara estem fent enganxet als això i després intentarem fer un tapís el més gran, contra més gent vingui, que vingui tothom, doncs més sol farem, més tapís farem, gran de tèxtil, preciós.
0: Una de les grans particularitats de la iniciativa és que està oberta a tothom, no cal tenir experiència prèvia ni saber fer ganxet, ja que les persones que no coneguin aquesta tècnica també podran participar-hi i aprendre durant els tallers. La proposta vol convertir-se en un espai de trobada, aprenentatge i creativitat compartida. Això és tot, més informació d'aquí una hora.

0: a través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
1: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

L'any 1949 naixia el disc de vinil de 7 polzades de diàmetre. El segell discogràfic RCA Victor va presentar el nou format, el qual només contenia dos temes musicals, amb l'objectiu de convertir-se en reclam i facilitar la promoció de l'àlbum sencer. El disc, que girava 45 revolucions per minut, contenia un single potencialment exitós a la cara A i una cançó que farcia la proposta a la cara B, on sovintejaven versions descartades o material inèdit que no s'inclouria a l'àlbum complet. Si la cara A triomfava, el públic s'interessava pel long play, per l'LP. Amb la irrupció del rock and roll, el format va triomfar a les dècades de 1950 i 1960, gràcies als discjòqueis radiofònics i a la moda de les jukebox, les màquines automàtiques de pagament que permeten escoltar la peça musical que selecciones. El primer èxit milionari va ser Rock Around the Clock, de Bill Haley and His Comets, que va vendre 3 milions d'exemplars l'any 1955. Com us comentava abans, l'estratègia de les discogràfiques era col·locar el single a la cara A i una cançó de menys valor a la cara B, que fes lluir encara més l'aposta de la companyia. En alguns casos, però, la cara B aconseguia trencar les expectatives comercials de l'estratègia i igualava o superava en popularitat la cara A.

Us explicaré un dels molts casos que atresora la història de la indústria musical. Aquest és el relat de sobre la nena prodigi Brenda May Terpley, coneguda artísticament com a Brenda Lee, que va destacar especialment entre els anys 1960 i 1962 en convertir-se en la primera dona que col·locava 9 singles consecutius al top 10 dels més venuts. Rècord que no va ser superat fins als anys 80 per una tal Madonna. Brenda Lee va assolir aquesta fita abans de la majoria d'edat. Precisament a causa de la seva joventut, un dels seus grans èxits, I'm Sorry, que està sonant ara mateix, el reconeixeu? Va estar a punt de no editar-se. Per evitar que un adolescent de 15 anys cantés el desamor, el tema es va desar en un calaix fins que va ser editat com a cara B de That's All You Gotta Do, cançó que va quedar eclipsada per aquest èxit que es va convertir en un autèntic clàssic. A la història de la música hi ha molts altres casos en què la cara B s'ha acabat imposant a la cara A, i d'això estem parlant en el pretext d'avui, d'expectatives que no es compleixen, de propòsits que prenen camins inesperats, de la gestió de la sorpresa i de les esperes. Si ho traslladem al teatre, el gran exemple de l'espera és precisament Tot esperant Godot, l'obra de Samuel Beckett publicada el 1952, on els seus protagonistes, tal i com descriu el títol, esperen Godot, un personatge que no coneixerem mai. Pertanyent al teatre de l'absurd, amb trets existencialistes, la peça teatral compta amb una trama que aparentment està mancada de significat i és repetitiva. Però és aquesta repetició i absurditat la que ens fa de mirall i qüestiona la passivitat de la societat i la figura humana. Ens hem situat en històries que desafien les expectatives, que trenquen amb allò que s'espera, allò que es preveu. I un gran exemple de desafiament a diferents nivells ho és la pel·lícula Retrato de una mujer en llamas, Portrait de la jeune fille en feu, escrita i dirigida per la cineasta francesa Céline Sciamma. La pel·lícula i la directora mereixerien, sens dubte, un programa sencer de l'eixida, però em centraré en aquest amor que viuen les seves protagonistes, Marianne i Eloïse, interpretades per les actrius Adèle Haenel i Noémie Merlant a la Bretanya francesa l'any 1770. Un amor impossible

marcat per un element narratiu molt present en les històries passionals i d'amors impossibles, el contrarrellotge, un compte enrere que determina un final anunciat. El compte enrere permet la gestió de l'expectativa d'un temps finit que intensifica les històries. Marianne, la pintora, disposa de 7 dies per fer un retrat de la jove Eloïse, que acaba d'abandonar el convent de les Benedictines per assumir la responsabilitat de casar-se amb un senyor de Milà en un matrimoni concertat que havia de tenir la seva difunta germana. Contractada per la mare, Marianne s'ha de fer passar per la dama de passejos i pintar d'amagat un retrat que faran arribar al futur espòs. La pel·lícula parla del que s'espera que ha de fer una dona, deixar-se retratar per consentir un casament. Resistir-se a ser retratada és l'arma que fa servir Eloïse per oposar-se al matrimoni. Tampoc s'espera que una dona sigui artista. De fet, Marianne signa els seus quadres sota el nom del seu pare. La relació artista-model també queda modificada. Marianne és a la vegada professora, artista i model de les seves alumnes, de manera que la dona deixa de ser únicament l'objecte retratat. La relació entre pintora i model és més igualitària. Eloïse no és un subjecte passiu. El film, ple de simbolismes i metàfores visuals, mostra un joc entre el que es veu i el que s'oculta. I en aquest joc s'encén una passió en què les protagonistes viuen 5 dies de màxim esplendor. En l'exploració del desig femení, el goig té caducitat, però l'amor viu per sempre i encén els ulls de qui mira per omplir-los d'autèntica poesia. No us desvelaré més de l'obra perquè espero i desitjo que la veieu. La trobareu disponible a RTV Play, Prime Video i a Filmin.

La nostra expectativa com a espectadors i espectadores sovint es veu insatisfeta, perquè posant com a exemple una ficció televisiva d'ampli seguiment, us faig aquesta pregunta. Com vau viure vosaltres al final de la sèrie Lost? O al final de Game of Thrones, per emprar un exemple més recent? Us va agradar? O senzillament el que no us va agradar és que acabés? La decepció del final de la sèrie d'HBO va ser tan gran que 1,5 milió de persones van arribar a signar la campanya de Change.org, la qual reclamava que es tornés a filmar l'última temporada completa amb, cito textualment, guionistes competents. I és que un excés d'expectativa sostinguda i alimentada en el temps ens pot abocar a una gran frustració i podem arribar a perdre de vista el viatge que hem compartit amb aquesta ficció. Segurament ens costa acomiadar-nos d'uns personatges amb els quals ens hem familiaritzat. L'origen de la Nuig, on és? S'acaba una sèrie, s'acaba la conversa al voltant de les trames, dels capítols, el ritual dels dilluns a casa davant de la pantalla. Potser també ens fa mal ser conscients del temps que li hem dedicat. En tot cas, no podem oblidar com ens ha fet gaudir. I no subestimeu el poder de les preqüeles, de les seqüeles i de reposicions infinites. I si no, penseu en el fenomen Plats Bruts. I fins aquí ha arribat el pretext d'avui. Si al final d'aquest pretext us genera una petita frustració, a mi em fareu una mica feliç. Gràcies per ser-hi. Ens retrobem aviat a l'eixida, amb més excuses per parlar de cultura. Soc Elisabet Alguacil. Un plaer.

0: Hi havia una vegada algú que somiava. Algú a qui li agradava tant somiar que perdia per moments contacte amb la realitat. El món dels somnis, fascinant i ric en possibilitats, li permetia emprendre vols sense reserves cap a un infinit il·limitat. Tancava els ulls i volava lluny. Imaginava, projectava. Dia i nit, fos on fos, fes el que fes. L'atrapava de tal manera que acabava confonent què era real i què era ficció. Quan obria els ulls i s'adonava que no era de veritat, es frustrava. La seva vida era molt mediocre comparada amb aquell univers màgic. Sentia impotència. Mai podria viure tot allò. Un dia, algú que se l'estimava i li volia bé, li va regalar un mirall.
1: Així, quan vegis el teu reflex, t'ajudarà a no perdre't perquè recordaràs qui ets i on estàs. Perquè tot ha de començar per tu. Vols fer realitat algun d'aquests somnis? O vols quedar-te tot el dia amb els ulls clucs somiant?
0: El mirall, efectivament, li va donar la dosi de consciència necessària per tenir-se present i gestionar millor tot plegat. Se l'emportava tot arreu, perquè l'hàbit de perdre's entre somnis el tenia molt arrelat. Així que, cada cop, per controlar-se, s'observava més i més. I a mesura que ho feia, va començar a dubtar de si realment aquella imatge reflectida era d'algú prou capaç de fer real aquell imaginari. Era suficient per viure la vida que somiava? Podria excel·lir en tots els àmbits? En termes de validesa, d'intel·ligència, de bellesa, de força, de velocitat, d'astúcia, de creativitat, d'amor, d'intrepidesa... Les pors van aflorar cada dia amb més virulència. Més es mirava i més s'angoixava. De tant mirar-se, el mirall va acabar absorbint la seva imatge, com si se l'empassés. I quan va ser a dins, es va trobar que hi havia molts altres miralls que, com el seu, havien engolit a la gent del seu voltant. Quan es van veure i reconèixer, en lloc de mitigar-se el neguit i el patiment, van créixer. Perquè, com a bons miralls, reflectien el que duen qui els mira. En aquest cas, com havien viscut el mateix procés, s'amplificaven malestars reverberant mútuament frustracions, angoixes, pors... Tot eren comparacions i els judicis ja no eren només amb si mateixes, sinó també entre les altres imatges. Fins al punt que ara ja es miraven a través de la mirada de les altres i necessitaven l'aprovació permanentment. L'espiral neuròtic creixia. No hi havia aturador perquè aquelles veus eren de les imatges que havien de representar, molt lluny de l'essència de les persones. S'havien apropiat de la seva veu. Un dia, quan ja no podia més amb tant d'enrenou, amb tota aquella paràlisi, amb tanta projecció, algú que havia somiat i que ja no ho feia perquè intentava contentar veus de no sap qui, va decidir que volia tornar a somiar i, per damunt de tot, que volia tornar a viure. Va trencar el mirall i, automàticament, va sortir d'ell travessant-lo. Ja no hi havia imatge en el mirall. S'havia alliberat d'aquella presó. Del pes de satisfer les exigències i expectatives de les altres persones i les seves pròpies, però també havia entès que havia acabat allà dins per la necessitat que tenia de fugir a altres llocs, perquè no acceptava la realitat i el món que habitava, el que bategava en el seu cor. Aquell mirall trencat seria el seu ancoratge per recordar que l'única manera de viure en plenitud era comprenent que la vida era imperfecta, que tot era més senzill, i que només cultivant l'abundància de la presència, del que hi ha i del que passa, atenent les seves pors i inquietuds, podria fer del seu dia a dia més preciós que qualsevol somni. Des d'aquell moment, algú que somia, en lloc de tancar, obre els ulls. Ja no necessita ni marxar enlloc ni cap imatge, perquè amb els ulls oberts pot seguir els seus somnis sense perdre contacte amb la realitat. Pot despertar sense recança els seus anhels, més enllà del mirall, reconeixent qui és, on i com està. Què necessita per donar el proper pas? Punt i seguit.

0: I ara, com a les sèries, és quan apareix el cartell de Continuarà. Ens hem d'acomiadar per avui, però ho fem amb la promesa d'una nova entrega que, si tot va bé, arribarà al mes de març. Què t'ha semblat el capítol d'avui, Jordi? Ha complert les teves expectatives?
1: Ostres, una pregunta trampa per acabar, eh? En el fons, el resultat és el de menys, no? Totes i tots necessitem petits objectius, però és igual si surten millor o pitjor, si es compleixen o no. Al final, aquests propòsits són els que alimenten el nostre ara i aquí. I per a nosaltres, l'eixida és això, un horitzó, però sobretot un present molt enriquidor.
0: I tant, veig que te n'has en sortit molt bé amb la resposta, eh?
1: Sí, he estudiat.
0: Per part meva, puc dir que estic molt contenta jo amb el resultat, que sí que ha complert les expectatives que tenia, però sobretot estic contenta amb el camí i amb la companyia. I per això no volem acabar sense agrair-vos de nou la confiança a tots vosaltres i donar les gràcies també a totes les persones que avui ens han acompanyat. L'Àngela Palacios, el Valdi Figueres, l'Elisabet Alguacil, l'Eulàlia Tort, però també a l'Elif Burgas per posar música i a l'Arlín Segués, veu a la sintonia de l'eixida. I com sempre, a l'equip del Despertador per fer-ho possible.
1: I com sempre, per seguir alimentant l'acostum, abans d'acomiadar-nos, et llancem algunes preguntes per continuar reflexionant. Aquí van. La primera. Mirant enrere, quines decisions de la teva vida canviaries? Quantes creus que has pres tu escoltant-te i quantes consideres que han pres per tu?
0: Quantes creences limitants i quants què diran has deixat enrere? Quants creus que encara t'acompanyen actualment?
1: Recorda algun somni que hagis pogut fer realitat. Com vas fer-lo possible?
0: Si no t'haguessis de preocupar gens ni mai pels diners, què faries ara mateix? Com voldries que fos la teva vida?
1: I ara sí, posem punt i final. Recorda que en cada capítol et regalem una playlist musical relacionada amb la temàtica del programa, que pots trobar al nostre canal de Spotify. I fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Que vagi molt bé.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on repassem els grans èxits de la dècada dels 80. Avui recuperem alguns dels èxits més destacats del
0: 1981.
1: Un any en el qual hi va haver el primer informe mèdic sobre malalts de sida de la història, malaltia que fins llavors era desconeguda. També un any en el que Grècia va entrar a la Unió Europea. Un any on també van néixer l'actriu Natalie Portman i el tenista suís Roger Federer. I un any en el qual li sonaven èxits com aquest Get Down On It de Kool & The Gang.

0: venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andate.
1: Un dels representants de la música spaghetti de principis dels 80, Pino D'Angio, amb aquesta veu profunda tan característica. Ma quale idea, va ser tot un èxit aquell 1981.
2: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta a Esteve Llum.
1: Continuem amb un altre èxit que encara avui sona a les emissores de ràdio, de la mà de la parella Men at Work. Va ser un dels seus temes més celebrats. How can it be now?

0: Els britànics en van més des d'un celebradíssim treball que es deia Seven i que van publicar aquell 1981. La banda d'escà, que també sabia tocar temes més relaxats, com aquesta espècie de reggae que es diu It Must Be Love. Seguim amb més èxits al Rock and Classics.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

El 1981, Michael Field va iniciar una fructífera relació de col·laboració amb la cantant Maggie Reilly, que a partir d'aquells moments va començar a cantar alguns dels millors èxits de Michael Field fins a la data. Com, per exemple, aquest Fat Millie Man, que formava part del seu treball Five Miles Out, Michael Field. Un altre èxit d'aquell 1981, en clau de rock, Jesse's Girl, de la mà de Rick Springfield.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: El 1981, Phil Collins iniciava una fructífera i interessant carrera en solitari. El seu disc de debut en solitari va ser molt celebrat i realment és el millor de la seva discografia al marge de Genesis. Un disc que es diu Face Value i que comença amb aquest grandíssim tema que segur que heu escoltat i que posa els pèls de punta. In the Air Tonight, Phil Collins.

0: Hem escollit un altre dels singles d'aquest fantàstic Face Value de Phil Collins per a seguir disfrutant de la música del rock and classics. I Missed Again, un altre dels temes que més va sonar d'aquesta llarga durada, publicat el 1981 pel britànic Phil Collins.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara una nova regressió en el temps. No us heu equivocat, no esteu escoltant José María García, però això sí que està clar que era la sintonia d'un dels seus programes més famosos. I era un tema de Simple Minds, ni més ni menys, des del treball Sons of Fascination, publicat aquell 1981. Love Song amb Simple Minds.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Prince anava fent el seu camí cap a l'estrellat. El 1981 publicava un nou treball. Aquest era el tema que li donava títol. Es deia Controversy.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara anem a ballar amb els Tequila. Recordant aquesta banda a Espanya, entre Espanya i Argentina, que formaven Alejo Estivel, Ariel Roth, Julián Infante, Felipe Lipe i Manolo Iglesias. Aquest era el tema que tancava el seu treball confidencial de 1981.

0: Fantàstics els primers Iron Maiden, encara amb Paul Di'Anno a la plaça de vocalista abans que entrés Bruce Dickinson. Aquest era el seu segon llarga durada, es deia Killers, es publicava l'any 1981 i aquest era l'èxit Rothschild.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
0: I ara amb els Police, que treien un nou treball també aquell 81, que començava amb aquest Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Estem escoltant ja els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
2: Twitter.

0: facebook.com/rocknclassics.
1: facebook.com/rockandclassics.esteballó.
2: Per acabar, us deixem amb una banda que va començar a despuntar just aquell 1981 amb un treball anomenat senzillament com ells, Level 42, i que ens portava temes funky molt interessants. Donaria molt que parlar durant aquella dècada. Love Games. Amb ells marxem. Adéu-siau, que vagi molt bé. Gràcies per estar al nostre costat.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 9 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Mollet, ara Mollet Esquerra, EUiA, s'ha posicionat sobre les diferents obres de remodelació a la via pública que han començat aquesta setmana. Critiquen que la de Pompeu Fabra i Berenguer III, aquestes dues, arriben massa tard. I roba una cadira de rodes en una residència de Mollet i dos dies després el detenen per un robatori amb violència. El robatori el va fer en un comerç de Can Borrell. L'home, de 25 anys, compta amb 10 antecedents policials. I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Prèviament, aquests dies s'està fent un tapís format per sols de ganxet per celebrar el 30è aniversari dels capgrossos de la Fira. La iniciativa es fa a la Marineta i està oberta a tothom. I el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al projecte. El club ha obert les portes als seus entrenaments a totes aquelles noies interessades en formar part de l'equip. Abans de començar, rebo una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jorge Escon, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Mollet, ara Mollet Esquerra, EUiA, s'ha posicionat sobre les diferents obres de remodelació de la via pública que ha començat aquesta setmana a la ciutat. La formació critica tant la gestió dels treballs de la Rambla Pompeu Fabra com l'estat en què es troba el carrer Berenguer III abans de l'inici de les actuacions. Pel que fa a les obres de renovació del col·lector de Pompeu Fabra des d'ara Mollet Esquerra, consideren que la gestió del projecte no ha estat adequada. El partit lamenta que els treballs s'hagin allargat massa en el temps i critica que durant aquest període no s'hagi cuidat suficientment l'espai afectat. També retreuen al govern municipal una manca de transparència i d'informació sobre l'evolució del projecte. Són declaracions de Sergi Suárez a Ràdio Mollet.
2: Creiem que la gestió de l'Ajuntament entre que hi ha l'esvoranc i inicien les obres aquest any i mig ha estat molt llarg i no s'ha cuidat prou l'espai, els veïns, creiem que hi ha hagut poca transparència, malgrat diguin que no, creiem que no s'ha explicat prou aquest tema, i és un tema greu, perquè no és la primera vegada que passa i no sabem si no serà l'última, perquè aquest tram es reformarà, però no tot. Creiem que la gestió no ha sigut gens bona, no? I aquí creiem que podem coincidir qualsevol veí, independentment de la ideologia que tingui.
1: Respecte a les actuacions previstes al carrer Berenguer III, la formació assegura que una de les principals vies de la ciutat es troba en un estat lamentable i considera que aquestes obres arriben tard. Segons el grup de l'oposició, la intervenció hauria d'haver començat fa aproximadament un any per evitar el deteriorament progressiu de la via i les molèsties que ara generaran les obres i les afectacions a la mobilitat en una de les principals vies de la ciutat.
2: Carrer Berenguer III és un dels principals de la ciutat i està en un estat lamentable de principi a final, no? Des de Ronda Orient fins als quatre cantons, per entendre'ns. Uh-huh. El seu estat és lamentable, fa dècades que no es resfalta. Era una obra que estava prevista per l'any 2025. Per tant, va un any tard, no? La pregunta és el per què, no? I això el govern no ens ho ha sabut respondre des de que ho vam dir en el debat de l'estat de la ciutat, en el debat de pressupostos l'any passat. No ens han sabut respondre el per què. Bueno, sí, els problemes burocràtics i tot és molt complicat, etcètera, etcètera. Però, home, creiem que a la ciutadania se li hauria de donar més arguments.
1: El portaveu d'ara Mollet Esquerra, EUiA, Sergi Suárez, també ha aprofitat l'inici de curs escolar per valorar la situació dels centres educatius de la ciutat. Suárez lamenta que l'Ajuntament de Mollet no hagi dut a terme les intervencions necessàries als centres educatius que són de competència municipal, diu, i reclama una major planificació i previsió en el manteniment i la millora de les escoles.
2: Pares i membres de la comunitat educativa del Joan Salvà Papasseia ens deien allò que ens van prometre abans de l'estiu no s'ha complert. Ens han pintat les finestres, finestres, han pintat les aules, però s'han deixat els passadissos i no han canviat les pròpies finestres, que són molt antigues i que causen molts problemes als alumnes i als professors, i que aquest hivern probablement doncs, farà que passin fred. Bé, doncs aquestes coses, no, que es prometen centenars de milers d'euros per les escoles públiques de la ciutat, el que veiem doncs, és que queden en titulars, perquè no només el Papaseit, la Balló, Can Besora, Cal Music, Sant Vicenç, creiem que no s'ha fet allò que es va prometre.
1: Des de l'oposició asseguren que continuaran fent seguiment de l'evolució dels treballs.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La policia municipal de Mollet ha detingut un delinqüent multireincident per haver comès un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial. Va ser el passat 5 de setembre, quan agents de la policia municipal van ser alertats d'un robatori en un comerç del barri de Can Borrell. Gràcies a la descripció facilitada de la ciutadania del presumpte autor dels fets, minuts més tard va ser localitzat i detingut i es va poder recuperar els objectes sostrets de l'establiment comercial. Ara per ara, la unitat d'investigació de Mollet té catalogada aquesta persona com un delinqüent amb risc alt de reincidència. L'home, de 25 anys, compta amb 10 antecedents policials i els Mossos d'Esquadra el relacionen amb un furt que va tenir lloc dos dies abans en una residència de Mollet, d'on va sostreure una cadira de rodes. Prèviament també havia robat un patinet elèctric. Des de principis d'any ja acumula 7 detencions, dues de les quals entre els mesos de juny i juliol, també per robatoris amb violència i intimidació. I Mollet del Vallès afronta aquest dimecres una jornada marcada per la inestabilitat meteorològica. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que la pertorbació pot provocar aiguats localment intensos i tempestes a diferents punts del país. El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, explicava ahir que el Vallès Oriental es troba entre les comarques que podria registrar precipitacions intenses durant l'episodi, amb un grau màxim de perill de 3 sobre 6 a la tarda. Les precipitacions poden ser localment torrencials, acompanyades de tempesta, pedra, ratxes de vent o esclafits. En alguns punts del país es poden superar els 40 litres per metre quadrat. En aquest sentit, al Vallès Oriental i, per tant, també Mollet, la previsió apunta més a possibles episodis de pluja intensa, especialment a mesura que avanci la jornada. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua manté un seguiment especial de les rieres i barrancs de la comarca davant la possibilitat de crescudes ràpides. L'actualització a Mollet, ara a la 1:08, és que de moment doncs, no ha plogut. S'han registrat 0 litres de precipitació, tot i que les autoritats recomanen extremar la precaució i evitar desplaçaments innecessaris durant els moments de més intensitat de pluja, si és que acaba venint aquesta tarda. Així que aquesta tarda, Vallès Oriental manté el nivell de 3 sobre 6, mentre que la pertorbació es desplaçarà progressivament cap al nord-est. Tot i això, la previsió no descarta aquests nous episodis, i el que sí que ha comptat, i ja ho estem notant, són la baixada de temperatura, 5-10 graus per sota dels darrers dies. De fet, la mínima registrada de moment ha estat d'uns 25 graus.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps, que ara escoltàvem en aquest cas localment a Mollet, però volem saber com ha anat també arreu de Catalunya, i ens ho ha explicat Luis Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
2: Gràcies a Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, és la Climent de la Rambla Pompeu Fabra número 81.

0: I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Ja 10 dies aquesta ja comença a escalfar motors. La fira s'omplirà enguany de creativitat amb una proposta molt especial per celebrar el 30è aniversari del Tòfol i la Vinga, els dos capgrossos protagonistes de la jornada. Sota el lema Enganxa't a la Fira, la iniciativa convida la ciutadania a participar en la creació d'un gran tapís col·lectiu format per sols de ganxet, que és l'emblema de la Fira al Sol. El projecte s'ha començat a teixir a la Marineta aquesta setmana i continuarà aquests dies 10, 16 i 17 de setembre de 5 a 7 de la tarda. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que la iniciativa neix amb motiu de la commemoració dels 30 anys dels dos capgrossos, una proposta que també vol reforçar el vincle de la Fira d'Artesans amb el món tèxtil.
1: Aquest any una mica la Fira d'Artesans tot està vinculat al món tèxtil i llavors al ser l'aniversari del Dingo i de la Tinga, que són aquests capgrossos que tenim, vam pensar que seria una bona idea doncs, fer alguna vinculat també en el món del tèxtil. Llavors la Lluïsa, que és una gran artista, a part de treballar a l'Ajuntament i de moltes més coses, però és una gran artista, va dir, bueno, ens va fer un model d'un sol preciós i vam dir, doncs venga, i estem aquí fent sols, vull dir, ara estem fent un ganxet als això i després intentarem fer un tapís el més gran, contra més gent vingui, que vingui tothom, doncs més sol farem, més tapís farem, gran de tèxtil, preciós.
0: Així, fils i agulles serviran per donar forma a una obra conjunta que anirà fent gran amb la participació de tothom. Cada sol de ganxet aportarà una nova pinzellada de llum i color, un tapís que es convertirà en un dels elements més especials d'aquesta celebració. La voluntària Lluïsa González és l'encarregada de conduir els tallers i d'acompanyar les persones participants en aquest procés creatiu. González destaca que la idea és fer un gran tapís a través d'un projecte col·laboratiu en què cada persona pugui aportar la seva peça.
2: Bueno, la idea és fer-ne un tapís molt gran, llavors jo crec que amb la participació que hem tingut, perquè avui és el segon dia, doncs jo crec que arribarem a fer-ne un i si podem en farem un dos, un segon, perquè clar, són dos capgrossos, és, no?, la Dinga i el Tofu. I bueno, la idea és sobretot que és un projecte col·laboratiu, participatiu, on a partir de la col·laboració de les persones que venen, doncs construïm un tapís, en aquest cas un sol que és l'emblema de la Fira d'Artesans.
0: Una de les grans particularitats de la iniciativa és que està oberta a tothom, no cal tenir experiència prèvia ni saber fer ganxet, ja que les persones que no coneguin aquesta tècnica també podran participar i aprendre durant els tallers, així ho ha manifestat Lluïsa González.
2: Pot venir qualsevol persona, tingui o no coneixements de fer ganxet, és a dir, qui tingui coneixements doncs anirà més ràpid i el que no, doncs aprendrà a fer ganxet, lo bàsic, eh? Vull dir, fer punt de cadeneta, punt alt, i per després pues, transformar-ho en una rodona, en un sol, perquè la idea és que cadascú faci el seu solet, que construeixi un sol més gran.
0: La proposta vol convertir-se en un espai de trobada on aprendre i crear compartits on totes les persones de totes les edats puguin teixir plegades. I el Centre de Pràctiques de Creació i Recerca Artística CRAP comença a engegar motors de cara al curs 2026-2027 i ha presentat la programació que complirà el calendari aquest mes de setembre. I és que reprenen els entrenaments de Kalaripayattu, un antic art marcial del sud de la Índia. La principal novetat d'enguany és que aquests entrenaments ara també els podran fer els més petits de la casa. Ho explica Esther Freixa, cofundadora de CRAP.
3: La novetat principal és que a partir del 28 de setembre obrim un grup d'entrenament de Kalaripayattu per infants, que és aquest art marcial del sud de la Índia, que fins ara l'hem fet només per adults, i enguany doncs, obrirem els dilluns a la tarda un grup per nens i nenes a partir de 7 anys.
0: A més, per complementar l'experiència del Kalaripayattu, els amants d'aquest art marcial podran fer una escapada a l'Alt Empordà, a Casa Candela, els dies 2, 3 i 4 d'octubre. En aquest retir es practicarà calari en plena natura i als vespres es podran compartir les expressions artístiques com música, dansa o cant. Esther Freixa ens ha fet 5 cèntims.
3: També el campament és una proposta que ara fa un parell d'anys que estem fent en col·laboració amb Casa Candela, que és un espai a l'Alt Empordà, i és doncs per, tant si vols conèixer el calari com si el practiques, doncs de donar-nos un espai més ampli de cap de setmana a la natura i poder dedicar-li doncs, més temps a aquesta pràctica.
0: Altres activitats que es duran a terme al setembre són el taller de Body Weather, que ja compta amb l'aforament complert, o el 25 de setembre a les 7 de la tarda la Vanessa Vargas i en Daniel Esparza oferiran un taller de creació amb molts elements de joc. Des de CRAP inicien aquest curs amb noves propostes, però també repeteixen aquelles que tenen èxit. Esther Freix ha afirmat que encara en el curs amb força i ha destacat que sumen dues noves incorporacions a l'equip, una d'elles de Mollet.
3: Doncs amb força, perquè també ara al setembre entren dues residències noves, dos artistes. Un és un ballarí d'aquí Mollet, jove, que es diu Pau Massip. Això ens fa especial il·lusió pel fet de que sigui un artista local. I després l'altra és la Vanessa Vargas, que és una noia venezolana que està instal·lada a Barcelona i que també començarà a treballar al setembre. I de fet el dia 25 farà l'obertura del procés per tothom que tingui interès en conèixer el seu treball, el 25 de setembre.
0: També de cara a l'octubre torna el taller de dansa en família, el qual impartirà Iolanda Moy el dia 3. I pels més previsors, ja al novembre hi haurà dos intensius, un de veu i un altre d'eines per prevenir lesions d'esquena.
4: Mollet al dia, els esports.
0: I ara parlem del club de futbol femení Mollet City, que continua donant forma al seu projecte. L'entitat creada íntegrament al voltant del futbol femení vol consolidar la seva proposta a la ciutat i ja treballa per construir l'estructura esportiva ambiciosa i estable. I des d'aquesta setmana ja que el club ha obert les portes als seus entrenaments a totes aquelles jugadores que vulguin conèixer el projecte i provar-se. Els entrenaments s'adrecen a jugadores del Benjamí, a la B infantil, cadet i juvenil. D'aquesta manera busquen començar a configurar els equips amb les diferents franges d'edat. La presidenta del club, Núria Pérez, assegura que el projecte ja és una realitat.
5: Sí que ja el projecte ja no és un projecte i ara ja és una realitat, no? Estem començant, sabem que els inicis són difícils, ens vam marcar a l'inici uns objectius molt ambiciosos, som molt conscients, però vamos, el que sí que podem dir és que els aconseguim o no els aconseguim, sempre hem pensat que això és un projecte a curt, a mig i a llarg termini. És a dir, si no els aconseguim aquesta temporada, la següent, quan vam començar el projecte, vam dir això és un projecte d'estabilitat de futbol femení per la localitat, per Mollet.
0: Pérez considera que encara és aviat per fer una diagnosi definitiva sobre la resposta que està tenint el projecte. Assegura que aquesta època de l'any és especialment activa, ja que moltes jugadores es troben en període de proves i estan valorant diferents opcions abans de decidir en quin equip jugaran.
5: És difícil fer un diagnòstic perquè ara és el moment en què la gent prova aquí, prova allà, els pares també estan pendents de les extraescolars de l'escola, llavors és això, és difícil fer un diagnòstic.
0: Malgrat aquesta situació, des del club futbol femení Mollet City mantenen la confiança en el projecte. Núria Pérez ha assegurat que els objectius continuen sent els mateixos i ha destacat l'ambició del projecte.
5: Doncs els objectius principalment seria començar competint a totes les categories i aconseguir els èxits esportius al màxim, ja pensant en ascensos i tot.
0: En definitiva, els entrenaments oberts són una primera oportunitat perquè les futbolistes puguin conèixer el club abans de prendre una decisió. El club futbol femení Mollet City continua així dibuixant un projecte on vol convertir-se en una referència per al futbol femení de la ciutat. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Mollet, ara Mollet Esquerra, EUiA, s'ha posicionat sobre les diferents obres de remodelació de la via pública que han començat aquesta setmana. Critica que les dues principals, la de Pompeu Fabra i Berenguer III, arriben massa tard. I roba una cadira de rodes en una residència de Mollet i dos dies després el detenen per un robatori amb violència. I comença el compte enrere per la Fira d'Artesans de Mollet. Prèviament aquests dies s'està fent un tapís format per sols de ganxet per celebrar el 30è aniversari dels capgrossos de la Fira. I el club de futbol femení Mollet City continua donant forma al projecte i obren les portes als seus entrenaments. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 714, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Després del naixement del Centre Excursionista de Catalunya, el moviment excursionista es va estendre ràpidament arreu del país. A finals del segle XIX i a principis del segle XX, aparegueren nous centres excursionistes a Terrassa, Lleida i moltes altres poblacions, mentre nombrosos ateneus i centres culturals incorporaven seccions dedicades a l'excursionisme. Mentrestant, noms com Jacint Verdaguer, que amb el seu poema èpic Canigó obria una etapa que podríem dir literatura de muntanya, mossèn Jaume Olivera, César August Torres, Artur Osona i d'altres donaren l'empenta que inicià el muntanyisme a casa nostra. Un a un, tots els grans cims del Pirineu es van anar conquerint, molts d'ells avançant-se als pirineistes francesos. Gent com en Ramon Arabia, qui va realitzar la tercera ascensió absoluta al Mont Perdut l'any 1880, en són un exemple. L'afició a l'altra muntanya, promoguda per en Juli Soler i Santaló i mossèn Jaume Oliveres, qui pot ser considerat el primer autèntic escalador català, troba, per fi, en la figura de Lluís Estassen, a partir del 1919, l'apòstol de l'escalada alpina a casa nostra. El descobriment del Pedraforca com a escola d'escalada alpina per excel·lència va marcar una fita pels muntanyencs catalans, que ja havien començat a grimpar per Montserrat, convertint les seves agulles en la que, amb els anys, esdevindria una de les escoles d'escalada acrobàtica més reputades del món. L'objectiu d'escaladors com Estassen, Guilera, Puntes, Vila, Oliveres i d'altres es va centrar en l'impressionant cara nord del Pedraforca, el Pedra, com el coneixem actualment. I així, l'any 1922, la cordada formada per Estassen, Domènec, Feliu, Jiménez, Puntes i Navarro van obrir la que seria la primera via directa al Pollegor Superior per la cara nord, la Grallera. A partir d'aquí es va obrir la veda i el juny de 1928 en Lluís Estassen, en Josep Puntes, en Jofre Vila i en Josep Rovira obriren una agosarada vira per l'imponent esperó nord que forma el pic central, el Calderer, el segon cim més alt del Pedraforca, la via Estassen. Un altre cim secundari, el Gat, va ser escalat per la seva cara nord pel setembre de 1935. Francesc Homedes, Bernat Buixeda i Ramon Albareda assoliren les agulles que per la seva forma donen nom al lloc, el Gat, i que estan situades enmig de la bretxa que separa els pics del Calderer dels Cabirols. Dissortadament, l'Homedes va morir dalt del cim, fulminat per un llamp. La via Homedes al Gat és una de les clàssiques de la cara nord del Pedra. Però no ens quedem aquí. Les campanyes pel Pirineu dutes a terme per mossèn Jaume Oliveres i el seu guia, Josep Saió, el qual va morir enxampat per un llamp juntament amb l'alemany Adolf Blas, mentre eren al pas de Mahoma baixant del cim en plena tempesta, mossèn Jaume va ser dels primers en conquerir els encantats. El 1911, en què va escalar en solitari l'encantat petit per la paret i la cresta nord-est. També va ser el precursor de la travessa Matagalls-Montserrat, excursió que va realitzar el 1904 amb un altre capellà amic seu, i que el Club Excursionista de Gràcia va rememorant cada any des del 1972. Es tracta d'una prova no competitiva i d'alta participació, tanta que ara cal sortir de Collformic. La prova, com he dit, no és competitiva, però hi ha classificació no oficial i es coneixen els temps i tal. Però la història del muntanyisme català no es pot entendre sense els refugis. Van ser molt més que uns llocs on passar la nit. Van esdevenir punts de trobada, centres d'activitat i autèntiques escoles de muntanya. La setmana vinent en parlarem.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Pel dijous dia 10, el grup Extrem té programada una matinal de Pallejar al Puig de l'Àliga. Amb els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Per més informació, la web del club, com sempre. El divendres 11, activitat per tothom. Es realitzarà l'ofrena floral a Rafel de Casanova. A les 12 hores, el Club Muntanyenc Mollet participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya i l'ofrena floral en l'estàtua de Rafel de Casanova situada a l'Avinguda Rafel de Casanova.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyes com si fos una criatura. Fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts, per descansar. El dimecres, per anar fora. El dijous, per reposar. El divendres, passar comptes. El dissabte, anar a cobrar. El diumenge no es fa el niu. No és dia per treballar. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració, amb les seves variants, és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Aquesta setmana d'estrena ho fem avui dimecres amb Marina Escribano de Mollet en Comú. Aquí saludem. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Primer de tot, Marina, comencem fent una miqueta de balanç. Hem pogut desconnectar doncs, aquest estiu fent vacances i en aquest cas encara no ja també doncs, en el que pot ser un dels anys polítics més importants, sobretot perquè venen aquestes eleccions. No sé si també vosaltres noteu que al 6 de setembre es comença curs, no mandat, no? Però sobretot ja sembla ser ja que sigui això com ja el darrer any, per molt que ja fa temps que ha sigut aquest darrer any.
3: Doncs sí. Sempre la tardor és intensa. Comencem allò amb les piles carregades perquè hem descansat i hem pogut doncs, gaudir d'aquest estiu amb un altre ritme, però aquesta tardor és especialment intensa, no?, el setembre, i bé, doncs sí, ja posant doncs, allò la mirada ara al maig, que seran eleccions municipals. Diuen que potser també podríem tenir algunes altres eleccions i mentrestant continuar gestionant doncs aquelles responsabilitats que tenim dins de govern i per tant doncs que evidentment és feina, és temps a dedicar i moltes coses que hi ha en marxa i tot allò que volem posar en marxa a més i per tant doncs sí, és un any intens i important, com deies.
2: En aquest sentit, a la nostra ciutat, comencem també doncs, amb dues grans obres, a dues de les principals també artèries de la ciutat, a Rambla Pompeu Fabra, en aquest cas, doncs, en aquest petit tram on ja es renovarà aquest col·lector, i l'altre, doncs, el Berenguer Tercer, que gairebé abarcarà doncs, totes les obres en diferents setmanes, al llarg de poc més d'un mes, des de Ronda Orient fins als quatre cantons.
3: Doncs sí, són dues obres, jo crec, que molt esperades, molt necessàries i llargament esperades. Insisteixo, no?, perquè allò de Pompeu Fabra doncs, feia molt de temps que doncs, aquí hi havia una necessitat i que s'ha allargat, que els tempos han estat doncs, els que han estat i tant de bo haguessin pogut ser més curts, que Berenguer Tercer, com deies, tant una com l'altra són artèries importantíssimes de la ciutat i que bueno, doncs, penso que hem d'estar contents de que això ja pam, sigui una realitat que comença la seva execució i que doncs, ja es veurà una millora bueno, importantíssima. Cert és que comporta doncs, ara una sèrie d'inconvenients a nivell de mobilitat dels cotxes, canvi d'una mica d'itinerari de l'autobús, però bueno, això és com a casa, no? Quan fem obres a la cuina doncs ens toca buscar-nos un altre lloc on cuinar i menjar i fer com bonament es pugui durant el temps d'aquesta situació que seran d'obres, que es faran el més aviat possible, i que jo crec que seran amb un resultat, esperem, doncs, el més satisfactori possible.
2: I també hem començat la setmana, i ja podríem dir el setembre, amb altres notícies, en aquest cas d'obres, de millora en equipaments municipals, en aquest cas esportius, com ha estat a Can Arimon, al Parquet, i també doncs, la pista de bàsquet de la plaça de la República, que també doncs, s'està millorant per afavorir aquesta pràctica esportiva.
3: Doncs sí, correspon això, no? Doncs correspon un manteniment i correspon un arranjament en els casos en què doncs, la situació d'aquests equipaments, ja sigui via pública o siguin d'interior, doncs estan en males condicions. N'hi haurà més properament, tenim un pressupost d'inversions on hi havia tota una sèrie d'arranjaments necessaris a diferents equipaments esportius de la ciutat, però a més tenim no, el pla Mollet Educa amb tot d'arranjaments i inversions a les escoles. Per tant, doncs aquesta feina del dia a dia d'anar mantenint, que sovint és el més important i el més difícil, però anar mantenint equipaments, espais, via pública, etc., i si no, doncs anar fent doncs, obres de millora, actuacions més integrals o més importants o profundes quan presenten doncs, un estat que dius així ja no podem seguir i això necessita evidentment doncs, millorar i que tothom en pugui fer servei, ja siguin equipaments, ja sigui com dèiem abans via pública, ja siguin espais per fer servir tota la ciutadania. Per tant, doncs, anirem veient doncs, això. Ara eren aquests dos equipaments, però n'hi haurà més. Canarimon és un d'aquells que crec que la ciutadania té molt clar que s'han d'anar fent reparacions i, per tant, doncs, mica en mica s'aniran fent.
2: Després també molts cops aquí estem comentant aquestes dades de l'atur cada mes i tenim les dades del mes d'agost i es deixen unes dades força dolentes perquè és una de les pujades més grans en un mes d'agost, però sobretot en els darrers mesos, perquè sempre pujava, baixava, però amb xifres tampoc gaire altes i la dinàmica era positiva. I ara ens hem trobat un mes d'agost on ha pujat l'atur unes 148 persones més i que si sempre miràvem l'interanual, ara respecte a fa un any només hi ha dues persones menys que han trobat feina. No sé com s'interpreten també aquestes dades. Nosaltres havíem parlat amb sindicats i ens comentaven també que això afecta en aquest cas la regularització de migrants que va haver-hi al juny, que al final doncs, potser moltes persones que treballaven amb bé, que no tenien papers, ara doncs, s'han donat d'alta en aquest cas a l'oficina de l'atur i per això doncs, aquest increment.
3: Doncs sí, els sindicats fan aquesta interpretació, m'hi sumo i té tot el sentit. En qualsevol cas, doncs segur que és, doncs són diversos factors els que provoquen aquestes xifres, no? Que és veritat que ara feia, doncs jo diria que feia mesos que no parlàvem de xifres d'atur o d'ocupació i a tots ens va alarmar aquests dies quan van sortir aquests titulars de dir, ei, què passa, no? A Mollet, Vallès Oriental, aquestes xifres doncs que, com deies, bueno, sorprenien i bueno, jo crec que tot ho hem de posar en context, que hem de veure quines són doncs, aquests canvis que s'han produït amb el procés de regularització, amb el procés que venim de, bueno, amb la temporada que venim de l'estiu i, bueno, doncs una sèrie de factors perquè recordem que ara mateix estem en xifres rècords d'afiliats a la Seguretat Social a nivell global de tota Espanya. Per tant, bé, és difícil d'analitzar segurament, ara aquí en dos minuts i potser convé doncs algun dia fer alguna sessió una mica més amb detall de quina és la situació a Mollet. Penso que això podria ser molt interessant.
2: I després també doncs, volem comentar que aquí a la nostra ciutat hem vist també doncs, que tindrem millora en aquest servei de bus, com és el servei de bus cap a Barcelona, també des de Caldes de Montbui fins a l'Hospital de Mollet, i sembla ser això, no?, que des de l'empresa Segalers, des de Territori, no?, en aquest cas es doblen gairebé doncs, aquestes línies que hi ha, també perquè venim d'uns mesos en què s'està utilitzant molt el bus per aquestes obres també de la R3.
3: Doncs sí, deies això, Territori, no sé qui més, i jo et diria també la política, també les negociacions, i en aquest sentit també Comuns, la nostra organització, el nostre grup parlamentari, doncs amb negociacions amb el govern va posar sobre la taula la importància del transport públic. Nosaltres portem també com a Mollet en Comú molt temps parlant d'aquesta situació en què moltíssima gent ha deixat de fer servir el tren per passar el bus i que aquí a Mollet teníem una problemàtica important de falta de places dels autobusos, de que gent que es quedava a baix o que bé havia d'anar dins l'autobús apretats i que no era la manera. En concret, la línia E26 de Mollet a Barcelona gairebé duplica la seva freqüència de pas i, per tant, això vol dir doncs, millora de transport públic, que és fonamental i és un dels elements centrals de la política d'aquest país que s'ha de fer. I amb això guanyem temps, no? Amb això els molletans i les molletanes guanyem temps i per tant és un bon element i es tracta doncs d'això, jo dic que és les negociacions, posar sobre la taula els problemes del dia a dia de la gent i arribar a acords, doncs és el que fa ara aquesta realitat que a partir del 21 de setembre ja veuran els usuaris d'autobús del Vallès Oriental, no? que era Mollet, doncs que ha millorat i que, per tant, poden comptar amb molts més busos i també gaudir d'una mica més de qualitat de vida.
2: I si no, també sempre tenim els carrils bici, i en aquest cas m'ho faig venir bé per parlar, doncs, que des de la sortida de Mollet, ja tocant l'entrada cap al Club Tenis al Calderí, doncs s'hi ha fet aquest carril bici que uneix, doncs, ja Mollet a Montcada, passant per la Llagosta, tot resseguint, doncs, aquesta antiga carretera que tant s'utilitzava abans i que també es continua utilitzant.
3: Doncs sí, sí, així és. Jo, de moment, encara no he vist gent passant-hi, però això es parlava, feia molt temps que s'estava parlant de connectar, no?, aquests municipis. De fet, en aquesta associació que per Mollet Pedala i Granollers Pedala, que han propiciat mocions en el ple on parlaven d'aquesta connectivitat, ja sigui per aquí o ja sigui pel riu també, no? I per tant, connectar aquests pobles amb mitjans, per anar amb mitjans com és la bicicleta, és absolutament positiu, però està clar, no siguem ingenus i siguem realistes, no és el mitjà prioritari i arriba fins a Montcada, però en qualsevol cas és una millora absoluta en això que diem, doncs, en poder-nos moure amb més llibertat i guanyant temps.
2: I després també, doncs, a comentar aquest divendres, Diada Nacional de Catalunya, on aquí a Mollet s'hi fa, doncs, ja el tradicional acte, que podríem dir que amb el pas del temps ja ve a ser un acte que no hi ha...
3: Hola?
2: Hola, m'escoltes, Marina?
3: No us sento ara.
2: Doncs no sé per què, però nosaltres sí que t'estem escoltant. Aviam, mirarem de provar la connexió, si no haurem d'acabar ja, doncs, el que és aquest programa de portaveus municipals, perquè fins ara l'hem escoltat bé. No sé, Marina, si ens escoltes.
3: Hola, m'ha tallat.
4: Arriba,
3: a mitja pregunta. Hola.
2: Hola.
3: Sí, sí?
2: Ens escoltes ja? Doncs ara segur que no, perquè s'ha penjat a aquesta trucada, i si més no, crec que entre que hem de recuperar la trucada i tornar-la a trucar, no sé si arribarem a temps. Si no sé, ho podem intentar per aquest últim minut de programa amb la Marina Escribano, a qui, doncs, li volíem acabar de preguntar, doncs, sobre la diada de l'11 de setembre, que es farà, doncs, a la tradicional, doncs, ofrena al monument de Rafael Casanovas, que en aquest cas es fa a les 12 del migdia a la nostra ciutat, tot just això. En resta un minut de programa, aviam si la podem localitzar de nou, perquè fins ara l'hem escoltat perfectament, però s'ha tallat de cop, i nosaltres sí que l'escoltàvem des de

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Continguts en xarxa.

0: I avui al POU conversem amb Jordi Sales, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador de l'estudi Predimed Plus, un dels assajos més grans d'Europa sobre nutrició i salut. La seva recerca ha seguit milers de persones durant 6 anys i ha conclòs que combinar la dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir de manera significativa el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2. Primer de tot, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a vosaltres per interessar-vos.
0: El primer que volia preguntar-li és què és això de la dieta mediterrània hipocalòrica i en què es diferencia, sobretot, del que podem entendre com la dieta mediterrània clàssica.
1: Sí, la dieta mediterrània hipocalòrica el que fèiem és intentar reduir aproximadament unes 600 calories al dia la quantitat de calories que menja una persona, no? I aquestes 600 calories les reduïem d'aliments que no són propis de la dieta mediterrània, no? Els dèiem a les persones que seguissin una dieta mediterrània, però a més reduïssin, per exemple, el consum de sucres refinats, no? Tipo arròs, pasta, etc. Però també reduir el consum de begudes ensucrades, embotits i altres coses que no són propis de la dieta mediterrània.
0: Uh-huh. Quan parlem de resultats, Jordi, l'estudi assenyala que hi ha un 31% menys de risc de desenvolupar diabetis. Això a la pràctica en què es tradueix?
1: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No? Fa uns anys varen demostrar que la dieta mediterrània ja tenia beneficis sobre la prevenció de la diabetes, però actualment hem pogut veure que si a més fas una activitat física, no? I això comporta doncs encara una reducció més important de la incidència de nous casos de diabetes, no? Que les persones es poden estalviar doncs aquesta malaltia en un percentatge de persones.
0: Parlem precisament d'això que comenta, Jordi, per què la combinació de la pèrdua de pes i aquesta activitat física que ara comentava és tan clau per prevenir la diabetis de tipus 2?
1: Això fa molt de temps que es coneix que la pèrdua de pes s'associa amb

0: és important per la prevenció de la diabetes, és una cosa molt coneguda ja. El que passa és que la dieta mediterrània, a més, té altres beneficis. Vale? La dieta mediterrània, perdis en el pes, té molts nutrients antioxidants, porta molts greixos monoinsaturats i té una sèrie de característiques nutricionals que el que fan és reduir el risc de els processos inflamatoris al nostre organisme, també disminueix la inflamació, etc. I a partir d'aquests mecanismes i altres, redueix l'existència a la insulina i es tradueix tot això amb aquesta disminució del risc de patir una diabetes en molt temps.
1: Mm-hmm. I Jordi, respecte també a l'exercici, sempre es comenta, no, que caminar 10.000 passos al dia, no, seria com l'objectiu ideal. Es parla molt, no, d'aquesta xifra, no? S'ha de caminar 10.000 passos. Això és el millor que es pot fer, aquests 10.000 passos, o hi ha alternatives per a persones que potser tenen menys mobilitat i no poden fer aquests 10.000 passos diaris?
0: Sí, hi ha moltes possibilitats. De fet, nosaltres el que vàrem fer és adaptar-nos a la persona. Pensa que els participants en aquest estudi són persones de més de 55 anys, no? Entre 55 i 75 anys, i que molts d'ells tenen el que diem sobrepès, obesitat o síndrome metabòlica. Llavors hi ha algunes persones que els és molt difícil fer segons quins exercicis. Nosaltres el que els recomanàvem a les persones és que fessin, que augmentessin la seva activitat física aeròbica, i especialment en forma de caminar ràpid, clar. I els demanàvem que almenys fessin els 6 dies de la setmana 45 minuts al dia de caminar ràpid. Això era l'objectiu, si en podien fer més, però també si altres persones feien altres tipus d'activitats, li recomanàvem els equivalents, no? De fer natació o el que sigui, però amb aquesta quantitat equivalent a 45 minuts dia de caminar ràpid. Eh? A més, no només això, sinó que a més els hi donàvem recomanacions de fer exercicis d'esforç i també més de 3 dies a la setmana exercicis per augmentar la flexibilitat i l'equilibri, eh? Per augmentar l'equilibri, que són exercicis que les persones grans haurien de fer.
1: Uh-huh. Deixant de banda l'exercici i entrant, Jordi, una mica més en el tema de l'alimentació, quin tipus d'aliments s'haurien de reduir o eliminar per acostar-nos més a aquest patró saludable, no?, de nutrició?
0: A veure, no hi ha cap aliment que sigui dolent. Per definició, un aliment és un aliment. El que passa és que en la nostra societat a vegades mengem excés d'alguns aliments que poden ser perjudicials. No? És molt freqüent que la gent consumeixi carn i processats de la carn. Ara, actualment, la gent ha augmentat moltíssim el consum d'aliments processats, ultraprocessats en general. El nostre país, aproximadament, es pren el 30% del que ingerim és en forma d'aliments ultraprocessats, com begudes ensucrades, no? Aquesta carn processada, no? Nàquets i totes aquestes coses, i moltes altres, no? Sopes de sobre, etc. No? Realment hauríem de reduir especialment aliments d'origen animal i especialment els més processats, no? Els embotits, no? I després les begudes ensucrades, que això és el més important.
1: Mm-hmm. I Jordi, quins serien els aliments estrella, no, d'aquesta dieta mediterrània? Sé que ha dit que no hi ha cap aliment dolent, no? Però quins són realment aquells que són bons i que potser hauríem de reforçar més en el nostre dia a dia?
0: Realment, tots aquells d'origen vegetal no processats. I això vol dir fruites, verdures, llegums, fruita seca, oli d'oliva, per cuinar només i per amanir, només fer servir l'oli d'oliva, que és el nostre oli propi, i després, doncs, un consum moderat de peix i de làctics, no? I com hem dit, reduir tots aquells altres que hem dit, no? Hi ha persones que em pregunten pel vi, també. El vi és algo típic del patró mediterrani, però no cal prendre vi, per poder fer una dieta saludable.
1: Uh-huh. I Jordi, abans comentava, no, que cada vegada no, la societat, doncs, es mengen més aliments processats, també aquestes begudes ensucrades, Vostè creu que la dieta mediterrània d'alguna manera es pot estar perdent o pot estar en risc? I si és així, quines conseqüències podria tenir això en la població, també pensant en la població més jove?
0: Sí, a veure, és una cosa molt coneguda entre els que ens dediquem a la nutrició. Hem pogut veure que en els últims anys s'ha anat perdent aquesta adherència a la dieta mediterrània, cada vegada es va perdent més, i especialment els joves. Els nens i els joves són els que s'allunyen cada vegada més de la dieta mediterrània. És una pena perquè és algo... La dieta mediterrània està considerada un patrimoni immaterial de la UNESCO, però és que, a més, la dieta mediterrània sabem que no s'associa només a menys risc de diabetes, sinó a menys risc de patir una malaltia cardiovascular, també d'alguns tipus de càncer, amb menys risc d'obesitat, etc. O sigui, apartar-se de la dieta mediterrània, hi ha altres tipus de dieta també saludables, però a la nostra, la mediterrània, apartar-se d'aquest patró dietètic és tindre més risc de patir qualsevol d'aquestes malalties cròniques, que són les que la població li comporta en mortalitat. No? La primera causa de mortalitat són les malalties cardiovasculars i la segona, el càncer.
1: Uh-huh. Jordi, ara quin és el recorregut després d'aquest estudi Predimed Plus? A partir d'ara, que hi ha algun pas més que vulgueu donar? Quina seria la següent etapa?
0: Aquest és el primer estudi que hem fet en relació a la diabetes, però l'estudi Predimed Plus és un estudi que ha recollit una quantitat d'informació enorme, equivalent a uns 100.000 llibres de text. Tenim més d'un milió de mostres biològiques als nostres congeladors, que esperem que en els propers anys se puguin utilitzar per poder avançar amb el coneixement de la ciència. No? És, com deies al començament, és un dels pocs estudis que existeixen d'aquestes característiques a nivell internacional, i nosaltres només hem fet que començar, perquè a partir de l'any que ve començarem a publicar els resultats que l'efecte que han tingut les intervencions sobre la malaltia cardiovascular, l'infart de miocardi, l'accident vascular de l'embòlia cerebral, diferents tipus de càncer, les complicacions de la diabetes, el trombosi, etc. Moltes altres malalties que estan associades al sobrepès i a l'obesitat.
1: Mm-hmm. I Jordi, ja per acabar, quin missatge donaria a qualsevol persona que ens estigui escoltant i que vulgui reduir el risc de patir diabetis tipus 2?
0: Bé, jo el que li diria, i sobretot tenint en compte que la nostra població és d'edat avançada, jo diria que mai és tard per canviar cap a una dieta saludable com és la dieta mediterrània, perquè amb això hem pogut veure que prevé l'aparició de diabetes. El diabetes és una malaltia important que condiciona moltes vegades moltes altres malalties.
1: Molt bé, doncs Jordi Sales, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador, com ara explicàvem, de l'estudi Predimed Plus, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-se per aquest estudi.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
4: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
8: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
9: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
10: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
11: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
12: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Durmó a les vies de so i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors.
0: Perfecte.
2: Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya doncs s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada. I potser no sempre agrada als veïns afectats.
0: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
2: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
0: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
2: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
0: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
2: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
0: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
2: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important? El dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
0: Va, mullet una mica, Carles.
2: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes, doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
0: A veure com va aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anem veient.
2: Segurament,
0: abans sí. I durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podrem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles, fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Cati a la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmimar González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu. Dormint al carrer, esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, amb vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo amb vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l amb vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: Hi ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix, ben tornat a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé, molt ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè en primer lloc tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Ah, parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa. És a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía Deluxe, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que ve a dir, siempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que el record, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint, a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser. Comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent i llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics diuen no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem, i per tant la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses altes, competents, queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
2: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. I uns serviran, o sigui, unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, doncs utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva vivien allò, etc. I en canvi altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present, és a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
2: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes de la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs, components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està, d'alguna manera, implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden improntes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els hi costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, ja es pot donar moltes ordres, ja es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no dones importància, bueno, però això ja ho hem viscut. Bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
2: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo cada, posem per cas una relació, una parella, no? Uh-huh. Que seria pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat. Perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos. No? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que tinguem que puguem fer coses junts o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora, haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
0: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
2: Sí, si treballen juntes per fer-ho. És a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que, evidentment, es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? Mm-hmm. És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient. Cal tenir pues, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, soc conscient que això és un problema per mi, soc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses de les que comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
0: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
2: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat, és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser i entendre que, a més, no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I, per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus, perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la podem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses, que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudant a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no em vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre. I tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
0: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
2: Bé, perquè... Sí, normalment jo els meus llibres basen molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Mm-hmm. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior, vaig posar molt l'atenció a les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara, on he posat l'atenció, és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera, fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia, i segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
0: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
2: Exacte, també en català, El problema de ser massa bo, efectivament.
0: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
1: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça. Una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, pues bé, aquí superant la calor com tots.
0: És horrorós això. Esperem que vagi fluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
4: De fet, sí.
0: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que va de sortir d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat. Però bueno, en tot cas, són un bon recurs per passar aquests dies.
0: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça?
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema i que em semblava interessant, no? I potser coincidint doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar i després no es torna a reobrir. Sí. I no, el fenomen ha tornat a reobrir doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units, a Hollywood, ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si el fenomen podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquesta aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant, una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anuli l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar en una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules pues, també fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues, des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles. No? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine pues, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenòmena també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
0: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que ara anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent. Jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra ment.
4: Sí, jo diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
0: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Sí. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara me n'has fet venir moltes ganes, Judit?
4: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè, a més que sortiràs més refrescada ara amb les calors, però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
0: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
4: Visca.
0: Que vagi. Vinga, molt bé, fins la propera. Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens ha viatjat en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar a estar aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals a l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Comencem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també t'explica moltes coses sobre com la història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, ens hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València. Deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta. I evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats doncs amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, escridassant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona. dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs encara la convertia la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. Per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes. Val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques. Com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats o accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància. Podem dir gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida doncs van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement, doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història, per això, podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat, però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va doncs assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu Lambda de lesbianes, gais i transsexuals de València va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: Doncs sí, doncs el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer. El 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució. Se li ha fet una obra de teatre, i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona doncs, que ha estat molt homenatjada i reconeguda als últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena doncs, tenir-la en compte, perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no entenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors, amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder de la República Eclesiàstica i Civil. Aquest títol és una de les obres capdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, d'un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, i a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de Filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes, moltes les havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present

0: I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui el llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
1: Què es va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver estat pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
0: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps perquè és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors. I, per tant, reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb Edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que les edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
1: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no? D'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
0: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que heu dit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires o el de filosofia política, que són obres recents que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
1: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
0: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també, i s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys i, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia del natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
1: Deixin tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
0: Un punt autoritària. Bé, això, la qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats. Però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les.

0: aquestes regles sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació, així ell sempre ho manté.
1: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Valors a l'Alça i per aquests minuts.
0: A vosaltres.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat pública a aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 714, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Després del naixement del Centre Excursionista de Catalunya, el moviment excursionista es va estendre ràpidament arreu del país. A finals del segle XIX i a principis del segle XX, aparegueren nous centres excursionistes a Terrassa, Lleida i moltes altres poblacions, mentre nombrosos ateneus i centres culturals incorporaven seccions dedicades a l'excursionisme. Mentrestant, noms com Jacint Verdaguer, que amb el seu poema èpic Canigó obria una etapa que podríem dir literatura de muntanya, mossèn Jaume Olivera, César August Torres, Artur Osona i d'altres donaren l'empenta que inicià el muntanyisme a casa nostra. Un a un, tots els grans cims del Pirineu es van anar conquerint, molts d'ells avançant-se als pirineistes francesos. Gent com en Ramon Arabia, qui va realitzar la tercera ascensió absoluta al Montperdut l'any 1880, en són un exemple. L'afició a l'altra muntanya, promoguda per en Juli Soler i Santaló i mossèn Jaume Oliveres, qui pot ser considerat el primer autèntic escalador català, troba, per fi, en la figura de Lluís Estassen, a partir del 1919, l'apòstol de l'escalada alpina a casa nostra. El descobriment del Pedraforca com a escola d'escalada alpina per excel·lència va marcar una fita pels muntanyecs catalans, que ja havien començat a grimpar per Montserrat, convertint les seves agulles en la que, amb els anys, esdevindria una de les escoles d'escalada acrobàtica més reputades del món. L'objectiu d'escaladors com Estassen, Guilera, Puntes, Vila, Oliveres i d'altres es va centrar en l'impressionant cara nord del Pedraforca, el Pedra, com el coneixem actualment. I així, l'any 1922, la cordada formada per Estassen, Domènec, Feliu, Jiménez, Puntes i Navarro van obrir la que seria la primera via directa al Pollegó Superior per la cara nord, la Grallera. A partir d'aquí es va obrir la veda i el juny de 1928 en Lluís Estassen, en Josep Puntes, en Jofre Vila i en Josep Rovira obriren una agosarada vira per l'imponent esperó nord que forma el pic central, el Calderer, el segon cim més alt del Pedraforca, la via Estassen. Un altre cim secundari, el Gat, va ser escalat per la seva cara nord pel setembre de 1935. Francesc Homedes, Bernat Buixeda i Ramon Albareda assoliren les agulles que per la seva forma donen nom al lloc, el Gat, i que estan situades enmig de la bretxa que separa els pics del Calderer dels Cabirols. Dissortadament, l'Homedes va morir dalt del cim, fulminat per un llamp. La via Homedes al Gat és una de les clàssiques de la cara nord del Pedra. Però no ens quedem aquí. Les campanyes pel Pirineu dutes a terme per mossèn Jaume Oliveres i el seu guia, Josep Saió, el qual va morir enxampat per un llamp juntament amb l'alemany Adolf Blas, mentre eren al pas de Mahoma baixant del cim en plena tempesta, mossèn Jaume va ser dels primers en conquerir els encantats. El 1911, en què va escalar en solitari l'encantat petit per la paret i la cresta nord-est. També va ser el precursor de la travessa Matagalls-Montserrat, excursió que va realitzar el 1904 amb un altre capellà amic seu, i que el Club Excursionista de Gràcia va rememorant cada any des del 1972. Es tracta d'una prova no competitiva i d'alta participació, tanta que ara cal sortir de Collformic. La prova, com he dit, no és competitiva, però hi ha classificació no oficial i es coneixen els temps i tal. Però la història del muntanyisme català no es pot entendre sense els refugis. Van ser molt més que uns llocs on passar la nit. Van esdevenir punts de trobada, centres d'activitat i autèntiques escoles de muntanya. La setmana vinent en parlarem.
3: Pals i botes. L'agenda.
4: Pel dijous dia 10, el grup Extrem té programada una matinal de Pallejar al Puig de l'Àliga. Amb els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Per més informació, la web del club, com sempre. El divendres 11, activitat per tothom. Es realitzarà l'ofrena floral a Rafael de Casanova. A les 12 hores, el Club Muntanyenc Mollet participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya i l'ofrena floral en l'estàtua de Rafael de Casanova situada a l'Avinguda Rafael de Casanova.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Fa 150 anys s'estrenava la que es considera una de les obres d'art més monumentals de la cultura occidental. I nosaltres ho volem commemorar. Avui iniciem el repàs del cicle de l'Anell del Nibelung de Wagner amb l'Hort del Rin.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: L'Hort del Rin és la primera de les quatre òperes que componen el cicle de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Està composta en un sol acte dividit en quatre quadres. Tant la música com el llibret són, com és habitual, de Wagner. Es va estrenar al Hoftheater de Múnich un 22 de setembre del 1869, per tant, abans de concloure el cicle sencer. L'estrena catalana seria el 30 de març de 1910 al Gran Teatre del Liceu, títol que l'acollirà de nou aquesta propera temporada que estem a punt d'iniciar a partir del mes de setembre. L'Hort del Rin és el pròleg de la tetralogia wagneriana, completada, com bé sabeu, per la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus, títols que anirem coneixent les successives setmanes que venen per endavant. Compost l'Hort del Rin a partir de l'any 1853, quan Wagner va decidir donar una forma més àmplia i ambiciosa al seu projecte del cicle sobre Siegfried. Atès que va necessitar subvencions reials per desenvolupar el projecte, Wagner va veure's obligat a estrenar aquest títol abans del que ell hauria desitjat, ja que si hagués demorat la seva estrena, segurament no hauria pogut assolir-la, ja que li exigien garanties de continuïtat per mantenir les generoses subvencions que rebia. Per aquest motiu i en contra de la voluntat de Wagner, l'Hort del Rin va estrenar-se abans que la resta de títols que completen aquesta tetralogia, concretament el 22 de setembre del 1869, en aquest cas a Múnich. Però l'estiu del 1876, ara sí, fa 150 anys, va reaparèixer pel públic alemany, aleshores ja com a pròleg de tota la tetralogia en la primera edició del Festival de Bayreuth. Des d'aleshores, generalment es representa només acompanyada de la resta de títols d'aquesta tetralogia, ja sigui en una mateixa jornada o en diverses. Amb l'Hort del Rin, a ulls de Wagner, s'inicia una sèrie d'esdeveniments que portaran a la mort de Siegfried i l'inici d'una nova etapa a la història de la humanitat, ja que la tetralogia pretén explicar-nos la caiguda dels déus antics i l'inici d'una nova etapa en què, sense que s'expliqui d'una manera explícita en cap moment, correspon en realitat a l'etapa de cristianització del món germànic. No cal dir que va ser un projecte dels més ambiciosos, o el projecte més ambiciós en la vida creativa de Wagner, però per això, precisament, a partir de la primera nota es deve ja una obra mestra a aquesta composició. És per això que, abans de fixar-nos en els personatges i l'argument, us proposem escoltar el preludi, cosa que fem poc habitualment en aquest programa, ja que els preludis els utilitzem gairebé com una banda sonora de fons, que no pas escoltar-los de manera íntegra. Però és que no ens en podem estar, perquè Wagner ens situa al fons del riu Rin, on les ondines, que són les filles del Rin, vellen per l'or precisament del Rin, tal com els hi ha manat el seu pare, que és el déu Wotan. Aquest preludi s'inicia amb 136 compassos sense modulació, basats en un triple acord de mi bemoll que representa els moviments constants i eterns del riu Rin, un exemple magistral de la visió teatral que tenia Wagner, assegurant que va crear aquesta melodia, tan senzilla per cert, mentre es trobava mig adormit. Podreu percebre, doncs, com la música ens porta inicialment a la profunditat del riu Rin i progressivament anirem sortint fins a l'agitació de la superfície, un procés concebut per realitzar-se mentre progressivament va alçant-se al taló. Per tant, com dèiem, una idea realment amb un rerefons molt, molt teatral. Dirigeix la Filarmònica de Viena el director Sergei Orsolti en una gravació del segell Decca de l'any 1958.

Després d'aquest extraordinari preludi comença l'òpera, per tant és el moment per fixar-nos ja en els personatges principals, que són molts, que apareixen a l'Hort del Rin. Els dividem en quatre grans grups: els déus, els gegants, els nibelungs i les filles del Rin. Pel que fa als déus, Wotan és el pare dels déus, un paper per baix, paper importantíssim en tota la tetralogia. Frigga és l'esposa de Wotan, deessa del matrimoni, un paper per mezzo-soprano, i que té tres germans: Frigga, Freya, la deessa de l'amor i la joventut, paper per soprano, Donner, el déu del tro, baríton, i Fro, déu de la primavera i de la felicitat, un paper per tenor. També apareix Erda, la deessa de la saviesa i de la terra, paper per contral, i Loge, un semideu del foc, paper per tenor. En quant als gegants, són Fasol, un baix baríton, i Fafnir, el seu germà, baix, també personatges molt importants en tota la tetralogia. En quant als nibelungs, no menys importants, Alberich és un baríton, i Mime, el seu germà, un tenor. I finalment, les filles del Rin són Boglinde, una soprano, Belgunde, una altra soprano, i Floshilde, una contralto. Són molts personatges, intentarem anar-los explicant de manera progressiva a mesura que anem situant-nos ja en l'argument, que comença amb les tres donzelles del Rin. Boglinde, Belgunde i Floshilde juguen entre elles al fons del riu. Alberich, un nan nibelung, apareix de les profunditats i intenta seduir a les donzelles. Les tres dames es burlen de l'aspecte poc atractiu d'Alberich i dels seus intents de seduir-les, la qual cosa causa la ira del nan. Alberich nota la brillantor daurada que emana d'una roca pròxima i pregunta a les donzelles quina n'és la causa d'aquella brillantor. Les tres responen que és l'or del Rin, el Rain Gold, el qual va ser posat sota la seva cura pel seu pare Wotan. Boglinde és Oda Valsborg, Belgunde, Heti Pluchmacher, Floshilde, Ira Maluniuk, i el nan Alberich, Gustav Nirlinger. Els dirigeix també l'any 58, Sir Georg Solt, i la gravació ens servirà de referència, la gravació d'aquest disc ens servirà de referència al llarg de tot el programa d'avui.

Les tres dames, com sentíem, expliquen que només aquell que renuncia a l'amor podrà crear un anell a partir de l'or del Rin i que l'anell permetria al seu amo directament dominar el món. Les tres donzelles ho expliquen tranquil·les, ja que creuen que el luxuriós nan no és una amenaça per l'or del Rin. Però Alberich s'amoïna per les burles de les tres dames, així que declara que renuncia a l'amor i fuig amb l'or.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els Moments d'Òpera, situant-nos ja a l'inici del segon quadre de l'Hora del Rin de Wagner, la primera obra de la tetralogia del cicle de l'Anell del Nibelung. Wotan, rei dels déus, dorm en el cim d'una muntanya al costat de Frigga, la seva esposa. Frigga desperta i aconsegueix veure un magnífic castell a la seva esquena. Aleshores desperta a Wotan i aquest li fa saber que la seva nova llar ha estat ja construïda. És aquest castell que ell acaba de veure. Els gegants l'han construït i, a canvi, Wotan els va oferir a Freya, la deessa de l'amor, com a penyora, com a pagament. Frigga es troba, doncs, consternada per la seva germana, però Wotan confia que no haurà de complir amb la seva paraula. Wotan és George London i Frigga, Kirsten Flagstad.

0: Wahrheit und List. Die Loge verschlagen sie übt. Der zum Vertrage mir riet, versprach mir Freier zu lösen. Auf ihn verlass ich mich nun.
1: Freia, en saber que serà entregada als gegants a canvi de construir el palau per als déus, apareix horroritzada. La segueixen els gegants Fasol i Fafner. Fasol demanda que se li pagui pel treball que ha realitzat i declara que el poder de Votan es deriva dels tractats que hi ha inscrits al damunt de la seva llança. I entre aquests es troba el pacte que va fer amb els gegants. Donner, déu del tro, i Fro, déu de la primavera, apareixen per poder defensar la seva germana, però Votan els deté, ja que no pot trencar la paraula que va donar als gegants. A banda dels déus ja presentats, sentirem els gegants, interpretats per Walter Kreppel i Kurt Vom.